0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Cubermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Cubermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2,5 milions d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en uns 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació de definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermon 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2,5 milions d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Xarri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
3: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esas ratios, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
2: Els treballadors que sumen més de 20 en aquesta residència s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
4: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no hi ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
2: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
5: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
2: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars d'usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
6: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails, e inclusive hice una llamada al ayuntamiento, estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro, y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí, y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente, pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residència tienen que hacer algo ya.
2: I Ana Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
7: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
2: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu, encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
8: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
2: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest

0: Amb el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts als nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
1: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
2: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
1: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que es reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'Associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Cubelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
3: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la 7a edició, pues, bueno, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
1: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central, amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres,

0: Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascen Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els pròxims dies 2, 3 i 4 d'octubre torna una nova cita literària a la comarca, el Festival de Novel·la Històrica del Garraf, que es fa a Canyelles, una vila pròxima a Cubelles, i que porta per títol Canyelles Mil·lenària, i serà la segona edició. Hi haurà participació també de cubellencs que estan implicats en l'organització, sobretot doncs, mitjançant l'associació Libertània, una associació literària d'edició, de publicació, i que agrupa autors, no només d'aquest estil, diguéssim, de novel·la històrica, sinó de tots els estils, tant de Cubelles com de tota la comarca. I per parlar d'aquest segon Canyelles Mil·lenària, avui tenim els estudis de Ràdio Cubelles amb Pedro H. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I que forma part, també recordem, de l'organització del Cubelles Noir, i que és, a més, autor d'algunes novel·les històriques, no?
2: De novel·la històrica i novel·la negra, una miqueta de tot, sí.
1: Molt bé, i per això doncs, t'has implicat en l'organització, és la segona edició, no sé si en la primera ja vau formar part també de l'organització.
2: Sí, des del començament teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari que és el de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
1: Clar, ells organitzen un concurs literari des d'abans, no?
2: Exacte.
1: I aleshores ha sigut una manera de...
2: Sí, ens ha semblat que era, pues, bueno, que entraria dintre del programa d'aquest festival de novel·la històrica, llavors pues, bueno, estirar una mica pues, aquest premi i a més ja fer un festival com cal, amb cara i ulls, o intentem que sigui així.
1: Bé, Canyelles també té, no?, això, el seu castell, que també ajuda una mica a donar context a novel·la històrica. No?
2: Sí, a més dona la casualitat de que el diumenge farà un any que el castell ha passat a propietat, o el té l'Ajuntament, llavors a més pues, serà per una commemoració d'aquest any del castell de Canyelles. Llavors farem alguns actes es faran a l'Espai Romangué i altres es faran al mateix castell.
1: Sí que bé, com la novel·la negra, els gèneres, no?, la novel·la històrica també, suposo que ha tingut també hi ha moments o modes, no?, o autors que repunten en alguns moments o en d'altres. Ara mateix, quina seria la situació en general?
2: No, en general és molt bona. El que passa és que passa una mica també, passa amb la novel·la negra. A vegades costa de definir si aquesta novel·la és novel·la històrica o no és novel·la històrica. Al moment que, clar, ja que diu, quan han passat 50 anys i és una trama que passa pues, 50 o 100 anys endarrere, ja es podria considerar novel·la històrica. Llavors, bueno, hi ha moltíssima novel·la, algunes d'elles, pues, de les més venudes a Sant Jordi, que un d'ells estarà amb nosaltres, i, bueno, considerem novel·la històrica, sí i no? Bueno, és una mica difícil de definir, no?
1: Però sí que bé, no? Tal com la novel·la negra, suposo que hi ha alguns trets, algunes característiques que són més pròpies, no?, del gènere que d'altres.
2: Sí, o sigui, hi ha alguns... Dintre dels autors de novel·la històrica et pots trobar de tot. N'hi ha alguns que realment el que fan és col·locar una trama de ficció en un moment històric i té poc, diguem-ne, que veure amb la història del moment, sinó que només és la trama. Altres, diguem-ne, que treballen molt més al moment històric, amb la qual cosa aquella trama que és de ficció normalment, està com molt més documentada. Pots trobar-te de tot, ¿vale? Mm-hmm. Però bueno, també pues, és interessant de que hi hagi una miqueta de tot. No? Vull dir que hi ha alguns pues, que realment la part històrica està molt, molt, molt documentada i altra que està molt, molt, molt ficcionada. No? Pots trobar una mica de tot.
1: Mm-hmm. Molt bé. En el cas de Canyelles Mil·lenària, quins seran doncs, els moments àlgids o què és el que teniu previst en la programació?
2: Sí, nosaltres tenim una programació... Començarem el divendres, però el divendres es farà una presentació i l'entrega dels premis del certamen literari i, diguem-ne, la part més forta es farà durant tot el dissabte, matí i tarda, amb un club de lectura que farem a primera hora, a la Francesc Puigpelat. Després farem dues taules de debat, per la tarda dues taules més i després l'entrega del premi a la trajectòria novel·la històrica que li donarem aquest any l'any passat va ser a Carme Riera, aquest any li donarem al John Carlin, que és l'autor del Factor Humà, que és un llibre que després es va fer una pel·lícula del Clint Eastwood i a més és un periodista molt reconegut, amb molts premis, perquè a més el que em comentaves abans, vull dir, vols obrir la novel·la històrica no solament aquest tipus de llibres o de novel·la sinó pues, per exemple amb el John Carlin que té pues, una trajectòria pues, bestial com periodista i de molts temes, no?
1: Mm-hmm. Sí, no? En el cas de John Carlin no? La seva potser s'acosta més a la història o fa com un relat, no? De moments històrics,
2: exacte.
1: No tant ficció potser,
2: exacte,
1: no?
2: exacte eh? I per això pues, volem recollir pues, esa... semblat que era un personatge pues, amb plou pes, pues, com per mereixer un premi a la trajectòria. Mm. No?
1: Sí. Per tant, hi haurà presència de John Carlin, vindrà,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: S'ha de que se li dona el premi perquè vingui.
2: Li donem el premi, estarà, i a part d'ell pues, tindrem pues, molts altres autors, com tindrem, ja com he dit, el Francesc Puigpelat, tindrem el Miquel Fañanàs, Núria Esponellà, tindrem Xavi Coral, el presentador de TV3, Asen Capel, que és una escriptora molt reconeguda, que és d'aquí de Cubelles, el Pere Angles, la Colla Valls, que és... també hem fet una taula que volem que vagi com que és l'any Gaudí, que sigui precisament sobre Gaudí i el modernisme. I tenim pues, a la Colla Valls o a Sònia Casas, que tenen llibres que en parlen de Gaudí, o al Roger Bastida, que té un llibre que es titula Passeig de Gràcia, que va ser un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi. No?
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs sí que té festivals de ciència-ficció, no? La comarca, diria, i del gènere de ciència-ficció, té doncs, el Festival de Novel·la Negra, també aquest de novel·la històrica, vaja, no sé si també des de Libertània teniu altres projectes en ment, o ara mateix com...
2: De moment volem anar passet a passet i anar consolidant. No és fàcil fer un festival de novel·la històrica que no... a una població que no és massa coneguda pels autors, sobretot quan volem portar autors que no siguin de Catalunya, i llavors és clar que tenim que fer primer és consolidar pues, precisament perquè la gent vulgui venir a s'escriure mica en mica ja cada vegada i els propis autors ja contactant amb nosaltres perquè volen estar i tenim que fer una mica una tria, però la nostra idea és anar consolidant. Més endavant ja veurem si fem alguna altra cosa.
1: Mm. Molt bé, perquè fa aquesta iniciativa, m'imagino que l'entrada és gratuïta...
2: Sí, l'entrada és totalment gratuïta. Això t'he comentat, aquestes seran les coses que farem dissabte a l'Espai Romanguer, que és un espai molt xulo, que hi ha a Canyelles. I després, diumenge, a Canyelles es feia ja... ja feia diverses edicions, es feia una cosa que deien Lletres a la plaça. Mm. Lletres a la plaça volia ser el Sant Jordi de Canyelles, perquè arribava Sant Jordi i la gent marxava a Barcelona, a Vilanova, etc., i quedava com molt deslluït a la població. Llavors posaven pues, parades de venda de llibres, llibreries, autors, etc. Mm. Llavors aquest any es tornarà a fer, però es farà al castell. Mm-hmm. Llavors es farà el castell de Canyelles i bueno, amb diferents activitats que es faran dintre del castell, a més amb una convenció de ciència-ficció que també es farà pues, una mica tot dintre del castell.
1: Mm. És a dir, hi ha més en general la literatura en general, no? Més
2: sí.
1: Oberta a tots.
2: Sí, això serà obert. Nosaltres, lògicament, farem taules allà d'autors... la majoria seran de llibertat, ni de diumenge, que tenen que veure amb la novel·la històrica, lògicament, i tindran la nostra parada, però estarà obert a tot tipus. Estaran les llibreries, vendran llibres de tot tipus, infantil, juvenil, novel·la històrica, negra, Cubelles Noir també tindrà parada allà al castell, o sigui que llavors és una diada més genèrica que no solament de novel·la històrica.
1: Mm-hmm. Molt bé, i pel que fa doncs també a l'activitat de publicació, no? D'edició, de promoció d'autors locals que feu des de Libertània, ara mateix doncs també en quin punt us trobeu? Ja suposo que tancant l'any, no? 2026...
2: Bueno, ara donem l'esvencida de final d'any, no? La veritat és que estem molt contents, vale? Perquè tenim les nostres diferents col·leccions, hem aconseguit tenir totes les col·leccions, tenim novel·la negra, novel·la històrica, narrativa, poesia, infantil i juvenil, o sigui que hem abastat tots aquests diferents gèneres. I ara, pues, bueno, tenim de cara a final d'any pues, diversos llibres en producció que esperem que surtin pues, bueno, entre octubre i novembre aproximadament.
1: Mm-hmm. Molt bé. I bé, com el balanç, no? Fins ara, quin faríeu de Libertània, de com han anat també els títols publicats, la rebuda que han tingut?
2: La veritat és que estem molt contents. Som una editorial que acabem de començar. I la veritat és que estem molt contents perquè, bueno, intentem fer tirades no massa llargues perquè no s'ho podem permetre, però bueno, no fem més que reeditar i moltes vegades arribem dies que ens falten llibres perquè la gent, escolta, una presentació aquí, una presentació allà, i la veritat és que estem molt contents. Mm. Crec que els autors també estan contents perquè, a més, tenen un suport molt proper per part nostra i, bueno, pues anar tancant l'any amb diverses edicions que tenim encara per davant.
1: A part de que és una editorial, entenem que sorgeix d'una associació, oi? És a dir,
2: exacte.
1: Una voluntat que no lucrativa.
2: Sí, sí, és una associació totalment sense ànim de lucre. Primer va començar com una associació per ajudar els escriptors davant les situacions que es troben amb les editorials. Vam creure convenient que podíem començar a editar a poquet, perquè clar, nosaltres no tenim un capital per invertir, perquè som una associació sense ànim de lucre i ens hem d'autofinançar cada vegada que fem alguna cosa, i mica en mica pues, hem començat a editar diferents autors. Bueno, tenim, pues, sembla que com 15 o 16 llibres editats ja, que d'unidó hem obert. El que volíem és tenir pues, totes les línies d'editorials obertes i, bueno, de moment molt contents.
1: Perfecte, doncs Pedro H., com un dels organitzadors d'aquesta Canyelles mil·lenària, que serà, repetim, els dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, on també, doncs, a banda de novel·la històrica, el diumenge també tindrà un dia més obert.
2: Exacte.
1: Bé, a més gèneres i a literatura en general.
2: Uh-huh.
1: Però que bé, d'aquesta manera també Canyelles, no, també va obrint el seu calendari a activitats diverses, oi?
2: Sí, almenys a nosaltres ens agrada fer coses en diferents llocs del Garraf, igual que es fan coses a Cubelles, que facin a Canyelles, o es poden fer a Vilanova, etc. Mm-hmm. Precisament per deslocalitzar. Vull dir que, clar, lògicament Vilanova és el lloc que més absorbeix a nivell cultural, pues que hi hagi coses en diferents. A mi estem molt contents. Li tenim molta il·lusió a aquest festival. La veritat és que tenim els autors que tenim potser no són molt mediàtics, però en canvi són escriptors de primera línia. Tenim 6 que són Premis Néstor Luján, que és el premi més important de novel·la històrica, un Premi Santa Eulàlia, un Premi Vallirana de novel·la històrica. La veritat és que estem parlant d'escriptors de primeríssima línia.
1: Mm-hmm.
2: I llavors, pues, bueno, la veritat és que hagin acceptat venir. El que et comentaven, a vegades costa una miqueta, perquè tenen que posar Canyelles al mapa, no? Perquè una persona, nosaltres estem molt acostumats i coneixem molt el territori, no? I la veritat és que estem molt contents que hagin acceptat i, bueno, pues, consolidar i que vagi molt bé. Sobretot que la gent s'ho passi bé, que els autors s'ho passin bé i que la gent que vingui tingui la possibilitat d'estar a prop de tots aquests autors, que li firmen el llibre, fet a la xerrada, etc. Per nosaltres és la part més important d'aquest festival, que no fent grans exposicions ni grans xerrades, sinó que més la proximitat.
1: Doncs Pedro H., moltíssimes gràcies per atendre's. No sé si vol afegir res més.
2: No, que us esperem a tots aquests dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, que segur que ens ho passarem molt bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El Cubermut tornarà al Passeig Marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al Passeig Marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre, a les 11 del matí, s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Cubermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Cubermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en un 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació de definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2,5 milions d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti, moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
3: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado al dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esa ratio, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
2: Els treballadors que sumen més de 20 en aquesta residència s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
4: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin un benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
2: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la
0: Ràdio Cubelles, on podràs
2: trobar, que han organitzat aquest dimecres, i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
5: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, en el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un treball molt dur i necessiten apoyo.
2: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars de usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
6: Yo estoy viendo desde hace dos años que mi madre viene aquí. Estoy viendo
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: No hi ha enfermera, bon dia, amics, oients i simpatitzants, sardanistes.
6: També, per exemple,
7: comença el programa de sardanes.
8: Hola, què tal? Us parla Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
6: Bon dia, la medicació en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails, inclusive hice una llamada al ayuntamiento, estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro, y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí, y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente, pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residencia tienen que hacer algo ya.
2: I Ana Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
9: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí
7: Hola,
9: se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
2: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu, encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
10: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, i increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior. És un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
2: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
11: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
2: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
12: En el canvi del

0: Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
1: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per a la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Cubelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
2: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors doncs, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la 7a edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
1: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del Festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes.

Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els pròxims dies 2, 3 i 4 d'octubre torna una nova cita literària a la comarca, el Festival de Novel·la Històrica del Garraf, que es fa a Canyelles, una vila pròxima a Cubelles, i que porta per títol Canyelles Mil·lenària, i serà la segona edició. Hi haurà participació també de cubellencs que estan implicats en l'organització, sobretot doncs, mitjançant l'associació Libertània, una associació literària d'edició, de publicació, i que agrupa autors, no només d'aquest estil, diguéssim, de novel·la històrica, sinó de tots els estils, tant de Cubelles com de tota la comarca. I per parlar d'aquest segon Canyelles Mil·lenària, avui tenim els estudis de Ràdio Cubelles amb Pedro H. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I que forma part, també recordem, de l'organització del Cubelles Noir, oi? Que és, a més, autor d'algunes novel·les històriques, no?
2: De novel·la històrica i novel·la negra, una miqueta de tot, sí.
1: Molt bé. I per això, doncs, t'has implicat en l'organització. És la segona edició, no sé si en la primera ja vau formar part també de l'organització.
2: Sí, des del començament teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que, a més, a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari, que és el de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
1: Clar, ells organitzen un concurs literari des d'abans, no?
2: Exacte.
1: I aleshores ha sigut una manera de...
2: Sí, ens ha semblat que era, pues, bueno, que entraria dintre del programa d'aquest festival de novel·la històrica, llavors pues, bueno, estirar una mica pues, aquest premi i a més ja fer un festival com cal, amb cara i ulls, o intentem que sigui així.
1: Bé, Canyelles també té, no, això, el seu castell, que també ajuda una mica a donar context a novel·la històrica. No?
2: Sí, a més dona la casualitat de que el diumenge farà un any que el castell ha passat a propietat, o el té l'Ajuntament, llavors a més pues, serà per una commemoració d'aquest any del castell de Canyelles. Llavors farem alguns actes es faran a l'Espai Romanguer i altres es faran al mateix castell.
1: Sí que bé, com la novel·la negra, els gèneres, no? La novel·la històrica també, suposo que ha tingut també, hi ha moments o modes, no? O autors que repunten en alguns moments o en d'altres. Ara mateix, quina seria la situació en general?
2: No, en general és molt bona. El que passa és que passa una mica també, passa amb la novel·la negra. A vegades costa de definir si aquesta novel·la és novel·la històrica o no és novel·la històrica. Al moment que, clar, ja que diu, quan han passat 50 anys i és una trama que passa pues, 50 o 100 anys endarrere, ja es podria considerar novel·la històrica. Llavors, bueno, hi ha moltíssima novel·la, algunes d'elles pues, de les més venudes a Sant Jordi, que un d'ells estarà amb nosaltres, i bueno, considerem novel·la històrica, sí i no, bueno, és una mica difícil de definir. No?
1: Però sí que bé, no? Tal com la novel·la negra, suposo que hi ha alguns trets, algunes característiques que són més pròpies, no?, del gènere que d'altres.
2: Sí, o sigui, hi ha alguns... Dintre dels autors de novel·la històrica et pots trobar de tot. N'hi ha alguns que realment el que fan és col·locar una trama de ficció en un moment històric i té poc, diguem-ne, que veure amb la història del moment, sinó que només és la trama. Altres, diguem-ne, que treballen molt més al moment històric, amb la qual cosa aquella trama que és de ficció normalment, està com molt més documentada. He pues, trobat de tot, ¿vale? Mm-hmm. Però bueno, també pues, és interessant de que hi hagi una miqueta de tot. No? Vull dir que hi ha alguns pues, que realment la part històrica està molt, molt, molt documentada i altra que està molt, molt, molt ficcionada. No? Mm-hmm. Trobo una mica de tot.
1: Mm-hmm. Molt bé. En el cas de Canyelles Mil·lenària, quins seran doncs, els moments àlgids o què és el que teniu previst en la programació?
2: Sí, nosaltres tenim una programació... Començarem el divendres, però el divendres es farà una presentació i l'entrega dels premis del certamen literari, i diguem-ne la part més forta es farà durant tot el dissabte, matí i tarda, amb un club de lectura que farem a primera hora, amb el Francesc Puigpelat. Després farem dues taules de debat, per la tarda dues taules més, i després l'entrega del Premi a la Trajectòria Novel·la Històrica, que li donarem aquest any, l'any passat va ser a Carme Riera, aquest any li donarem al John Carlin, uh-huh. que és l'autor del Factor Humà, que és un llibre que després es va fer una pel·lícula del Clint Eastwood, i a més és un periodista molt reconegut, amb molts premis, perquè a més, el que em comentaves abans, vull dir, vols obrir la novel·la històrica no solament aquest tipus de llibres o de novel·la, sinó, pues, per exemple, amb el John Carlin, que té pues, una trajectòria pues, bestial com periodista i de molts temes. No?
1: Mm-hmm. Sí, no? En el cas de John Carlin, no? La seva, potser s'acosta més a la història o fa com un relat, no?, de moments històrics.
2: Exacte.
1: No, no tan ficció, potser.
2: Exacte,
1: no?
2: exacte. Eh? I per això pues, volem recollir pues, esa... semblat que era un personatge pues, amb plou pes, pues, com per mereixer un premi a la trajectòria. Mm-hmm. No?
1: I... Per tant, hi haurà presència de John Carlin, vindrà,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: S'ha de dir que se li dona el premi perquè vingui.
2: Li donem el premi, estarà, i a part d'ell pues, tindrem pues, molts altres autors, com tindrem, ja com he dit, el Francesc Puigpelat, tindrem el Miquel Fañanàs, Núria Esponellà, mm-hmm. Tindrem Xavi Coral, el presentador de TV3, mm-hmm. Asen Capel, que és una escriptora molt reconeguda, que és d'aquí de Cubelles, el Pere Angles, la Colla Valls, que és... també hem fet una taula que volem que vagi com que és l'any Gaudí, que sigui precisament sobre Gaudí i el modernisme. I tenim pues, a la Colla Valls o a Sònia Casas, que tenen llibres que en parlen de Gaudí, o al Roger Bastida, que té un llibre que es titula Passeig de Gràcia, que va ser un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi, no?
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs sí que té festivals de ciència-ficció, no? La comarca, diria, i del gènere de ciència-ficció, té doncs el Festival de Novel·la Negra, també aquest de novel·la històrica, vaja, no sé si també des de Libertània teniu altres projectes en ment, o ara mateix com...
2: De moment volem anar passet a passet i anar consolidant. No és fàcil fer un festival de novel·la històrica que no... a una població que no és massa coneguda pels autors, sobretot quan volem portar autors que no siguin de Catalunya, i llavors és clar, el que tenim que fer primer és consolidar pues, precisament perquè la gent vulgui venir i s'escrigui. Mica en mica ja cada vegada i els propis autors ja contactant amb nosaltres perquè volen estar i tenim que fer una mica una tria, però la nostra idea és anar consolidant. Més endavant ja veurem si fem alguna altra cosa.
1: Mm. Molt bé, perquè fa aquesta iniciativa, m'imagino que l'entrada és gratuïta...
2: Sí, l'entrada és totalment gratuïta. Això t'he comentat, aquestes seran les coses que farem dissabte a l'Espai Romanguer, que és un espai molt xulo, que hi ha a Canyelles. I després, diumenge, a Canyelles es feia ja feia diverses edicions, es feia una cosa que deien Lletres a la plaça. Mm. Lletres a la plaça volia ser el Sant Jordi de Canyelles, perquè arribava Sant Jordi i la gent marxava a Barcelona, a Vilanova, etc., i quedava com molt deslluït a la població. Llavors posaven pues, parades de venda de llibres, llibreries, autors, etc. Mm. Llavors aquest any es tornarà a fer, però es farà al castell. Mm-hmm. Llavors es farà el castell de Canyelles i bueno, amb diferents activitats que es faran dintre del castell, a més amb una convenció de ciència-ficció que també es farà pues, una mica tot dintre del castell.
1: Mm. És a dir, hi ha més en general la literatura en general, no? Més
2: sí.
1: Obert a tots els...
2: Sí, això serà obert. Nosaltres, lògicament, farem taules allà d'autors la majoria seran de llibertat i diumenge, que tenen que veure amb la novel·la històrica, lògicament, i tindran la nostra parada, però estarà obert a tot tipus, estaran les llibreries, vendran llibres de tot tipus, infantil, juvenil, novel·la històrica, negra, Cubelles Noir també tindrà parada allà al castell, o sigui que llavors és una diada més genèrica que no solament de novel·la històrica.
1: Mm-hmm. Molt bé, i pel que fa doncs també a l'activitat de publicació, no?, d'edició, de promoció d'autors locals que feu des de Libertània, ara mateix doncs també en quin punt us trobeu? Ja suposo que tancant l'any, no?, 2026.
2: Bueno, ara donem l'esvencida de final d'any, no? La veritat és que estem molt contents, vale? Perquè tenim les nostres diferents col·leccions, hem aconseguit tenir totes les col·leccions, tenim novel·la negra, novel·la històrica, narrativa, poesia, infantil i juvenil, o sigui que hem abastat tots aquests diferents gèneres, i ara pues, bueno, tenim de cara a final d'any pues, diversos llibres en producció que esperem que surtin pues, bueno, entre octubre i novembre aproximadament.
1: Mm-hmm. Molt bé, i bé, com el balanç, no?, fins ara, quin faríeu de Libertània, de com han anat també els títols publicats, la rebuda que han tingut?
2: La veritat és que estem molt contents, som una editorial que acabem de començar, i la veritat és que estem molt contents perquè, bueno, intentem fer tirades no massa llargues, perquè no s'ho podem permetre, però bueno, no fem més que reeditar, i moltes vegades arribem dies que ens falten llibres perquè la gent, escolta, vull una presentació aquí, una presentació allà, i la veritat és que estem molt contents. Mm. Crec que els autors també estan contents, perquè a més tenen un suport molt proper per part nostra, i bueno, pues anar tancant l'any amb diverses edicions que tenim encara per davant.
1: A part de que és una editorial, entenem que sorgeix d'una associació, oi? És a dir,
2: exacte,
1: una voluntat que no lucrativa.
2: Sí, sí, és una associació totalment sense ànim de lucre. Primer va començar com una associació per ajudar els escriptors davant doncs, les situacions que es troben amb les editorials. Vam creure convenient que podíem començar a editar doncs, a poquet, perquè clar, nosaltres no tenim un capital per invertir, perquè som una associació sense ànim de lucre i ens hem d'autofinançar cada vegada que fem alguna cosa, i mica en mica doncs, hem començat a editar diferents autors. Bueno, tenim, doncs, sembla que com 15 o 16 llibres editats ja, que d'unidó. Hem obert el que volíem és tenir doncs, totes les línies d'editorials obertes i, bueno, de moment molt contents.
1: Perfecte, doncs Pedro H., com un dels organitzadors d'aquesta Canyelles mil·lenària, que serà, repetim, els dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, on també, doncs, a banda de novel·la històrica, el diumenge també tindrà un dia més obert,
2: exacte,
1: bé, a més gèneres i a literatura en general.
2: Uh-huh.
1: Però que bé, d'aquesta manera també Canyelles, no, també va obrint el seu calendari a activitats diverses, oi?
2: Sí, a més a nosaltres ens agrada fer coses en diferents llocs del Garraf, igual que es fan coses a Cubelles, que facin a Canyelles, o es poden fer a Vilanova, etc. Precisament per deslocalitzar. Vull dir que, clar, lògicament Vilanova és el lloc que més absorbeix a nivell cultural, doncs que hi hagin coses en diferents. A mi estem molt contents. Li tenim molta il·lusió a aquest festival. La veritat és que tenim els autors que tenim potser no són molt mediàtics, però en canvi són escriptors de primera línia. Tenim 6 que són Premis Néstor Luján, que és el premi més important de novel·la històrica, un Premi Santa Eulàlia, un Premi Vallirana de novel·la històrica. La veritat és que estem parlant d'escriptors de primeríssima línia.
1: Mm-hmm.
2: I llavors, pues, bueno, la veritat és que hagin acceptat venir. El que et comentaven, a vegades costa una miqueta, perquè em tenen que posar Canyelles al mapa, no? Perquè una persona, nosaltres estem molt acostumats i coneixem molt el territori, no? I la veritat és que estem molt contents que hagin acceptat i, bueno, pues, consolidar i que vagi molt bé. Sobretot que la gent s'ho passi bé, que els autors s'ho passin bé i que la gent que vingui tingui la possibilitat d'estar a prop de tots aquests autors, que li firmen el llibre, fet a la xerrada, etc. Per nosaltres és la part més important d'aquest festival, que no fent grans exposicions ni grans xerrades, sinó que més la proximitat.
1: Doncs Pedro H., moltíssimes gràcies per atendre's. No sé si vol afegir res més.
2: No, que us esperem a tots aquests dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, que segur que ens ho passarem molt bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Molt bon dia i benvinguts una setmana més a l'espai de Tertúlia de Ràdio Cubelles, aquesta tertúlia, la d'avui dilluns 28 de setembre del 2026. I avui doncs, comencem, com sempre, amb aquestes presentacions, amb aquest torn. Comencem saludant primer de tot el Cinto Bel. Cinto, benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Què tal, com anem?
1: Bé, home, un dia més aquí, doncs mira, a participar, a col·laborar i vinga, i endavant, sí, sí.
0: A Xavi Borrell, benvingut Xavi.
2: Bon dia, i s'acaba el mes, tenim mes nou i moltes coses de què parlar.
0: Moltes, moltes, avui farem repàs. També tenim amb nosaltres el Marcial García, benvingut.
3: Hola, molt bon dia.
0: Bé, no? El cap
3: sí,
0: de setmana.
3: Sí, molt bé, retrobament als companys i molt a gust.
0: I també amb nosaltres l'Ola Lorente, benvinguda a la ràdio.
4: Hola, què tal?
0: Bé,
4: de lunes,
0: de
4: arrencant
0: dilluns,
4: la
0: no?
4: setmana.
0: Sí. Ens costa a tots, jo que porto una setmana de fora de la feina, imagineu-vos. Bé, doncs farem repàs aquelles notícies que heu vist que s'han anat publicant al llarg de la setmana passada al portal web de Ràdio Cubelles. Començarem per la primera notícia, la reparcel·lació urbanística de l'antiga central tèrmica que continua avançant. Aquest és el titular de la notícia que obre avui Plana, aquí a la tertúlia, amb l'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats, que compta amb capital andorrà. L'Ajuntament rebria un ingrés inicial de més de 2,5 milions d'euros i també indemnitzaria la Fundació Estapé en uns 300.000 euros. No sé si heu pogut fer una mica de lectura d'aquesta notícia. En tot cas, aquest és el tema. Entre d'altres coses, us podem dir també que el projecte, doncs els promotors hauran d'indemnitzar, com dèiem, a l'Ajuntament inicialment en uns 2,5 milions d'euros, però a banda també de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, que també estan valorades amb 3,9 milions d'euros, i, com dèiem, la construcció del pas inferior sota la via, previst per més de 1,7 milions d'euros. Mm-hmm. Per donar una mica més de xifres, d'altra banda també us puc explicar que crearà un carrer nou a la banda de Mas Mortes, des de la rotonda fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí, i que aquest carrer disposarà d'un carril bici, portarà fins a un aparcament per un centenar de cotxes. El projecte també preveu reubicar un dels homes afectats per les obres, al costat de l'aparcament. Paral·lel a la via s'hi farà també una zona verda, amb dues basses de laminació natural que recollir l'aigua de pluja i que estaran envoltades uns camins per anar per la zona comercial de les Salines. I doncs d'altra banda, doncs això, també hi haurà un pas soterrat nou fruit del segon projecte que permetria travessar la via del tren, és una altra de les propòsits, a l'alçada del carrer de Ramon Llull, al principi del Prat del Prat. Bé, una mica aquesta és la informació que tenim publicada ara mateix.
3: Sí, bueno, a veure, jo crec que el projecte en paper està bé, però és un projecte. Veurem si finalment tira endavant o no, perquè fins ara solo és un projecte, però l'Ajuntament, el pressupost d'aquest any, ja ha comptat amb aquest calés. Doncs clar, no sé si al final els tindrà o no ho sé, però bueno, el projecte en si jo crec que Cubelles necessita també una miqueta de dinamització, que no sé si és el millor una plataforma logística, però alguna cosa necessitem com poble, no? Doncs, bueno,
4: es una buena inyección económica para el ayuntamiento. Sí. Si es que es verdad que se llega a producir, ¿no? Sí. Mirando un poquito así para el futuro, porque esto no va a ser de en cuatro días, supongo. Como dice Marcial, es un proyecto que veremos a ver.
2: Bueno, no te creguis, las obras privadas cuando comienzan van molt a saco, ¿eh? Y si tenen tots els permisos, ho tenen tot i saben que poden guanyar pasta a la llarga o a la relativament curta, tiren milles ràpid, ¿eh?
1: Sí, bueno, però també vam tenir aquí, abans ho comentava amb Marcial, aquí va haver-hi també una iniciativa, un projecte que es volia fer un hotel, a càrrec d'uns russos que van depositar també uns diners a compte d'aquestes obres i aquest projecte que es tenia que fer, i al final no es va fer.
3: No s'ha fet res.
1: Van perdre els calés, evidentment, perquè això era un risc que tenien que córrer, no es va poder fer. Aquest projecte sembla ser que porta un bon camí. Sembla ser que sí que hi ha una bona iniciativa. Tu el que dius, Marcial, que encara està a les beceroles, encara no està, està elaborat el projecte, però encara està en principi doncs amb gestió i de més. Veurem què passarà. Jo crec que és bo que hi hagi una bona iniciativa i que hi hagi aquesta inversió en aquell espai tan gran, que al final no sabrem què fer. Si no es fa aquest projecte allà, no sabrem què fer. Vull dir, Es deia en principi que també es volia fer un càmping o es volien fer uns apartaments.
2: No, el càmping va més a dalt, em sembla.
1: Sí, però un altre càmping o una, o no ho sé, una
2: diferent càmpings.
1: Vull dir, esclar, és que estem convertint una zona que encara no sabem realment com acabarà.
2: Sempre s'ha dit que Cubelles, sobretot el Cubelles de 17.000 o 18.000 habitants, el que siguem ja, li falta un gran equipament industrial que tiri una mica econòmicament del poble. Ja que teníem un terreny que, com dius tu, no podíem fer res, m'imagino que això del centre logístic, això de camions que venen, emmagatzemen i altra, això deu donar molts diners, perquè si quan aquesta gent inverteixen el que els demana l'Ajuntament a canvi de que els donin aquest terreny, deu ser perquè han pressupostat que això dona molts diners. És bo pel poble. L'únic, això sí, que vull que quedi molt clar, és que no volem ni un camió pel mig del poble. Ni una furgoneta que vingui d'allà, ni absolutament res. I em conec aquesta gent, i a vegades per estalviar-se 10 autopistes, te'ls trobes pel mig del poble. Que me'n recordo quan vam fer el centre comercial aquell de Cunit, van passar de camions amb runes, però molts i molts i molts i
4: molts. Però dentro del projecte també deberían
2: contemplar esto. Està, de echar la ley, echar la trampa.
3: Però clar, això que diem és molt de temps per fer-ho, la sortida per baix de la via, la sortida a l'autopista, tot això no és cosa de 3 mesos,
2: molt de temps. S'han de projectar i s'han de fer.
3: Clar, sí, tirar endavant, però bueno.
4: Bueno, como dice que si es privado irá más deprisa, ¿no?
2: No, ya te digo yo que los privados van muy, muy a saco, sí.
1: No, i a veure, allò són naus industrials, No es tracta de fer res més, sinó que una nau industrial, naus immenses, que són d'amagatzem, amagatzemar gènere, i a partir d'aquí, doncs, és més fàcil de fer, no? És un bloc de pisos que té una altra construcció, una altra manera de fer.
4: I la quantitat de puestos de trabajo que puede generar també seria importante, no?
1: Depèn, hi ha llocs que són immensos i hi ha 4 treballadors.
4: Sí.
1: Aquests magatzems normalment necessiten...
3: Mecanitzat. Sí.
1: Tot és mecanitzat.
4: Con la inteligencia artificial ja no...
2: Sí, sí. El que sí que està molt bé és que qui ha negociat treure allò per sota de la via, un pas per sota de la via, feia molta falta aquella zona d'allà. Que la zona, diguem, tocant a la platja, sí, zona verda, que fallin carrers, està molt bé, la veritat, està molt bé. I benvingut al progrés i la industrialització, és que no podem viure de 4 arbres i 4 càmpings, és que
1: però
2: és
1: així. Hem de tenir en compte també que el polígono Les Salines, polígono industrial Les Salines, hi ha moltes naus buides, buides, que vull dir, sí que hi ha indústria, sí que hi ha comerços en allà, poder cada vegada n'hi ha més, però encara queden moltes naus buides. Llavors, si aquí fem una altra inversió, o fan, inversió, suposo, com que és una empresa privada, que ja ells mateixos ja faran la seva pròpia promoció d'aquell espai.
3: Sí, però ajudarà a les naus que ja haurà per rentar-les o per alguna cosa així, no? Perquè el problema és la infraestructura de sortida d'allà, no? També del polígon aquest, que ara mateix és molt feble.
1: El que tu deies molt bé, que no vols vehicles o camions per dintre del poble.
4: Claro, ni tu ni nadie.
1: Camions no en veuràs, camions de gran tonatge, no en veuràs, però furgonetes segur.
2: Sí, el que fa la pirula sempre hi ha, no?
1: Furgonetes segur.
3: El nostre amic Alfons anirà per cap allà con els paquets, però bueno.
0: Per parlar una mica de terminis, no? A finals del mes de març passat el govern aprovava inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel pla especial urbanístic de l'antiga central tèrmica, i des d'aleshores s'ha anat notificant a totes les parts afectades, i la setmana passada es publicava aquest anunci al butlletí oficial de l'Estat dirigit a totes aquelles persones a qui no havien pogut notificar aquesta decisió, i aquest és l'últim pas per poder tancar el que seria l'aprovació inicial del projecte i poder engegar aquesta tramitació definitiva. Ho dic per una mica també per acabar d'acotar en quin moment es troba això.
1: S'ha fet una exposició pública, això ja?
0: Bueno, això ja es va fer prèviament.
3: I una cosa que que no ho sabia és que la Fundació Estapé tenia un terrenys allí també, no? De 3.500...
1: Aquí tothom té terrenys.
3: Sí, però bueno, i diuen que rebrà 300.000 euros, no? A veure si amb això la casa que està en ruïnes total aquí al passeig, al poble, fa alguna cosa amb això, perquè és una pena. És patrimoni del poble i està, bueno... cada dia peor, clar.
0: Situem a la gent, no? Passeig Narcís Verdagí, sí, a prop de l'estació,
3: sí,
0: una casa que ja es veu que ara en aquests moments doncs està...
3: Bonita,
0: sí,
3: molt
0: és maca, però
3: maca,
0: en aquests moments està deixada, no? Hi ha hagut ocupació,
3: sí,
0: hi ha hagut algun incendi també que es va produir dins. Bé, en tot cas, el desig,
3: bueno,
0: no? De tothom,
3: clar,
0: també és que es pugui recuperar, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Però
3: sí,
4: igual quan vaya a llegar el dinero... Ha pasado como con
3: no.
4: la discoteca, que hay que tirarlo todo abajo porque sí. ya no hay mantenimiento que valga.
3: Sí, no,
2: jo desconec el tema, però que jo crec que el gran problema d'aquesta casa és el pla d'usos, que no se sap què es vol fer amb ella, si l'arregla, si no fa res, doncs al final no sé.
0: Bueno, ara
3: mateix,
0: bueno,
3: però la podries utilitzar per...
0: Ara mateix tampoc és de l'Ajuntament directe,
3: ja,
0: no?
3: Ja
0: també
3: la...
0: s'ha de solucionar tot aquest tema que tenen.
1: Però l'Ajuntament també forma part d'aquesta junta de govern.
2: Sí, però no sé per
1: la Fundació...
0: Però és un patronat, al final,
1: sí, un patronat,
0: al final,
1: sí, sí,
0: al final
1: sí,
0: encara
1: sí.
0: no s'ha resolt, no?
3: Sí, sí.
0: Perquè realment vagi a mans de... no sé si de l'Ajuntament, en tot cas estaria bé, no?
3: Mm-hmm.
0: Però vull dir que no està resolt. El tema encara està en aquesta fase de molts anys,
1: No donem més ruïnes a l'Ajuntament perquè costa molt d'arreglar, Jo sí.
3: Però bueno, si hi ha 300.000 euros...
0: Tindran
3: que fer alguna cosa amb aquest calés, no? Per a la Fundació Estapé. No sé el què, però alguna cosa.
2: Veig molta novel·la negra aquí,
0: En tot cas, sí. La Fundació Estapé diu la notícia, propietària d'aquests 3.500 metres afectats per l'operació d'aquesta zona que estàvem parlant, del projecte urbanístic a l'entorn de l'antiga tèrmica i d'aquest centre logístic, doncs rebria 300.000 euros.
2: I jo encara no m'he despertat de que el patrimoni, el patró, els que posen els diners siguin andorrans, o sigui, no sé, si tanta potència econòmica en té Andorra com per poder invertir en una cosa d'aquesta. Sí que la té,
3: sí, sí, la té, la té, la té.
2: No
3: sí,
2: sé,
3: sí.
2: Hi ha tants països, Alemanya, Holanda o França.
1: I venir-se a fixar.
4: Sí, clar, han ido a escoger este rinconcito,
2: sí, sí,
4: no?
2: Sí, sí, sí.
4: Molt interessant.
1: Bueno, està bé, no?
2: Bueno, que es porti formatge i tabac.
1: Ah,
2: no? Jo ni fumo ni menjo formatge, però bueno.
3: I mantequilla.
2: Sí.
0: Vinga, anem a un altre tema. Un grup de treballadors i familiars de la residència Edelweiss de Cubelles protesten per les condicions laborals i reclamen més personal i recursos. Aquest és el titular de la notícia publicada al web de la ràdio. La concentració es va fer davant del centre privat situat a l'Avinguda Europa del Parc de Cubelles, una notícia que publicàvem el passat 24 de setembre i que, per tant, parlava de dijous passat al matí, doncs, d'aquest reclam, no? Millores de condicions laborals, més personal, més recursos. Escoltarem, perquè així situem també la gent que ens està escoltant a la ràdio, vosaltres mateixos, un tall de veu, primerament, de Leomar Álvarez, que és un dels portaveus dels treballadors, que ha parlat de les ràtios dels gerocultors i del personal de neteja, el volum d'usuaris que acull el centre. Actualment el volum d'usuaris és de 100 euros.

0: Yo estuve, por ejemplo, en este de la carretera con una amiga dando unos talleres y los mismos clientes, voy a decir, te
1: Usuarios.
0: cuentan unas cosas
1: Sí.
0: que, Dios mío, de mi vida, ¿eh?
1: Sí.
0: Y te da mucho que pensar que llegues a esa edad y que tengas, no sé, un mínimo de requisitos. O sea, es que, mira, es que se me ponen los pelos de punta porque
1: Home,
0: nos volvemos vulnerables y...
1: nosaltres tenim un company, excompany d'aquesta tertúlia, el Josep Llagostera, que està en una residència.
2: Sí.
1: Fins que hem pogut parlar amb ell, no s'ha queixat,
2: No.
1: perquè ella deia que està molt bé, tal i qual, està solet en una habitació, vull dir, esclar, ell s'ho ha pogut pagar,
2: Clar,
1: però hi ha gent que no s'ho
2: sí.
1: pot
0: es
1: pagar.
0: És que és eso. Aquí en concreto paguen 2.395 euros.
1: Clar,
0: que
1: és,
0: dices,
1: exacte, vull
2: que
1: dir...
2: Sí, que sí, que sí.
0: És una passada.
1: Però a més a més, com que la majoria o gairebé totes són privades, llavors ens costen molts calés, però l'atenció, una vegada entren, ja no és el mateix. Vull dir, pagues molts calés perquè t'atenguin
0: pues
1: de qualsevol
0: está,
1: manera.
0: Que firmen Clar. Contratos con unas condiciones y unos servicios que luego no existen.
1: Clar. Però això no depèn dels treballadors, depèn de
0: no,
1: la pròpia
0: no.
1: empresa, perquè no organitza
2: clar,
1: bé, el sistema ho té limitat, perquè no cobren el que han de cobrar, hi ha manca de personal, no tenen l'atenció adequada a aquesta gent gran, vull dir, llavors, ostres, pagues
2: que,
1: molts calés per clar, res, eh? Vull dir, perquè te'ls tinguin en allà, vull dir.
2: Però estem parlant que són privades i,
1: sí, sí.
2: I busquen també el benefici, clar,
1: exacte.
2: O sea, no és fer-ho per amor a l'art, no, no,
1: no,
2: aquestes empreses busquen el benefici, entonces, si hi ha menys personal, són més ganàncies, con lo cual, al final, és un problema
1: és un
2: també
1: prejudici,
2: de...
1: Això.
2: Clar que és un perjudici, clar,
1: per
2: que ho és,
1: exactament, per la persona
2: clar,
1: que,
2: i el que dice
1: que
2: la Lola, clar, que llegues a una edat, que jo crec que anar a una residència no està malament,
0: no,
2: eh?
0: No,
2: ni
0: és molt respectable,
2: però bueno, però tens que tenir unes condicions
0: claro.
2: Bones, que estàs al final de la teva vida, estàs, bueno, això tens que ser, i clar, sempre és el mateix, no? O és públic o és privat. Que possiblement per part del govern, de l'Estat, tindria que finançar-se molt més aquest, pues clar que sí, jo penso que sí, perquè és que tampoc és tan fàcil entrar a una residència. Si tens calés i pots pagar una privada, bueno, pot ser, però si no, quant temps tens que esperar per anar a una residència pública?
3: Aquí volia arribar jo,
0: claro.
3: Eh? Jo tinc
2: dos anys.
0: Llista d'espera.
3: Jo, vaja, tinc algun cas proper, no? I clar, la vida pot canviar d'un dia per l'altre, no? De trobar-te perfectament a haver de recórrer una residència, perquè primer passes per l'hospital, després hi ha també una secció a l'hospital que et pot atendre allà durant un temps sí. màxim, després ja has de marxar a la residència o a casa teva, depèn del tipus de malaltia que puguis arribar a tenir, si no tens mitjans econòmics, clar, què fas? No et pots portar aquell pacient a casa. Encara que sigui un familiar o...
0: Claro,
3: si
0: que a vegades no és que quieras, és que no puedes.
3: O perquè treballes,
2: sí, sí,
3: o perquè...
2: Sí, sí.
3: Clar, al final, el
2: bueno,
3: tema és la llei de dependència, que és una altra de les qüestions.
2: Sí, sí.
3: Clar, dèiem plaça pública, plaça privada. Plaça pública l'has de demanar 2 anys abans, perquè ara aquesta setmana tenia una conversa amb el Consell Comarcal del Garraf i em deien 2 anys d'espera per poder optar a una residència pública. I tot i amb això, hi ha un llistat i potser no és la més propera.
0: Claro.
3: Després els recursos econòmics que pugui tenir doncs aquell avi, aquella àvia, no?
2: Sí, sí.
3: Aquella persona gran, no? Que potser no té recursos econòmics i fins que li aproven la llei de dependència entre que fas doncs, el tràmit, que ara es complica més perquè o vas a les oficines del Forn del Vidre de Vilanova o ara ja no pots anar a l'OPIC a entrar doncs, a aquesta petició ho han canviat és a dir, que si abans tenies aquí l'OPIC que et tramitava doncs, el tràmit i anava directament a la Generalitat no, ara has d'anar presencialment és a dir, que cada dia ho complica més us ho explico perquè ho he viscut
4: jo vull dir que nosaltres tenim amics aquí a la residència del Veïs que tenen els pares i a veure, tampoc ho veig a Casa de los Horrores, eh? No sé, jo crec que més o menys estan bé, que sí, que si un el té Alzheimer i l'altre, no sé, però, home, no estan bé. El que sí que és veritat que els treballadors fan molta, molta, molta feina.
0: No, si los trabajadores son un encanto.
4: Sí, i una
0: si
4: feina
0: que
4: molt,
0: vamos.
4: Molt agraïda, la veritat, molt de no molt agraïda i que hi ha unes normes, hi ha uns, diguem, deu haver una quantitat que guanyen la gent aquesta per norma o pel que sigui, no? Bé, que se'ls iguali o que cobrin el mateix que els demés.
0: Que falta personal i ja, herramientas sí, para que sí, puedan sí. trabajar bien.
2: Falta sí. personal i, com decía ara el Xavi, no? Que els sous d'aquesta gent claro. Són de lo més baixos que hi ha sí. als sous.

0: Sí, és, vamos, i és gent que està treballant, que està fent coses per la gent gran que bueno,
1: no, no,
0: que
1: a més
0: hauria d'estar més ben pagat.
1: A més, hi ha una petició que fan, que jo crec que és el més lògic del món, que demanen grues.
2: Claro,
1: grues
2: també,
1: per bellugar,
2: per bellugar
1: la gent, clar, la gent que pesa. Vull
2: claro.
1: Dir,
2: no.
1: Hi ha molta gent que pesa i els han de bellugar a braços.
0: Que
1: i
0: sí,
1: això
0: que sí, que sí.
1: La majoria del personal que hi ha en aquestes residències són dones.
0: Sí.
1: Llavors, la majoria,
0: la majoria,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Llavors es troben aquestes dones que per bellugar una persona que pesa 100 quilos sí. necessiten 3 persones.
2: Claro, és que poden hacerle daño a la paciente i elles mismas se poden lesionar. En estas entrevistas en concreto hay una persona que ya no es que hable que si les dan de comer tal o cual cosa o les falta una grúa o personal, es que se encuentra X veces, ha dicho, no sé si ha dicho hasta 8 veces, que se encuentra a su familiar con la medicación en un bolsillo, que nadie se ha molestado ni en dársela, que dices, ostras.
3: Ara ja tinc els talls amb un altre programa, que el BPM m'ha fallat, però el Salamandra no falla, i per tant anem a escoltar primerament el tall del Leomar.
4: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio. Pues no, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esas ratios, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza. Necesitamos unas condiciones mínimas para nuestro trabajo, porque no contamos con grúas ni herramientas básicas para el traslado, levantar, acostar y hacerle las transferencias a los abuelos. Las grúas, que son una herramienta básica e importante para hacer esa faena, no corresponde la cantidad que se encuentra. Solamente contamos.
3: Bé, una mica d'aquí, no? El que estàveu comentant, no?
1: Sí.
3: I, d'altra banda, també, bé, aquí s'explica, no?, que els treballadors són més de 20 en aquesta residència, que estan organitzats mitjançant un comitè d'empresa, i, bé, una de les persones del comitè d'empresa és la Raquel Vidal, que parla també de les negociacions que estan obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions, com, per exemple, la necessitat d'adquirir més grues. Ells estan en converses, és una eina que hem pogut escoltar, no?, que consideren essencial pel benestar dels usuaris. Anem a escoltar també, doncs, a la Raquel.
5: De moment estan obertes, passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això és l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
3: I entre altres qüestions també han destacat el mal funcionament dels ascensors, que diu suposarien un risc pels professionals i pels usuaris autònoms que s'hi poden quedar tancats. És una altra de les queixes, i els treballadors, doncs, han rebut el suport de diverses famílies de residents que s'han unit doncs, en aquesta reclamació de més recursos per part de l'empresa en aquest centre. I escoltarem, doncs, una mica el que ens diu també la Rosa Maria Luna, doncs, de tot plegat.
6: Bueno, yo lo que veo es que falta personal. El centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que es un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
3: Y un altre dels familiars és el...
7: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo
3: Estrado.
7: Determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También Por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails. Inclusive hice una llamada al ayuntamiento. Estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro. Y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente. Pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residencia tienen que hacer algo ya.
3: Y en saltaba un tall de veu de l'Anna Sánchez, l'escoltarem.
8: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
3: Hem de dir que la ràdio encara no ve, s'ha posat en contacte amb l'empresa per donar la seva visió sobre totes aquestes reclamacions que esteu escoltant, i per ara, doncs, de moment, en el moment de publicar aquesta notícia, doncs no havíem rebut resposta. Això és el 24 de setembre, en tot cas jo m'he incorporat avui, no ho sé, entenc que a hores d'ara no tenim, doncs, aquesta resposta per part de la residència, però bé, ho he pogut escoltar també. També és un familiar, va allà, li donen tota una sèrie d'informació i després veu que no és el que se li ha venut, no? Sigui per falta de personal, que no hi ha cap problema amb el personal perquè hem pogut escoltar una altra de les usuàries, no?
0: Sí, que el personal
3: doncs és encantador, fa la seva feina, però els hi falta mans i recursos, clar, no?
0: Si no arriben, no arriben.
2: Jo crec que la paraula manteniment. Porque en el centro en sí, si hay goteras y tal, eso es porque no hay una empresa de mantenimiento. No. Y referente al ascensor, habrá una empresa, ¿no? Que haya puesto el ascensor, también necesita un mantenimiento.
0: Por ley tiene que haberlo.
9: No, y además que, o sea, las empresas de mantenimiento siempre están súper vigiladas y claro, que todo funcione. No entiendo esta cosa. Uh-huh. Pero sí que es verdad que yo creo que la tecnología es lo que nos salvará a la gente gran, ¿no? Quan ens fem grans, de que diguem, per les nostres necessitats, i si hi ha unes grues, i m'imagino que deu haver subvencions per aconseguir la grua, no ho sé, i que més o menys es poden aconseguir d'una manera relativament fàcil pel centre, i aquesta gent ho estan demanant, perquè he vist que per almenys 3 o 4 han parlat del tema de la grua,
0: que
9: és un tema que ho deuen tenir molt present, i el tema dels ascensors, bueno, és patètic.
0: El que deia el Cinto, mover a una persona gran que pesa, segur, és
1: un pes mort.
0: En 3 dies estaràs de baixa, perquè tindràs l'esquena hecha polvo. Bueno, no quiero ni imaginármelo.
2: I que cada dia tienen que levantar a las personas, me imagino, para todo.
0: Y hay una cosa que també és privada, la residència, però
3: hi ha places públiques i privades.
0: Hi ha places públiques també. Jo crec que per part de l'administració també tenen que controlar d'alguna manera que el que diuen que tens grues, no sé què, no sé quantos, claro, també és cert, no? Perquè estan obtenint diners públics també, aquesta residència.
1: Mira, jo el que vagi per endavant, que el meu recolzament total als treballadors d'aquesta residència en concret, i en general a tots, perquè tots passen per les mateixes dificultats, uns més i altres menys. Però vull dir, el meu recolzament amb ells i la meva crítica a l'empresa per la seva deixadesa. Perquè una empresa que té un servei públic com és una residència per a la gent gran no pot tenir aquesta deixadesa en les seves instal·lacions i la seva manca de recolzament al personal i la seva... O sigui, tot això, que està molt bé, que és un negoci, ho hem parlat, però aquest negoci l'has de mantenir. No pots dir, és que el meu negoci ja funciona. No, si funciona malament deixarà de ser un negoci, perquè tard o d'hora la gent ja no hi anirà, o les pròpies crítiques que sortiran de tota aquesta situació, la gent ja no es presentarà. Sí que diem que hi ha necessitats i que, hòstia, ens convé posar la gent gran en un lloc on sigui momentàniament perquè tenim una necessitat, però això s'ha de fer d'una altra manera, i aquesta empresa té que mirar, aquesta i moltes,
0: moltes.
1: Però privades i particulars,
2: sí, en concreto esta... o sigui, informada está, porque por lo que comentan viven encima los dueños o propietarios o algo así comentan que viven encima de la residencia y con un altavoz se han dedicado a que escuchen todas las quejas.
1: Peor me lo pones.
9: Y imagínate. També el recordar-nos als inspectors, que si no han fet la seva feina,
2: claro,
9: que la fallin. I si l'han fet i no els han fet cas, doncs que vagin allà i els imposin una
2: bona sanció. Això és com la ITV. Tu passes la ITV i el cotxe t'ha atropellat i te dicen d'aquí a 15 dies tráelo con esto arreglado. Pues seria lo mismo, no?
3: Bé, ara ens falta això que no tenim arguments per part de la mateixa propietària de la residència. És una informació que no tenim perquè tot i haver-nos posat en contacte a hores d'ara encara no tenim més informació, només tenim una part de la manifestació.
1: Quina argumentació de portar l'empresa? Que t'ha de venir que tot està bé, que tot està perfecte? No, home, no t'ho dirà.
9: Que no és culpa seva.
1: Això, és culpa del que fa l'usuari, no?
9: O que tenen la grua demanada fa 10 anys i que està enganxada a la frontera, ja està, a la duana.
3: Bé, no tenim doncs aquesta part. Anem cap a una altra notícia, el nou contracte de serveis socials amb el món local puja a 2.318 milions, un 66% més, amb 1.000 professionals nous. L'acord preveu 2.100 places extra contra el sensellarisme i incrementa el preu hora del servei d'atenció domiciliària. Aquesta és una altra de les notícies també que he publicat al nostre portal web. Això va ser dimecres passat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, i els presidents de l'Associació Catalana de Municipis, de l'ACM, i de la Federació de Municipis de Catalunya, doncs Meritxell Budó i David Bote, van presentar el contracte de serveis socials amb els ajuntaments, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, detalla doncs aquests recursos a l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit. En tot cas, anem a escoltar-lo, el que ens diu.
10: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació.
3: Perdoneu, aquest és el Raül Moreno. Anem a escoltar el DAI correcte.
10: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt...
3: No hi ha manera. No vol aquest reproductor.
11: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, i increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals...
3: Bé, aquest doncs eren les paraules de, com dèiem, de Salvador Illa, el president de la Generalitat, que detallava aquests recursos de la coordinació de la professió de l'àmbit, i d'altra banda el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, doncs assegurava que l'acord suposa menys càrrega administrativa. D'altra banda, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament de serveis socials, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, també ha subratllat el paper de les administracions locals en aquest acord. No sé què en pensem, doncs, d'aquest acord que preveu 1.100 places extra per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya, d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal i pisos d'inclusió, i que augmenta també progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària, al SAT, dels 24 euros actuals als 27 euros al 2027, fins a arribar als 30 euros al 2030.
9: Doncs és tan senzill com si ens hem de menjar que haguem de sortir de Barcelona perquè no podem comprar pisos, ja ni Cornellà, ja ni Viladecans, ja ni Castelldefels. Si ens han d'ampliar l'aeroport, ja no dic envair la Ricarda, sinó que volen fer encara una terminal més. Si ens hem de menjar una Copa Amèrica que no ens interessa una merda, o una Fórmula 1 o a Madrid, o tantes i tantes coses que a nosaltres, la gent del poble, no ens arriba, almenys que ens arribin els diners o els impostos que recauden totes aquestes coses en això, en arreglar el tercer sector, que es diu sensellarisme, bé, tot el que sigui lluitar contra la pobresa de totes les maneres del món. I també recordem que aquí també hi ha nens i nens que, si les coses fan bé, seran estudiants i tindran una vida normal. O sigui, tot el que ens pringuem que no podem disfrutar perquè hem de marxar de les ciutats perquè estan plenes de turistes, o no podem anar en rodalies perquè no funciona directament, doncs que les inversions vagin per aquestes coses, que és molt important.
1: Saps què passa, Xavi? Jo sóc una mica crític amb totes aquestes propostes i acords i nous projectes, perquè tot està per veure. Vull dir, és molt fàcil dir, és molt fàcil fer discursos que ens donguin esperances de futur i tot això, és molt fàcil, però jo ja estic convençut, perquè degut a l'edat que tinc he passat per moltes situacions i he vist que moltes promeses que després no es compleixen. Aquí hi ha hagut acords que després no es compleixen, i acords signats, eh? Hi ha hagut projectes signats que després no s'han portat a terme per les raons que siguin. Ara és molt fàcil prometre, ja veurem el que passarà. Ojalà m'equivoqui i això tiri endavant, ojalà.
0: Ojalà, ojalà. Jo crec que aquest 66% d'increment en aquestes partides, jo crec que està bé, però tens raó tu també, que es farà o no es farà. Clar, això no ho sabem. De moment, hi ha una partida pressupostària per aquest any que incrementava, no recordo quan, però bueno, el camí és aquest que diu Xavi també, no? Intentar que és aquest diners de los impostos de tothom vagi a la gent que ho necessita, evidentment.
3: 66%.
0: 66%, sí, he vist el que deia, però bueno, veurem si es fa o no.
9: No,
0: jo confio en que sí.
2: Vamos a pensar que sí, no? Que al final...
1: Bueno,
9: no, i vas a altres països del món i veus a gent demanant diners pels carrers i dius, hòstia, jo no vull això. Què hem de fer? El que diuen, la paguita, allò, l'ingreso mínimo vital, perquè encara que siguin 400 euros la gent pugui viure i no hi està demanant diners pel carrer, no? Això és política social. Jo sóc molt d'esquerres perquè sóc el comissari d'un festival de novel·la negra, URC sí o sí, i sóc el escriptor de novel·la negra, i tot el que sigui política social m'abono, el que dius tu, eh? Moltes vegades hem tingut anuncis d'allò de pluja de milions,
1: sí.
9: I en Rodalies sobretot ho hem vist mil vegades, però suposo que sempre queda alguna cosa, no? Sempre entra alguna cosa al sistema i benvingut sigui. Però que la gent que es controli i que els diners vagin on han d'anar.
3: Vinga, doncs anem cap a una altra qüestió, perquè tenim molts temes encara sobre la taula. S'ha anunciat ja la cinquena edició del Cobermut pels dies 3 i 4 d'octubre. La fira dedicada al vermut i l'aperitiu es recupera després de les suspensions del 2024 i 2025. I bé, la proposta té com a objectiu donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i a l'aperitiu, i al mateix temps dinamitzar també l'activitat comercial i de restauració del passeig marítim un cop doncs acabada aquesta temporada turística. Durant els dos dies d'aquesta fira el públic podrà descobrir i tastar prop d'un centenar de referències de vermut, acompanyades de formatges i també altres propostes gastronòmiques, i la programació també inclourà tallers de degustació de formatges de vermuts a càrrec de Rafael Coronado, de Fit and Wines. La música també tornarà a tenir un pes destacat en aquesta programació del Cobermut. Aquest dissabte 3 d'octubre la fira obrirà a les 11 del matí i al llarg de la jornada hi haurà actuacions com Dana Ibori, que presentarà el seu nou disc, Eclipsi, i doncs en format duet amb Adrià Mort. Hi haurà també vermut musical amb DJ i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Company. La primera jornada acabarà doncs a les 10 de la nit. Això serà dissabte, i diumenge 4 d'octubre el Cobermut tornarà a obrir a les 11 del matí, una jornada que tindrà l'actuació de Mònica Sabadell, els concerts de Veneno en la Piel i del senyor Corella, a més d'una nova actuació d'una altra sessió de DJ i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. Una clausura, la del diumenge, d'aquesta cinquena edició que està prevista a les 8 del vespre. Bé, aquesta és una mica la notícia.
2: Tiene buena pinta, y los compañeros están deseando que llegue el fin de semana.
1: Como lo sabes.
2: Y esperemos que el veranillo
9: esté... Sí, pero se nos acumulan las... el trabajo.
2: Se va acumulando ahí la faena, ¿no?
1: Començarem a les 11 del matí i no sabem quan
2: acabarem. A la 11 me parece temprano para darle al vermut.
0: Esperem que no, no haya pluja, ¿eh?
2: Bueno, iba a decir eso, que con suerte el veranillo de San Miguel...
9: Está una mica agafat, ¿eh?
2: Sí.
0: Está agafat, ¿eh?
2: Pero bueno, vamos a esperar.
0: Sí.
9: Però jo he de dir que el vermut és un producte que jo abans anem a fer un vermut, fas un vermut, sempre el Martini, no sé què, i vaig anar una vegada a una fira d'aquestes i vaig provar vermuts artesans bons i em vaig quedar, hòstia, això sí que...
2: Nada
9: això
2: que
9: no
2: ve,
9: ho coneixia jo, eh?
0: Xavi, una cosa, i hacen referències, no tens que provar-les totes, no, eh? No tens que testar totes, que et coneixem.
9: No, tampoc la meva cartera no m'arriba, per tant. Però és veritat que és un... Aquí de compte és un licor que es fa amb herbes, i herbes tothom fot ficar la que li doni la gana.
1: Però hem de pensar que també tenim la comarca a on s'elabora el millor vermut, sí, que és a Reus. Carai, nosaltres estem consumint vermut italià, de què? Per què? No, home, no, si ho tenim aquí és millor, el que tu dius, Xavi. Millor el vermut a granel que la botellada. crítica.
0: Nosaltres del Serra del Curro, del Celler del Curro.
1: Però avui en dia els obliguen a embutacar, sí, ja està. Sí, però avui sí. El Celler del Curro, per exemple, sí, sí. Tan boníssim. Clar,
0: boníssim, boníssim.
2: No. Sí. Hacía tiempo que no se hacía, porque había habido algún problemilla.
3: No, no, és que no es pot. El temps no ens ha acompanyat massa, eh? Han estat movent la festa dins el calendari.
1: Sí, dos anys, però no eren per les obres del passeig, que no es feia la festa del Covermut.
0: Bueno, un any, jo crec que o dos anys va ser per les obres també del sí. passeig, però després ha sigut per el
2: temps. No dava
0: temps
2: a organitzar-lo.
3: Sí, sí, s'ha hagut de suspès. No, sí, sí, s'ha suspès sí, també.
0: Sí. L'any passat crec recordar que estava tot muntat i se va suspendre a l'últim moment.
9: Per pluja,
0: moment,
9: sí.
0: Per la pluja, que hi havia previsió de pluja, de
3: I
0: molta
3: aquest temps
0: pluja.
3: Era tan boig, no sabem mai. Ara fa sol i després, mira, no...
0: Avui mateix diuen que pot ploure
2: molt. Però se puede aplazar, quizás, si no hay nada al otro fin de semana. Que este sí, pueblo está que lo tira,
0: es molt complicat, Però bueno, no solo es el vermú, no? Jo crec que és un moment perquè la gent visiti també la platja, la
9: que
0: costa.
9: Que creuen la via els
0: les del poble, no? Que creuen la via.
9: Que costa molt.
0: Tot això i és bueno, la música i tot. No. És un moment, jo crec que és.
9: I sobretot amb mesura, molt... prendre 3, sí. 4 màxim.
3: Degustació, degustació.
9: Degustació. Jo de formatges els podem menjar tots que no m'agraden, o sigui, però els concerts són molt xulos, el Veneno la Piel i algun grup d'aquests estan molt bé, la veritat.
0: Ah, està bé, està bé.
9: I és un dia també per fer desfilada d'ulleres de sol, Tothom va
2: claro.
9: A les ulleres de sol.
1: Camufrau.
2: Ja no hi zona azul, tampoc.
9: Sí, veritat. Sí,
2: interessant.
3: Sí, la veritat, el que costa igualment aparcar, perquè amb zona blava potser no costa tant, però quan ja és gratuït... Sí.
2: Bueno, però si viene gente de fuera que lo sepa.
9: Hi ha molt espai, també.
3: Sí, bueno, no. Depèn de la gent que arribi, no?
9: La gent de Vilanova, que els hi costa molt sortir de Vilanova, que s'acostin a veure vermut.
3: I a la zona del Prat de Vilanova també és gratuït a partir del 15 de setembre, sí, per tant, mira, caminen una miqueta que no passa res, no?
2: Hombre, que si beben no se puede conducir.
3: No. Bé, en tot cas és un acte més, que a més també serveix de promoció per la restauració. Hem de dir que l'entorn és idíl·lic, no? Que facin això al costat del mar, no? El passeig marítim és un entorn també agradable, no?
9: I és una zona de... És una zona en el calendari que no hi ha gaire cosa, que no hi ha moviment, i bé, allà ens podem trobar tots i fer la nostra.
3: Parlem, doncs, de la primera fira d'artesanes i artistes. És una iniciativa que celebrarà també aquest 3 d'octubre al Passeig Marítim, amb l'objectiu de donar visibilitat també al talent creatiu. Per tant, doncs, aquesta serà la primera fira que tindrà lloc, com dèiem, al Passeig Marítim, i que neix de l'objectiu de donar visibilitat i promoure el talent creatiu de les dones, alhora que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar nous espais de trobada, intercanvi i col·laboració. Una iniciativa que també busca fomentar l'associacionisme, la creació de xarxes entre dones, artesanes i artistes, afavorint també el contacte, l'intercanvi d'experiències i col·laboració entre les participants. I la Fira d'Artesanes i Artistes tindrà continuïtat els dies 17 i 18 d'octubre a Olivella, és a dir, que primer comença aquí a Cubelles, segueix després a Olivella i s'emmarca dins de les polítiques d'igualtat impulsades per aquest 2026 pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. Bé. Què us sembla?
0: Bé, jo suposo que s'ha fet el mateix cap de setmana que el Covermú perquè hi hagi més gent al passeig, no?
3: Al ja passeig. La tens garantida.
0: Suposo
3: gent
0: que hi ha gent allà, doncs si fas una fira artesanal i d'artistes, que suposo que són quadres o qualsevol cosa d'aquesta, estarà bé perquè hi haurà més gent al passeig i més gent per a poder comprar si és que... O venen, hombre, o no, suposo.
3: Suposo que també qualsevol objecte artesanal que pot ser també de pulseres o sabarreta, vés a saber.
1: Sí.
3: El que ens
2: la creativitat
3: tot,
2: no tiene límites.
3: No té límites,
2: ja te lo digo. Porque
3: clar, no ho sabem perquè no hem pogut entrevistar encara a cap dona.
9: Bé, hi ha gent que li agrada, que li agrada col·leccionar, vull dir, tenir a casa seva productes diferents, que no cal que tots tinguem el mateix angelet o el mateix gerro.
2: Claro.
9: Que hi ha gent que li agrada comprar quadres, fins i tot arracades d'aquestes de... I bueno, està molt bé.
0: Està bé.
9: I a més que s'associin està molt bé perquè sé que entre ells com s'explica on s'ha d'anar, com s'ha de fer...
2: És que intercanvies idees i conocer gente i puedes visitar coses que te llaman l'atenció, aprender a fer-les.
9: I no és el mateix que posin una parada, que anava a veure una parada, que no que anava a veure una a la fira. Mm. Claro. Bueno, molt interessant, la veritat. Sí.
3: Veurem, quan comés la primera, veurem una mica les artistes, no?, que hi haurà de dones i veure també aquest talent. podremos claro, explicar
2: porque la semana que harán talleres, ventas, ¿no? A lo mejor para aprender a hacer cosas, eso es súper interesante.
3: Ho veurem, perquè és la primera fira, sí. No? Bueno,
0: ens han copiat al Cuber Asnoir, que sí? El premi és a la dona, sí. I aquí també l'art fira artesania, el talent femení. Sí,
9: sí, al final sí, serem el poble de les dones. Bueno, Cubelles, cul i mamelles, clar.
2: Bueno, també he de dir que les coses artesanes no estan valorades a la hora de pagar-les, sí, ¿vale? Porque cuando se te da bien hacer algo, la gente se cree que eso, pues...
0: Que es un hobby.
2: En cinco final, minutos lo has creado, vale, y aquello vale. Tiene un
1: trabajo. Sí,
2: claro,
1: un trabajo,
2: sí. O sea, que la gente no suele valorar las cosas artesanas.
9: Y sobre todo la originalidad. Si compras una cosa artesana, no me la tienes tú.
2: Claro, ahí está. Mato. Que eso es lo que no la gente no entiende. Porque a veces dices, cuando te dicen, me harías tal cosa, y tú y yo personalmente, que también hago muchas cosas, yo digo, si está en el chino, cómpratelo.
9: Sí. Sí,
2: porque no vas a valorar, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, está clarísimo.
3: Bé, en tot cas, hi ha més notícies, però com no ens dona temps de tractar-les totes, anirem a les més properes. Jo volia comentar també que, ja que tenim el Xavier Borrell i que fan la Canyelles Mil·lenària, aprofitar també per parlar d'aquesta informació que busca consolidar el Garraf, un festival dedicat a la novel·la històrica. És la segona edició que reunirà autors i activitats literàries els dies 2, 3 i 4 d'octubre, per tant, també, just aquest cap de setmana. I bé, és un festival amb cares també conegudes, també de Cubelles, el Joaquim Micó, tenim també el Pedro H. Tu també moderaràs una de les taules, no? Explica'ns una mica, va.
9: Sí, bueno, hi ha un estic de ponent també parlant també de la Guerra Civil. Sí, bé, el que ens agrada llegir no ens agrada només llegir novel·la negra. A més, la novel·la negra no està molt renyida amb la novel·la històrica, fins i tot estan, diguem que es poden tocar. Això si li posem etiquetes a la literatura, perquè es pot viure tranquil·lament sense etiquetes. El que sí que és això, que és una jornada molt interessant, perquè la novel·la històrica té molta embrancida, el bo que té és que pot tocar des de la prehistòria fins als principis de, no sé, de la democràcia,
0: fins ahir.
9: Tot i que hi ha gent que diu que tot des del segle XX endavant no és històrica, és periodisme, però bé, això ja són debats que es fan allà. I molt interessant, perquè es poden ve gent molt xula, ve el Xavi Coral, ve un noi Rafael Bastida que ha escrit un llibre que es diu Passeig de Gràcia, que té molt bona pinta. Venen molts premis que han guanyat el Premi Lèstor Luján de novel·la històrica, l'ha guanyat mig festival d'aquest que venen, estarà tot molt elaborat, i a més es fa al castell de Canyelles, que encara molt poca gent l'ha pogut visitar, i que bé, és un indret que la gent que tant li agrada la història de la comarca i tal, el pot gaudir molt, i a més hi ha venda de llibres i signatura dels autors, i tothom pot venir allà a xerrar, que li signin, a comprar llibres i a passar-s'ho bé en un lloc tan maco com és Canyelles.
0: I el castell que l'Ajuntament de Canyelles ha recuperat després d'anys, que era una propietat privada, i fa un any o dos anys. Sí, que
3: l'any passat.
0: L'any passat, no? L'any passat.
2: Sí, un any.
3: Perquè també hi vaig ser present,
0: sí, sí, sí, tu també vas estar, clar que sí. I bueno, pues és un lloc interessant, no? I recuperat per al poble.
3: No, i que a més ho organitzen amb molt gust, eh? La veritat és que és molt elegant, el lloc també és molt idoni.
9: I la meva taula, la taula que modelo jo, per exemple, és sobre Gaudí, i bé, el tema està molt d'actualitat, perquè entre això, la notícia que ha sortit ara de la Sagrada Família, dels veïns aquells que si els expropien o no i tal, però a més em sembla que és el centenari de la mort.
0: Sí, l'any Gaudí, aquest any.
9: I a més Gaudí en si sol té tanta història que podies fer 40 debats i no te l'acabaries mai, la veritat, sí, sí.
3: I una mica per posar-ho sobre la taula, no? El Cubelles Noir, doncs, és el festival de novel·la negra Cubelles, els Víctor Alari, que també té la seva trajectòria i que surt d'aquí de la ràdio, una mica el tema cultural, no? El que els ajuntaments apostin per formats com aquest. Parlàvem, doncs també de Canyelles, la Canyelles Mil·lenària, amb aquest festival dedicat a la novel·la històrica, però que al final Cubelles també té el seu Cubelles Noir, no? Sí, sí. I aquest concurs literari que té doncs, tota aquesta trajectòria. Què en pensem, no? Que els ajuntaments apostin per la cultura.
9: Que apostin. A més que hi ha autors que podien estar als dos festivals i que sabem que la gent que li agrada llegir pot anar aquí, pot anar allà, pot anar a tot arreu, però bé, hi ha molta gent, hi ha molt friqui de la novel·la històrica que allà es trobarà molt a gust, segur que sí.
0: Sí, sí, però bueno, que aquest any ja ho haureu parlat, però el Cubelles Noir ha sigut tot un èxit. I cada any és, veiem des de dins que hi ha més gent de fora, més gent d'aquí també, del poble, però sobretot gent que ve especialment a les jornades del Cubelles Noir, i bueno, per nosaltres és un orgull, no?
9: I no que venen només a mirar i a veure, a treure el cap, és que compren. Sí. Si vol dir que estan interessats. Ara portem uns anys que estem batint el rècord de vendes de llibres, algo espectacular que ja voldria molts festivals, però aquest no, aquest és el nostre, no es pot tocar.
3: A la tertulera no havíem parlat, i val la pena, no?, també sí, dins doncs aquest espai, parlar també del Cubelles Noir, que més ha passat ja aquests 10 anys, no? És a dir, que...
0: 11
3: ja, per això, sí, que ha passat el primer desent, no?
1: Jo me'n recordo que quan va començar el Cubelles Noir, va començar com allò, provem a veure què passa, provem-ho, Xavi? Provem a veure què passa. Carai, tu, ja hem arribat a un punt... Sí. Que ja té renom a tot arreu, vull dir, es parla moltíssim del Cubelles Noir.
9: No, i què dius, el primer any dius, no vindrà ningú, i i mires el públic i dius, hòstia, si això està a rebentar, i aquí ja tenim aquí, bueno, si ho volem, si ho fem bé, llavors ja has de dir, ho fem bé, doncs aquí tenim una cosa xula.
3: Va començar que si la sala del centre social, la biblioteca, i ara va més enllà, perquè ho anunciava la intenció, no?, d'agafar un espai una mica més gran, no?
0: És que aquest any s'ha, bueno, sobretot el teatre que fem, estava no ple,
1: és que
0: pleníssim.
1: Jo t'he dit, Marcial, que Cubelles lo que té ganes de teatre, carai, sigui també, de Cubelles Noir, o sigui del grup de teatre, o sigui del grup de tertulians de la ràdio, carai,
0: de fer coses diferents, jo crec.
2: Però no tenim teatre.
0: Coses diferents,
3: no, però la vinculació del grup de teatre al Casal de Cultura, que també és allò que tinc gran, gran local,
0: sí,
3: no?
0: No, i...
3: perquè l'obra va estar... La Marta ve aquesta recreació, el Marcial, que també va ser un dels actors, no?
0: Jo me río, però bueno,
3: va estar
0: bé, molt bé.
9: Jo com a comissari sempre he pensat que un festival l'has de fer al teatre més central que tinguis al poble, a la Rambla del poble. Per desgràcia tenim un teatre a una Rambla, diguem, i no el podem fer allà.
3: No tenim l'aliança, en tot cas anem a parlar.
9: Un altre dia parlem.
3: Sí, sí.
9: I...
1: Quan jo no hi sigui, eh?
9: Però... Vale. Estem al centre, ho fem al centre social, que és el lloc més cèntric que tenim. També ho fem a la biblioteca, que per fer coses acústiques i cinema és ideal. Però també intentem involucrar totes les associacions del poble, que també han vingut geganters, el teatre sempre ve, però bé, altres anys han vingut castellers, de tot una mica, i ens agrada, i bé, crec que sabem que l'èxit passa per aquí, la veritat.
3: I a la gent li agrada també l'escape room, no?
0: Sí, també.
9: Però no havíem trobat la fórmula fins ara, aquest any ha sigut el primer.
0: Sí. Va estar superbé.
9: Quan estàs de cara... Tot surt bé.
3: Bé, doncs, que segueixin potenciant, no?, aquests actes culturals. Al final, la cultura, hauríem de dir, no té preu. Hauríem d'intentar, doncs, això, també apropar-la al màxim a la gent, que sigui gratuïta, sobretot.
0: Sí. No té preu, però té cost.
3: Té cost.
0: Té cost.
1: Sí, però jo penso que fer cultura està molt bé de cara a la gent i a la via pública, per dir-ho d'alguna manera, al carrer. Perquè jo trobo que fer cultura a la ràdio, per exemple, jo estic col·laborant amb un espai cultural, entre cometes, d'aquesta emissora, i tinc la sensació de que la gent no la segueix gaire. Llavors, és clar, quan tu dones informació cultural a través de l'emissora de la ràdio, la gent se'n va a escoltar música en una altra banda, o s'escolta, o deixen de... Tu saps de què t'estic parlant, no, Àngels?
9: Vull dir, bueno, però no creguis, Sinto, perquè jo estic a un programa de Ràdio Nacional que escolten 500.000 persones i no tens cap feedback amb ningú.
1: Però tu estàs parlant de Ràdio Nacional d'Espanya.
9: No, però vull dir, ningú et contesta. Però vull dir...
0: Ràdio Cubella. Del nodo.
9: Però vull dir, ningú et contesta, No hi ha feedback. Ningú et contesta ni a xarxa social ni absolutament res. Dius, on esteu? Clar, on esteu?
3: Clar. Home, us he de dir que aquí la tertulia s'ha caigut una mica de feedback a les xarxes,
1: Sí.
3: Amb l'estrena, només un dia.
1: Home, mira, la setmana passada a mi ja em van apedregar, vull dir...
3: Vinga, referir, Cinto, ojo, que dius, no ens escolten.
1: Però llavors, escolta'm, jo no vinc aquí a censurar-me, Vull dir, el dia que ho hagi de dir, ho diré...
9: Però vull dir que hi ha gent que sí que l'escolta i no et diu res,
3: No et diu res.
9: És com la gent que es compra el teu llibre, la llegeix i... ¿Qué te ha parecido?
1: Bien.
9: Hostia, he tirat dos anys escrivint el llibre, entonces no tens res més a dir.
1: T'haver llegit o no?
0: Por eso que te diga que mal, ¿no?
9: No, ja, sí.
0: Bueno.
3: L'única cosa que té la ràdio és que, clar, si tu fas ràdio al teu municipi o una ràdio local que és molt propera i que et coneixen, els feedbacks te'ls fan al carrer.
1: Sí, claro. Possiblement.
3: Li podries haver preguntat això, sí, o sí, el que sí, sigui, no? Sí, i et dic que t'arriba d'una altra manera.
0: Sí,
3: eh?
0: Sí.
3: Però sí, a Ràdio Nacional d'Espanya no crec jo que, no, que el feedback sigui tan directe com...
9: Bueno, igual els hi arriba a ells, però no em diuen res.
3: No diuen res, Xavi.
1: No problem, Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Molt bé,
1: no
3: parlant de cultura, en tot cas, anunciem que tot just d'aquí una setmana, jornades europees de patrimoni també a Cubelles, per descobrir la història i el patrimoni local, els dies 9 i 10 d'octubre, per tant, doncs, que el calendari cultural segueix, que no parem, que hi haurà moltes coses també, i no sé si heu gaudit mai d'aquestes jornades europees, va canviant, però sí, hi ha cites com, per exemple, aquí ens diuen hi haurà una gincama de patrimoni cubellenc, a Cultura Urbana Cubelles es farà càrrec d'aquesta gincama amb l'exposició permanent del Pallasso. Tindrem també tallers i activitats al patrimoni amb toc d'història, art i circ, per veure, doncs, per exemple, l'exposició. Hi haurà també moltíssimes coses més. Els safrejos municipals, podreu anar a gaudir d'un concert, Dones i Patrimoni, a càrrec del Cor Lirae, que també doncs, és d'aquí de Cubelles. I bé, aquestes són activitats gratuïtes, no cal inscripció, no sé si em deixo alguna, però ja sí. Hi ha també la presentació del quadern cultural Evolució del paisatge de costa del municipi de Cubelles, 1946-2025, obra de Pere Vives Santa Eulària, que és l'autor que acompanyarà aquesta presentació amb una projecció també d'imatges comentades que permetrà doncs, observar i entendre els canvis experimentats pel litoral cubellenc durant les darreres dècades. Per tant, pot ser molt interessant, una activitat també que compta amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Doncs això, d'aquí una setmana, eh?
0: Sí, em sembla fantàstic totes aquestes coses, però m'agradaria també que el patrimoni que tenim, com el Can Travé, per exemple, també entrés en aquestes jornades i d'una vegada per totes se comença a fer alguna cosa.
1: No.
0: És molt, costa moltíssims diners fer coses, moltíssims, però si fas una miqueta aquest any, una miqueta a l'any següent, així a poc, igual en 10 o 20 anys lo tindrem, però ara si no fan res, el que tindrem és una ruïna, com tenim la Casa de l'Estapé o aquestes coses.
9: Jo vull reivindicar un espai de memòria de la Guerra Civil.
0: Que la Guàrdia Civil, quasi.
3: Ui, que ens has espantat avui.
9: Bueno, vindríem molts visitants, eh? No, de la Guerra Civil. Crec que m'agradaria molt, i el lloc ideal, l'altre dia m'ho feien pensar, és el Polvorí, aquell allò ben fet amb coses de la Guerra Civil, objectes, història, etc, etc, que hi ha molt friqui de la Guerra Civil que va pels pobles recorrent espais, allò sí. Hi ha alguna visita al búnquer o el que es pogués veure una mica de lluny, crec que donaria molt de joc, la veritat.
3: Al final esteu dient potenciar Casa Travé, però també el patrimoni del jaciment. Es refereix tu al búnquer o al jaciment també, ibèric,
9: sí.
3: No?
9: Sí. No.
3: On te referies? Bueno,
9: sí, però ja parlant de la Guerra Civil.
1: Però en aquell edifici que parles tu del búnquer, allà hi ha una associació de veïns, que la part de dalt, on hi havia l'observatori militar, és a dir, on controlaven des de la part superior, allò ho van transformar i van fer un espai per a l'associació de veïns. Vull dir que, d'alguna manera, s'ha adulterat també allò.
9: Sí, ho sé.
1: Es manté-lo pues de sota...
9: Salvem tot el que puguem, abans que tornin a trencar tot, no? I obrim l'aliança, si algú s'anima.
1: Però... Home, sí. Va!
3: Bé, doncs aquí queda, eh? Ens queda res, un minut i poc.
2: Abrir ese melón.
3: No sé si algú volia fer l'última intervenció, encara tenim un minut, eh? Si
2: bueno, jo pensava en els safrejos, no? És una oportunitat per visitar-los, perquè quan vemos... Se hacen muchas
9: muy
2: cosas,
9: bonitos,
2: sí. Pero hay que aprovechar para verlos cuando se hacen estas cosas, porque si no está cerrado también.
9: Sí, la verdad es que si no, y la exposición del Charlie River es maravillosa.
2: Bueno, claro, pero allí sí puede ir.
1: Pero el Charlie River porta bueno, desde que están fent les obres a la plaça del Castell no es pot visitar, i l'altre dia estava parlant amb la...
3: Amb la Mònica,
1: adiós.
3: No?
1: Amb la Mònica em deia, està abandonadíssim perquè no podem fer ni neteja. Vull dir,
3: en parlarem, a la setmana que ve, perquè les jornades de patrimoni queden tot just una setmana. Ho deixem aquí, Cinto Bel, gràcies, Lola Lorente, Marcial García, Xavier Borrell, deixem aquí la tertúlia, dilluns que ve tornem. Recordeu que aquesta tertúlia es pot escoltar novament a les 7 de la tarda i també a les 10 de la nit. Fins una altra, bon cap de setmana.
1: Adéu, bona setmana. Adéu.
12: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant Cubelles, al Passeig Marítim número 12. pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
13: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
14: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
15: Ràdio Cubelles.
14: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Com viure millor, amb la doctora Teresa Joval.
1: Molt bon dia. Les estadístiques ens van portant a la mà aquelles dates esfereïdores de l'augment de les malalties mentals, dels trastorns mentals, en la població, i defineixen com a blanc més fàcil, com a perfil que ens espanta o ens sorprèn encara més, el fet de que siguin postadolescents, dones, joves, i no relaciona massa amb el nivell cultural o econòmic les malalties, però estan presents en tots els grups socials. Els psiquiatres, que són els especialistes per definició en salut mental, observaven fa uns temps que a la consulta arribava una persona que venia a buscar un diagnòstic, que volia saber què li passava. Ens deia, ens havia de donar les pistes, perquè el metge necessita la informació de primera mà del pacient, i el cap del metge es posava en funcionament mirant en què encaixava, en quin diagnòstic era més probable que es presentessin aquelles molèsties, aquells símptomes, aquells signes, aquella informació que ens portava el malalt a la bossa. Aquestes noies d'aquella època arriben ara portant-nos, ja fet el seu diagnòstic. Què han fet? Doncs un diagnòstic amb pes dintre del que és la llista de diagnòstics possibles per el que fa al cap d'un psiquiatre, venen ja predeterminats perquè elles mateixes han buscat les seves definicions a Instagram, a TikTok, han fet els qüestionaris i ja ens ho diuen. Tinc dèficit d'atenció, tinc hiperactivitat, tinc trastorn obsessivo-compulsiu, ansietat, depressió... Tot això gairebé sense saber com es diuen. Vull dir, és la presentació, és la llista dels símptomes. Si sabem el nom és perquè en el nostre dietari hi ha escrit el nom de la persona que ha d'entrar. Però això ens obliga ja d'entrada a confirmar que sí, aquesta la persona. Són persones de tota mena, estudiants, adolescents amb veu ronca, esportistes amb currículums aplicats, delegades, de curs, les persones que saltaven les classes, les que anaven de vacances a esquiar a casa bona i noies que han de treballar per tenir els diners de butxaca per gastar. Les pacients d'aquesta onada parlen en el que diríem el llenguatge terapèutic i la seva teràpia ni tan sols ha començat. El cap de metge, que immediatament repassava mentalment tot l'alfabet de trastorns i de tractaments, s'enfronta avui cada dia més davant de l'allau de diagnòstics fets amb la... Per un costat, si tenim un vincle efectiu amb la persona que s'hi troba, seria... la de necessitat de fer esforços per no fer mirades de reprovació. I està aquí la pesadeta. Si sou pares d'un adolescent, potser s'ha d'experimentar la vostra pròpia versió de dues reaccions possibles. La primera és el terror pel benestar psicològic del vostre fill o filla i el distanciar-se davant de tot aquell argot. Fins i tot, potser... S'ha intentat convèncer-los que tot anava bé. Cap d'aquestes respostes ens prepara per escoltar què intenten dir aquestes persones joves. Fa anys que els professionals escolten cada dia aquestes noies i hem fabricat una llista de petites trampes, petits trucs, per ajudar els pares, els terapeutes i a qualsevol altra persona que tingui dificultats per comunicar-se amb les persones que descriuen alguna forma de malestar. Tot comença perquè acceptem que les paraules que designen diagnòstics fets poden funcionar de manera diferent per a aquestes joves que per a altres persones. No són necessàriament veritats inamovibles, fredes i científiques, vinculades a tractaments específics que el diagnòstic tradicional ens portaria a fer basats en l'evidència. Al contrari, cada vegada més estudis revelen que aquestes paraules sovint són un mecanisme d'enfrontar-se a la realitat de cada persona, un intent de trobar un relat acceptable per situar un dolor molt personal i molt individual. Hauríem d'intentar escoltar-nos i escoltar-les des d'aquesta perspectiva. Hauríem de prendre seriosament el parlar terapèutic en termes diagnòstics, aplicar etiquetes en lloc de descriure sentiments per manllevar una expressió, però no interpretar-la al peu de la lletra. Petits exemples d'experiències viscudes. Una noia va explicar al seu psiquiatre que s'havia autodiagnosticat de depressió. Quan van avançar el tractament, més tard va admetre que ho va fer perquè pensava que si el seu metge pens creia que tenia una depressió, li faria més cas i se la prendria més seriosament. Una altra noia que s'havia diagnosticat amb un trastorn d'atenció i hiperactivitat era perquè, com que aquesta és una xarxa activa connectada a una comunitat més àmplia, la feia sentir menys sola i més participativa. Altres joves insistien que complien la definició clàssica d'ansietat perquè els resultava menys espantós que atribuir el malestar a un defecte inherent del seu cervell que explorar les causes de què era el que els feia aquella incomoditat tan real. Al final, aquestes causes, tretes i desenredades una per una, van resultar ser una barreja d'enuig amb els seus éssers estimats i de culpa per sentir aquelles emocions. Altres noies parlaven de que utilitzaven els seus diversos autodiagnòstics com un contenidor per tot allò que sentia que era massa per ella. Els hi permetia complir l'acció de caixa forta on la seva actitud mantenia tancada i barrada totes aquelles coses que no els hi deixaven sentir-se com un adolescent a l'ús. No dona importància a res, passar de tot. En alguns casos, els autodiagnòstics dels pacients poden ser tot encertats. Molts altres, però, l'etiqueta psiquiàtrica sembla més aviat un compromís entre unes emocions incòmodes i el desig d'acceptació social. Aquestes etiquetes, doncs, què són en realitat? Són una font de força o una presó per elles mateixes, una camisa de força? Ajudem els joves a trobar ajuda i acceptació o els ho impedim? La resposta, com sempre, no és senzilla ni única. Els adolescents i els joves no són, esclar, els únics que corresponen al diagnòstic terapèutic. Segons alguns indicadors, el 50% de la generació Z, aquest grup demogràfic que va néixer entre la meitat dels 90 i els finals dels 2000, s'ha autodiagnosticat algun trastorn de salut mental i les identitats s'uneixen a la malaltia que ha relat més entre els joves, tant per internet com fora de la xarxa. Les noies són, amb diferència, les principals impulsores d'aquesta tendència. Són el grup que més busca informació sobre salut a internet, el que més parla dels seus sentiments i de les seves relacions i que més busca etiquetes per explicar el que passa. És el grup demogràfic amb pitjor perfil de salut mental. El fet que aquest fenomen s'associï a dones joves, un grup sovint menystingut perquè se'l considera frívol, com si parlar del seu benestar en una conversa amb altra gent, sigui virtual o sigui local, és un signe de debilitat i se l'augmenta el tractament d'indulgència que se'ls dona. Els terapeutes pensen molt menys en els diagnòstics psiquiàtrics del que ens podem imaginar. No és un retret, és senzillament un fet. Les categories del nostre àmbit tendeixen a ser més flexibles que la dels altres especialistes especialitats mèdiques. Les classificacions sovint evolucionen i canvien amb el temps, sobretot en el cas dels joves i encara més en el de les dones joves. No hi ha dues persones que experimentin aquestes afeccions exactament de la mateixa manera. Per això, sempre hem d'intentar entendre primer a la persona que tenim al davant. El diagnòstic terapèutic, aquesta mena de conversa, pot dificultar-ho. Pot fer que els amics i les persones estimades sentin que no poden fer res per ajudar, com si haguessin d'apartar-se i deixar que fossin els professionals els que fan la seva feina. I pot interrompre el procés, ja prou difícil, del descobriment personal del que ha portat aquest individu a arribar a aquesta situació. Com a valoració general, és preferible viure en un món on tothom parli massa de traumes que no pas en un món on et tanquin en una caixa sense cap entrada de llum per ser diferent. Hauríem de crear un entorn en què les noies puguin deixar de culpar el seu propi cervell de cada problema i en que no sentin que han d'estar malaltes perquè les escoltin. Fins que això no arribi al llenguatge ordinari, aquesta manera de fer, d'acceptar, de no criticar i de permetre la verbalització i que estigui present com a llenguatge ordinari, allò que la iaia deia dir al papà i al bievi, haurem d'esforçar-nos encara més. Petites tries del diagnòstic ens haurien de fer aixecar una cella i pensar, m'està dient això que sento? O m'està dient això que predec? Una persona que diu que té TDAH pot encaixar o no en la definició clínica, però probablement ens està dient que se sent dispersa, que està desbordada i que té por de ser un desastre. Aquestes tres circumstàncies es donen entre els primers criteris diagnòstics oficials del TDAH. Pot estar bastant segur que està nerviosa la que té ansietat, intranquil·la o insegura d'ella mateixa. La que es defineix com deprimida fa saltar les alarmes, ens fa intentar pensar, en canvi, per què la persona que l'utilitza se sent desesperançada, sola o sense cap possibilitat de futur. Una altra situació que s'ha definit com un adjectiu per qualsevol company del nostre entorn és la paraula tòxic. Mirar més enllà del tòpic i pensa en el dany que aquesta paraula intenta descriure. Sigui qui sigui el significat que hi ha al darrere, amb el tòxic se li ha d'oferir suaument aquesta interrupció menys literal. No per qüestions les seves paraules, sinó per entendre-les, no per comprovar si realment té un diagnòstic concret, sinó per veure què hi ha al darrere. Potser aquesta toxicitat, aquest rebotar la pròpia ràbia contra els veïns, contra els propers, no sigui més que un fet d'intentar fer fora el seu propi malestar. Si aquest és el cas, no l'ajudem gens amb l'allunyament. Amb els adolescents, arribar en aquest punt sempre és només, i no menys important, arribar a la meitat de la batalla. Reaccionar amb una actitud massa impulsiva per part nostra fa que la qüestió giri al voltant de nosaltres mateixos i de les coses que ens fan por a nosaltres mateixos. Tranquil·litzar-los massa de pressa pot fer que sembli que no ens preocupem de la seva gravetat i buscar el que diu realment més enllà de les paraules de moda permetrà evitar en nosaltres els paranys. En última instància, traduir és un exercici d'empatia, de sortir dels límits de la mateixa perspectiva. Aquest esforç és una manera poderosa d'ajudar una altra persona a sentir-se millor. El llenguatge pot ser aquella llum que arriba a determinades parts de la veritat i mentre ens fa veure molt clarament una part de la veritat, ens està amagant una altra. Un pintor impressionista conegudíssim, el Claude Monet, deia que la idea que per veure una cosa hem d'oblidar-ne el nom. Els usuaris d'internet potser apuntaven una cosa semblant quan van crear una etiqueta en el qual la traducció al català seria normalitzem no dir boges a les dones. Quan parlem del diagnòstic terapèutic, tant si s'utilitza en una consulta com a casa, en l'ambient formal o en l'ambient quotidià, aquesta mena de traducció és un primer pas molt important.

Fins aquí el nostre programa d'avui. Quedem-nos amb el fet de que les paraules no diuen sempre el mateix per tothom ni en totes les situacions. Les paraules ens diuen d'aquell que parla i en funció de qui l'escolta, tant del seu

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Els pròxims dies 2, 3 i 4 d'octubre torna una nova cita literària a la comarca, el Festival de Novel·la Històrica del Garraf, que es fa a Canyelles, una vila pròxima a Cubelles, i que porta per títol Canyelles Mil·lenària i serà la segona edició. Hi haurà participació també de cubellencs que estan implicats en l'organització, sobretot doncs, mitjançant l'associació Libertània, una associació literària d'edició, de publicació, i que agrupa autors, no només d'aquest estil, diguéssim, de novel·la històrica, sinó de tots els estils, tant de Cubelles com de tota la comarca. I per parlar d'aquest segon Canyelles Mil·lenària, avui tenim els estudis de Ràdio Cubelles amb Pedro H. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
4: I que forma part també

0: recordem, de l'organització del Cubelles Noir, oi, que és, a més, autor d'algunes novel·les històriques, no?
1: De novel·la històrica i novel·la negra, una miqueta de tot, sí. Mm.
0: Molt bé. I per això, doncs, t'has implicat en l'organització. És la segona edició, no sé si en la primera ja vau formar part també de l'organització.
1: Sí, sí, sí, des del començament teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que, a més, a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors, doncs, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament, doncs, juntant-lo amb el certamen que fan de certament literari, que és el de Canyelles, que ja és la setena edició, doncs, bueno, diguem-ne, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
0: Clar, ells organitzen un concurs literari des d'abans, no?
1: Exacte.
0: I aleshores ha sigut una manera de...
1: Sí, ens ha semblat que era, doncs, bueno, que entraria dintre del programa d'aquest festival de novel·la històrica, llavors, doncs, bueno, estirar una mica, doncs, aquest premi, i a més ja fer un festival com cal, amb cara i ulls, o intentem que sigui així.
0: Bé, Canyelles també té, no, això, el seu castell, que també ajuda una mica a donar context, sí, a novel·la, sí, històrica, no?
1: Sí, a més, dona la casualitat de que el diumenge farà un any que el castell ha passat a propietat, o el té l'Ajuntament, i llavors, a més, doncs, serà per una commemoració d'aquest any del castell de Canyelles. Llavors farem alguns actes es faran a l'Espai Romanguer i altres es faran al mateix castell.
0: Sí que, bé, com la novel·la negra, els gèneres, no?, la novel·la històrica també, suposo que ha tingut també, hi ha moments o modes, no?, o autors que repunten en alguns moments o en d'altres. Ara mateix, quina seria la situació en general?
1: No, en general és molt bona. El que passa és que passa una mica també, passa amb la novel·la negra. A vegades costa de definir si aquesta novel·la és novel·la històrica o no és novel·la històrica. Al moment que, clar, ja que diu, quan han passat 50 anys i és una trama que passa, pues, 50 o 100 anys endarrere, ja es podria considerar novel·la històrica. Llavors, bueno, hi ha moltíssima novel·la, algunes d'elles, pues, de les més venudes a Sant Jordi, que un d'ells estarà amb nosaltres, i, bueno, considerem novel·la històrica, sí i no? Bueno, és una mica difícil de definir, no?
0: Però sí que, bé, no?, tal com la novel·la negra, suposo que hi ha alguns trets, algunes característiques que són més pròpies, no?, del gènere que d'altres.
1: Sí, o sigui, hi ha alguns... Dintre dels autors de novel·la històrica et pots trobar de tot. N'hi ha alguns que realment el que fan és col·locar una trama de ficció en un moment històric i té poc, diguem-ne, que veure amb la història del moment, sinó que només és la trama. Altres, diguem-ne, que treballen molt més al moment històric, amb la qual cosa aquella trama, que és de ficció normalment, està com molt més documentada. He trobat de tot, ¿vale? Però, bueno, també, pues, és interessant de que hi hagi una miqueta de tot, no? Vull dir que hi ha alguns, pues, que realment la part històrica està molt, molt, molt documentada, i altra que està molt, molt, molt ficcionada, no? Es troba una mica de tot.
0: Molt bé. En el cas de Canyelles Mil·lenària, quins seran, doncs, els moments àlgids, o què és el que teniu previst en la programació?
1: Sí, nosaltres tenim una programació... Començarem el divendres, però el divendres es farà una presentació i l'entrega dels premis del certamen literari, i, diguem-ne, la part més forta es farà durant tot el dissabte, matí i tarda, amb un club de lectura que farem a primera hora, a la Francesc Puigpelat. Després farem dues taules de debat, per la tarda dues taules més, i després l'entrega del premi a la trajectòria novel·la històrica, que li donarem aquest any, l'any passat va ser a Carme Riera, aquest any li donarem al John Carlin, que és l'autor del Factor Humà, que és un llibre que després es va fer una pel·lícula del Clint Eastwood, i a més és un periodista molt reconegut, amb molts premis, perquè a més, el que em comentaves abans, vull dir, vols obrir la novel·la històrica no solament aquest tipus de llibres o de novel·la, sinó, pues, per exemple, amb el John Carlin, que té, pues, una trajectòria, pues, bestial com periodista i de molts temes. No?
0: Sí, no? En el cas de John Carlin, no, la seva, potser s'acosta més a la història, o fa com un relat, no, de moments històrics.
1: Exacte.
0: No, no, no, no tant ficció, potser.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte. I per això, pues, volem recollir, pues, semblat que era un personatge pues, amb plou pes pues, per mereixer un premi a la trajectòria. Mm. No?
0: Per tant, hi haurà presència de John Carlin, vindrà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. S'entén
0: que se li dona el premi perquè vingui a...
1: Li donem el premi, estarà, i a part d'ell pues, tindrem pues, molts altres autors, com tindrem, ja com he dit, el Francesc Puig Pelà, tindrem el Miquel Fanyanàs, Núria Esponellà, mm. Tindrem Xavi Coral, el presentador de TV3, mm-hmm. Asen Capel, que és una escriptora molt reconeguda, que és d'aquí de Cubelles, el Pere Angles, la Colla Valls, que és... també hem fet una taula, mm-hmm. que volem que vagi, com que és l'any Gaudí, que sigui precisament sobre Gaudí i el modernisme. I tenim pues, a la Colla Valls o a Sònia Casas, que tenen llibres que en parlen de Gaudí, o al Roger Bastida, que té un llibre que es titula Passeig de Gràcia, que va ser un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi. No?
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs sí que té festivals de ciència-ficció, no? La comarca, diria, mm-hmm. i del gènere de ciència-ficció. Té doncs, el Festival de Novel·la Negra, també aquest de novel·la històrica. Vaja, no sé si també des de Libertània teniu altres projectes en ment o ara mateix com...
1: De moment volem anar passet a passet i anar consolidant. No és fàcil fer un festival de novel·la històrica que no... a una població que no és massa coneguda pels autors, sobretot quan volem portar autors que no siguin de Catalunya, i llavors és clar que tenim que fer primer és consolidar pues, precisament perquè la gent vulgui venir a s'escriure. Mica en mica ja cada vegada i els propis autors ja contacten amb nosaltres perquè volen estar i tenim que fer una mica una tria, però la nostra idea és anar consolidant. Més endavant ja veurem si fem alguna altra cosa.
0: Mm. Molt bé, perquè fa aquesta iniciativa, m'imagino que l'entrada és gratuïta...
1: Sí, sí, sí, l'entrada és totalment gratuïta. Això t'he comentat, aquestes seran les coses que farem dissabte a l'Espai Romanguer, que és un espai molt xulo, que hi ha a Canyelles. I després, diumenge, a Canyelles es feia ja... ja feia diverses edicions, es feia una cosa que deien Lletres a la plaça. Mm. Lletres a la plaça volia ser el Sant Jordi de Canyelles, perquè arribava a Sant Jordi la gent marxava a Barcelona, a Vilanova, etc., i quedava com molt deslluït a la població. Llavors posaven pues, parades de venda de llibres, llibreries, autors, etc. Mm. Llavors aquest any es tornarà a fer, però es farà al castell. Mm-hmm. Llavors es farà el castell de Canyelles i bueno, amb diferents activitats que es faran dintre del castell, i a més amb una convenció de ciència-ficció que també es farà pues, una mica tot dintre del castell.
0: Mm. És a dir, hi ha més en general la literatura en general, no? Més sí. Oberta a tots.
1: Sí, sí, sí, això serà obert. Nosaltres, lògicament, farem taules allà d'autors, la majoria seran de Libertània, diumenge, que tenen que veure amb la novel·la històrica, lògicament, i tindran la nostra parada, però estarà obert a tot tipus. Estarà a les llibreries, vendran llibres de tot tipus, infantil, juvenil, novel·la històrica, negra, Cubelles Noir també tindrà parada allà al castell, o sigui que llavors és una diada més genèrica que no solament de novel·la històrica.
0: Mm-hmm. Molt bé, i pel que fa doncs, també a l'activitat de publicació, no? D'edició, de promoció d'autors locals que feu des de Libertània. Mm. Ara mateix, doncs, també en quin punt us trobeu? Ja suposo que tancant l'any, no? 2026...
1: Bueno, ara donem l'esvencida de final d'any, no? La veritat és que estem molt contents, vale? Perquè tenim les nostres diferents col·leccions, hem aconseguit tenir totes les col·leccions, tenim novel·la negra, novel·la històrica, narrativa, poesia, infantil i juvenil. O sigui que hem abastat tots aquests diferents gèneres. I ara pues, bueno, tenim de cara a final d'any pues, diversos llibres en producció que esperem que surtin pues, bueno, entre octubre i novembre aproximadament.
0: Mm-hmm. Molt bé. I bé, com el balanç no? Fins ara, quin faríeu de Libertània, de com han anat també els títols publicats, la rebuda que han tingut?
1: La veritat és que estem molt contents. Som una editorial que acabem de començar, i la veritat és que estem molt contents perquè bueno, intentem fer tirades no massa llargues perquè no s'ho podem permetre, però bueno, no fem més que reeditar, i moltes vegades arribem dies que ens falten llibres perquè la gent escolta, vull una presentació aquí, una presentació allà, i la veritat és que estem molt contents. Mm. Crec que els autors també estan contents perquè a més tenen un suport molt proper per part nostra, i bueno, pues anar tancant l'any amb diverses edicions que tenim encara per davant.
0: Mm. a part de que és una editorial, entenem que sorgeix d'una associació, oi? És a dir,
1: exacte,
0: una voluntat que no lucrativa.
1: Sí, sí, és una associació totalment sense ànim de lucre. Primer va començar com una associació per ajudar els escriptors davant les situacions que es trobaven amb les editorials. Vam creure convenient que podíem començar a editar a poquet, perquè clar, nosaltres no tenim un capital per invertir, perquè som una associació sense ànim de lucre i ens hem d'autofinançar cada vegada que fem alguna cosa, i mica en mica hem començat a editar diferents autors. Tenim, sembla que som 15 o 16 llibres editats ja, que d'unidó hem obert el que volíem, és tenir totes les línies d'editorials obertes, i de moment molt contents.
0: Perfecte, doncs Pedro Hache, com un dels organitzadors d'aquesta Canyelles mil·lenària, que serà, repetim, els dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, on també, doncs, a banda de novel·la històrica, el diumenge també tindrà un dia més obert.
1: Exacte.
0: També a més gèneres i a literatura en general.
1: Uh-huh.
0: Però que bé, d'aquesta manera també Canyelles, no, va obrint el seu calendari a activitats diverses, oi?
1: Sí, a més, a nosaltres ens agrada fer coses en diferents llocs del Garraf, igual que es fan coses a Cubelles, que facin a Canyelles, o es poden fer a Vilanova, etc. Precisament per deslocalitzar, vull dir que, clar, lògicament Vilanova és el lloc que més absorbeix a nivell cultural, doncs que hi hagi coses en diferents. A mi estem molt contents, li tenim molta il·lusió a aquest festival. La veritat és que tenim els autors que tenim, potser no són molt mediàtics, però en canvi són escriptors de primera línia. Tenim 6 que són Premis Néstor Luján, que és el premi més important de novel·la històrica, un Premi Santa Eulàlia, un Premi Vallirana de novel·la històrica. La veritat és que estem parlant d'escriptors de primeríssima línia.
0: Uh-huh.
1: I llavors, la veritat és que hagin acceptat venir. El que et comentaven, a vegades costa una miqueta, perquè tenen que posar Canyelles al mapa, no? Perquè una persona, nosaltres estem molt acostumats i coneixem molt el territori, no? I la veritat és que estem molt contents que hagin acceptat i, consolidar, i que vagi molt bé, i que, sobretot, que la gent s'ho passi bé, que els autors s'ho passin bé, i que la gent que vingui tingui la possibilitat d'estar a prop de tots aquests autors, que li firmen el llibre, fet a la xerrada, etc. Per nosaltres és la part més important d'aquest festival, que no feien grans exposicions ni grans xerrades, sinó que més la proximitat.
0: Doncs Pedro Hache, moltíssimes gràcies per atendre's. No sé si vol afegir res més.
1: No, que us esperem a tots aquests dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, que segur que ens ho passarem molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics,
3: Ràdio
4: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Perquè no ens
2: abasteixin
1: la nostra cultura i la nostra llengua.
2: Visca el Correllengo i visca la terra!

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Sens dubte, els filòsofs tenen raó quan ens diuen que res no és gran ni petit, sinó és per comparació. Amb aquesta reflexió, comencem la història d'avui. Un viatge en què el nostre protagonista serà gegant entre els diminuts, insignificant entre els colossos i, sobretot, un observador privilegiat de les grandeses i les misèries de l'ésser humà. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest episodi número 15 obrirem les pàgines d'un dels grans clàssics de la literatura universal, Els viatges de Gulliver, de Jonathan Swift. Publicada l'any 1726, fa 300 anys, l'obra ens presenta un relat d'aventures, però sota els naufragis, les illes i els canvis de mida hi ha una sàtira ferotge sobre la política, la justícia i la mateixa condició humana. Vet aquí que una vegada hi havia un metge i mariner anglès anomenat Lemuel Gulliver. La seva voluntat de conèixer el món el porta a embarcar-se en diferents expedicions, però cada viatge acaba convertint-se en una experiència extraordinària que qüestiona tot allò que considerava normal. En el primer viatge arriba a Lilliput, un país habitat per persones diminutes. Davant d'elles, Gulliver és un gegant capaç de canviar la vida del regne, però aviat descobreix que la petitesa física no impedeix que hi hagi grans ambicions, rivalitats polítiques o guerres absurdes. Després viatja a Brobdingnag, on la situació s'inverteix. Ara és Gulliver qui sembla una criatura minúscula enmig d'éssers gigantins. Aquesta nova perspectiva converteix el cos humà, les nostres costums i la nostra vanitat en alguna cosa menys admirable del que solem imaginar. El tercer viatge el condueix a territoris com Laputa, Balnibarbi, Gludubrubri i Lugnag. Uns noms una miqueta curiosos, però són els que són. Allà coneix els savis obsessionats amb experiments inútils i pot parlar amb figures històriques convertides en fantasmes. Aquí, l'autor transforma la fantasia en una reflexió sobre el coneixement, la veritat, el passat i el desig impossible de vèncer la mort. Finalment, Gulliver arriba als països dels Oyunumi, que són uns cavalls racionals que conviuen amb els Yahus, criatures humanes dominades pels instints més baixos. Després de 16 anys i 7 mesos de viatges, torna a casa, però ja no pot observar la humanitat de la mateixa manera. El viatge exterior ha acabat transformant completament la seva mirada interior. Una de les coses que més em va sorprendre quan vaig llegir Els viatges de Gulliver va ser descobrir que la imatge popular de l'obra és molt incompleta. Sovint només coneixem el Gulliver gegant entre els liliputencs i pensem que és una faula infantil, però la novel·la és molt més profunda i filosòfica. Tot i que els dos primers viatges són els més coneguts, els que em van resultar més interessants van ser el tercer i el quart, on Swift intensifica la crítica a la societat. Al tercer viatge, Gulliver conversa amb personatges històrics obligats a no mentir, una situació que permet a Swift qüestionar la història oficial i la fama dels grans governants. També destaca la reflexió sobre la immortalitat, ja que viure per sempre sembla un desig meravellós, fins que es planteja la possibilitat d'envellir eternament. Al mateix temps, l'autor critica la justícia i unes institucions que sovint protegeixen avant els poderosos que la gent del carrer. En el quart viatge, la comparació entre els Onyinyumis i els Yahus obliga el lector a preguntar-se fins a quin punt l'ésser humà és realment civilitzat. Gulliver torna profundament decebut amb la seva pròpia espècie. Per això, tres segles després, aquesta obra continua sent actual, ja que parla de la insensibilitat, la corrupció i els abusos de poder, utilitzant mons fantàstics com a miralls de la nostra societat. A Arribats a aquest punt, toca posar-hi una mica de música, no creieu? I avui, el tema amb el qual enllacem l'obra és Lucha de Gigantes d'Antonio Vega, membre del famós grup Nacha Pop. La relació més evident és el joc de proporcions. Gulliver és un gegant a Lilliput, però es converteix en un ésser insignificant al Brondingnag. La novel·la ens recorda constantment que ser gran o petit depèn del lloc des d'on ens miren i de la força que tenen aquells que ens envolten. Però aquesta lluita de gegants també és simbòlica. Gulliver s'enfronta a imperis, institucions, idees i formes de poder molt més grans que ell. De vegades pot intervenir-hi. D'altres, només pot observar com la política, l'ambició o la irracionalitat converteixen problemes diminuts en conflictes enormes. La cançó d'Antonio Vega té una fragilitat íntima que encaixa amb el viatge del protagonista. Sota l'aventurer, que recorre mars desconeguts, hi ha un home cada vegada més desorientat, incapaç de tornar a encaixar en el món que coneixia. Així que, sense més dilació, intro música.

Una de les adaptacions més conegudes per al públic actual és la pel·lícula Gulliver's Travels, estrenada l'any 2010 i dirigida per Rob Lederman i protagonitzada per Jack Black. Aquesta versió trasllada la història al present. El seu Gulliver no és un metge i mariner del segle XVIII, sinó un treballador d'un diari de Nova York que vol dedicar-se a escriure sobre viatge. La pel·lícula conserva elements populars de la novel·la, com per exemple el contrast entre Gulliver i els diminuts habitants de Lilliput, i també manté la idea que el protagonista pot aprofitar la seva superioritat física per guanyar prestigi, però ho transforma en una comèdia familiar marcada per l'humor de Jack Black, els efectes visuals, les referències a la cultura popular i una trama romàntica molt més convencional. La diferència principal és que la pel·lícula se centra gairebé del tot en el primer viatge i deixa fora la major part del recorregut filosòfic de Swift. Per això funciona millor com una reinterpretació lliure que com una adaptació fidel. Tot i així, aquesta versió té un valor interessant, ja que pot servir com a primera porta d'entrada a aquesta història. Qui només conegui el Gulliver de Jack Black pot sorprendre's en descobrir que darrere d'aquella comèdia hi ha una obra dividida en quatre viatges, molt més crítica i complexa del que el cinema deixa entreveure. Avui hem obert les pàgines dels viatges de Gulliver, una novel·la que ha estat sovint reduïda a la imatge d'un gegant lligat a terra, però que en realitat és una de les grans sàtires sobre la societat i la condició humana de la nostra literatura. Jonathan Swift va publicar aquesta obra fa exactament 300 anys, però els abusos de poder i les injustícies de les que parla encara les podem veure i escoltar a les notícies. Per això, aquesta obra encara segueix viva, perquè cada generació troba en aquells viatges una manera diferent d'observar-se. Gràcies per acompanyar-me en aquest recorregut per Lilliput, Brondignag i la resta de territoris impossibles de pronunciar correctament d'aquest llibre. Ens retrobarem la setmana vinent per descobrir quina història amaga un nou clàssic de la literatura. Fins al pròxim capítol, aquí, a Entre Històries.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre, a les 11 del matí, s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Cubermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Cubermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti, moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Cubermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Cubermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i insegur. Sí que encara amb moltes estones de sol, però amb núvols alts, aquests sol i núvols es mantindran fins a mig matí i de mica més aniran a més i es anarà tapant el cel al migdia i es mantindrà tapat fins a mitja tarda i quan poden caure algunes pluies o ruixats en conjunt febles i dispersos, preferentment entre migdia i primera hora de la tarda. Després, com dèiem, al final del dia s'aclarirà. La temperatura ha pujat de nit i baixarà una mica de dia i es mourà entre els 21 de mínima i de 26 a 27 de màxima amb una humitat alta i ambient xafogós, ben feble a llevant o xaloc i amb domini del marejol a la mar. Per demà esperem un temps més inestable, amb cel tapat, amb pluges continuades, entre primera hora del matí i mitja tarda, per aclarir-se al final del dia. Aquesta nit la temperatura es mantindrà entre 21 i 22 de mínima, mentre que demà la màxima baixarà i no passaria dels 25, amb una humitat alta, però al baixar la temperatura la xafogor no serà tan intensa i menys encara amb pluges. Vent feble, de gregal amb llevant al migdia i fent que la mar estigui moguda amb maró tot el dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que s'acosta una situació de perill per intensitat de pluja aquest dimarts que podria afectar Cubelles. Les previsions apunten que aquest fenomen passarà sobretot pel litoral i el prelitoral de gairebé tot el país aquest dimarts, amb la comarca del Garraf i Cubelles inclosos, com a, evidentment, Vila Costanera i comarca costanera. Segons l'última actualització dels mapes d'avisos de perill, aquí tenim risc d'intensitat de pluja a partir de la matinada i durant el matí, migdia i fins la tarda d'aquest dimarts. El grau de risc és de 4 sobre 6, tant per intensitat de pluja en 3 hores, un període en el qual podria arribar a caure 90 litres per metre quadrat, i també tenim el mateix risc de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en mitja hora, amb precipitacions que en aquest cas podrien ser de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La previsió és que aquest fenomen arrenqui aquesta nit i matinada per les Terres de l'Ebre i vagi pujant fins a la costa del Penedès, on ens podria afectar fins a la tarda. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant d'aquestes previsions meteorològiques i demana molta prudència en els moments de més intensitat de pluja. Poble català, posa't a caminar. Amb aquest lema es va manifestar la Marxa de la Llibertat l'estiu d'ara fa 50 anys. Entre altres llocs del país va passar també per Cubelles. Per tal de commemorar el 50è aniversari d'aquesta marxa, el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell han organitzat una exposició durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social Joan Roig i Piera. Contindrà unes 40 imatges i també cartells de l'època. Un dels plats forts serà la inauguració, aquest dijous que ve, 1 d'octubre, que comptarà amb una taula rodona amb l'historiador Josep Calvet, amb Teti Serres i el cubellenc Joan Vidal, qui van participar directament en la Marxa per la Llibertat, i també amb la possible assistència d'Àngel Colom, un dels impulsors principals ara fa 50 anys d'aquesta marxa. El president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal, ha donat més detalls de què va suposar aquest fet històric per Catalunya.
4: El lema de la Marxa de la Llibertat t'ho pot dir tot, eh? Deia poble català, posa't a caminar. Es tractava doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren les llibertats bàsiques, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí doncs les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població doncs, que feia falta doncs, bueno, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista.
0: Els marxaires catalans van passar aquell estiu del 1976 per aquí, per Cubelles, on van aprofitar per donar més ressò a protestes locals que, en aquell moment, aquí a Cubelles, passaven per estar en contra de la construcció de la central tèrmica.
4: Per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etc., doncs, hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals, de joia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, doncs, hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
0: La mostra dedicada a la Marxa per la Llibertat es podrà visitar durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social. D'altra banda, l'endemà de la inauguració, aquest mateix divendres, 2 d'octubre, el grup d'estudis cubellencs d'Amics del Castell tenen preparada una altra activitat, la presentació del llibre titulat El primer clàssico ante el abismo, una obra que repassa la final de la Copa d'Espanya del 1936 entre el Barça i el Real Madrid i la diàspora posterior que van haver de viure els futbolistes cap a Amèrica després d'esclatar la Guerra Civil. L'agenda de la tardor dels Amics del Castell també incorpora dues sortides i les jornades europees de patrimoni, que inclouran la presentació del treball d'investigació de Pere Vives sobre l'evolució del litoral de Cubelles, que s'ha pogut llegir en el programa de Festa Major, i que també estarà inclosa el mateix dia l'anunci dels guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i el patrimoni cubellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, es farà la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni a 6:45 i a 6:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 11:15, l'activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila amb una gimcana del patrimoni cubellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Cubelles i de l'exposició permanent del Pallasso Charles Ribel. El punt de trobada serà la plaça de la Vila. La programació després es traslladarà als safaretjos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes jornades de patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí, amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safaretjos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. Ja estan obertes les inscripcions per participar d'un nou curs dels horts comunitaris de Can Travé. L'activitat, gestionada per la cooperativa Tarpuna, és cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí. L'hort comunitari de Can Travé ha obert aquestes inscripcions. Estan obertes a les persones que estiguin interessades a formar part del projecte en aquest espai de trobada i de participació al voltant del cultiu de l'hort i altres propostes vinculades a l'horticultura. La programació, adreçada tant a veïns i veïnes com també a entitats o associacions, inclou el cultiu de l'hort ecològic, tallers i formacions sobre horticultura ecològica i propostes d'horticultura amb finalitat terapèutica. També s'hi organitzen activitats lúdiques relacionades amb els canvis d'estació, les festes tradicionals, també accions d'educació i sensibilització ambiental o activitats en col·laboració amb altres entitats i institucions. Tot plegat es fa cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí als Horts de Can Travé, que tenen l'entrada situada al passeig de Ramon Miquel Vinader. Les persones interessades a inscriure-s'hi o que vulguin més informació poden consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Els horts comunitaris de Can Travé van estrenar el setembre del 2022, per tant, el d'aquest 2026 serà el seu cinquè curs consecutiu. La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermon 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en un 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermon 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Covermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Covermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, covelles.cat.
5: El Club de Futbol Cubelles va guanyar en el seu primer partit al Josep Pons i Ventura, disputat el passat dissabte. Amb aquesta és la segona victòria de la temporada en dues jornades. Un bon inici per als de Josu i Manol, que de moment sumen dues victòries en dos partits. En el partit de dissabte, disputat al Josep Pons i Ventura, visitava l'equip de Camarles, de les Terres de l'Ebre. El Cubelles va encarrilar ràpid el partit amb el primer gol, pràcticament a l'inici del partit. Tot just dos minuts havien passat de joc quan Patrick Ferris feia el 1-0 en el marcador. Amb aquest gol, doncs, el Cubelles tenia molta més tranquil·litat i l'equip visitant, doncs, rebia una gerra d'aigua freda a les primeres de canvi. Abans d'arribar a la mitja hora de partit, el Cubelles faria el segon gol, obra de Biel Amigó. D'aquesta manera, amb el 2-0, el Cubelles es posava ja amb més avantatge en el marcador, un marcador que no es mouria ja en tot el partit, amb un Cubelles controlant bé el joc d'un Camarles que, doncs, va rebre dos cops ràpids i que, doncs, no va poder contrarrestar el joc cubellent. Com dèiem, nova victòria. En aquest cas, doncs, situa el Cubelles a la part alta de la classificació. Hi ha 5 equips que han aconseguit guanyar els dos primers partits d'aquesta nova temporada. Són el Canonja, l'Ulldecona, l'Escola Sant Pere i Sant Pau i la Sénia, juntament amb el Cubelles. Tots ells han guanyat els dos primers partits disputats doncs, en aquest inici de competició. La propera setmana, el Cubelles, que farà un dels seus desplaçaments llargs de la temporada, anirà a jugar diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'Amposta, com dèiem, doncs, en un dels primers desplaçaments llargs que tindrà aquesta temporada l'equip de Josu i Manol. Una Amposta que ha perdut els dos primers partits i, a més, ho ha fet amb marcadors contundents i que, per tant, doncs, està a la cua de la classificació. Una bona oportunitat per al Cubelles per seguir sumant de 3 en 3 en aquest inici de la segona catalana en el grup 6è, on el Cubelles ara mateix és un dels líders després de sumar 6 punts de 6 possibles. Cara i cleu per al Club Patí Cubelles aquest cap de setmana, on el masculí jugava la seva segona jornada de la temporada, en aquest cas en el partit que els enfrontava davant del Ripollet, amb derrota cubellenca per 3-4 en un partit molt ajustat, on els de Cubelles finalment no van poder sumar punts, com si van fer la primera jornada, que van arrencar un empat a la pista del Vendrell. També debutava el femení del Club Patí Cubelles, també a la primera catalana, un femení que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens nacional, jugant fins i tot al play-off d'ascens. Les noies del Club Patí Cubelles han començat fortes també aquesta temporada, amb una contundent victòria aquest cap de setmana per 0-5 davant de l'Horta, i d'aquesta manera doncs començant la temporada amb una bona victòria. El proper partit per les noies del Cubelles serà el proper diumenge a 3:15 i ho faran rebent a l'Alpicat al pavelló poliesportiu de Cubelles. Així doncs, inici bo per al femení del Club Patí Cubelles. El masculí, per altra banda, encaixa la seva primera derrota de la temporada en la segona jornada de la primera catalana, també en aquest cas pel que fa al masculí.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: les 12 del matí.
1: Ses muntanyes, ets hotels, una campana, ja sé l'olor que fa sa matller. Ses retxes d'un avionet, cel, anigulades, no vull saber res de xivers. I

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Que és un escàndol. Llamar punk i ja es poden, no té bàndol. Sense pijar.

catalana con los Figaflaua, tú sabes, aquí la música.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i insegur. Sí que encara amb moltes estones de sol, però amb núvols alts, aquests sol i núvols es mantindran fins a mig matí i de mica més aniran a més i es anaran tapant el cel al migdia i es mantindrà tapat fins a mitja tarda i quan poden caure algunes pluies o ruixats en conjunt febles i dispersos, preferentment entre migdia i primera hora de la tarda. Després, com dèiem, al final del dia s'aclarirà. La temperatura ha pujat de nit i baixarà una mica de dia i es mourà entre els 21 de mínima i de 26 a 27 de màxima amb una humitat alta i ambient xafogós, ben feble a llevant o xaloc i amb domini del marejol a la mar. Per demà esperem un temps més inestable, amb cel tapat, amb pluges continuades, entre primera hora del matí i mitja tarda, per aclarir-se al final del dia. Aquesta nit la temperatura es mantindrà entre 21 i 22 de mínima, mentre que demà la màxima baixarà i no passaria dels 25, amb una humitat alta, però al baixar la temperatura la xafogor no serà tan intensa i menys encara amb pluges. Vent feble, de gregal amb llevant al migdia i fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que s'acosta una situació de perill per intensitat de pluja aquest dimarts que podria afectar Cubelles. Les previsions apunten que aquest fenomen passarà sobretot pel litoral i el prelitoral de gairebé tot el país aquest dimarts, amb la comarca del Garraf i Cubelles inclosos, com a, evidentment, Vila Costanera i comarca costanera. Segons l'última actualització dels mapes d'avisos de perill, aquí tenim risc d'intensitat de pluja a partir de la matinada i durant el matí, migdia i fins la tarda d'aquest dimarts. El grau de risc és de 4 sobre 6, tant per intensitat de pluja en 3 hores, un període en el qual podria arribar a caure 90 litres per metre quadrat, i també tenim el mateix risc de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en mitja hora, amb precipitacions que en aquest cas podrien ser de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La previsió és que aquest fenomen arrenqui aquesta nit i matinada per les Terres de l'Ebre i vagi pujant fins a la costa del Penedès, on ens podria afectar fins a la tarda. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant d'aquestes previsions meteorològiques i demana molta prudència en els moments de més intensitat de pluja. Poble català, posa't a caminar. Amb aquest lema es va manifestar la Marxa de la Llibertat l'estiu d'ara fa 50 anys. Entre altres llocs del país va passar també per Cubelles. Per tal de commemorar el 50è aniversari d'aquesta marxa, el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell han organitzat una exposició durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social Joan Roig i Piera. Contindrà unes 40 imatges i també cartells de l'època. Un dels plats forts serà la inauguració, aquest dijous que ve, 1 d'octubre, que comptarà amb una taula rodona amb l'historiador Josep Calvet, amb Teti Serres i el cubellenc Joan Vidal, qui van participar directament en la Marxa per la Llibertat, i també amb la possible assistència d'Àngel Colom, un dels impulsors principals ara fa 50 anys d'aquesta marxa. El president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal, ha donat més detalls de què va suposar aquest fet històric per Catalunya.
4: El lema de la Marxa de la Llibertat t'ho pot dir tot, eh? Deia poble català, posa't a caminar. Es tractava doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren les llibertats bàsiques, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí doncs les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població doncs, que feia falta doncs, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista.
0: Els marxaires catalans van passar aquell estiu del 1976 per aquí, per Cubelles, on van aprofitar per donar més ressò a protestes locals que, en aquell moment, aquí a Cubelles passaven per estar en contra de la construcció de la central tèrmica.
4: Per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etc, etc, doncs hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals de joia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, doncs hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
0: La mostra dedicada a la Marxa per la Llibertat es podrà visitar durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social. D'altra banda, l'endemà de la inauguració, aquest mateix divendres, 2 d'octubre, el grup d'estudis cubellencs d'Amics del Castell tenen preparada una altra activitat, la presentació del llibre titulat El primer clàssico ante el abismo, una obra que repassa la final de la Copa d'Espanya del 1936 entre el Barça i el Real Madrid i la diàspora posterior que van haver de viure els futbolistes cap a Amèrica després d'esclatar la Guerra Civil. L'agenda de la tardor dels Amics del Castell també incorpora dues sortides i les Jornades Europees de Patrimoni, que inclouran la presentació del treball d'investigació de Pere Vives sobre l'evolució de litoral de Cubelles, que s'ha pogut llegir en el programa de Festa Major, i que també estarà inclòs el mateix dia l'anunci dels guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i al patrimoni cubellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, es farà la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni a 6:45 i a 7:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 11:15, l'activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila amb una gimcana del patrimoni cubellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Cubelles i de l'exposició permanent del Pallasso Charles Ribel. El punt de trobada serà la plaça de la Vila. La programació després es traslladarà als safaretjos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes Jornades de Patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí, amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La Granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safaretjos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. Ja estan obertes les inscripcions per participar d'un nou curs dels Horts Comunitaris de Can Travé. L'activitat, gestionada per la cooperativa Tarpuna, és cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí. L'Hort Comunitari de Can Travé ha obert aquestes inscripcions. Estan obertes a les persones que estiguin interessades a formar part del projecte en aquest espai de trobada i de participació al voltant del cultiu de l'hort i altres propostes vinculades a l'horticultura. La programació, adreçada tant a veïns i veïnes com també a entitats o associacions, inclou el cultiu de l'hort ecològic, tallers i formacions sobre horticultura ecològica i propostes d'horticultura amb finalitat terapèutica. També s'organitzen activitats lúdiques relacionades amb els canvis d'estació, les festes tradicionals, també accions d'educació i sensibilització ambiental o activitats en col·laboració amb altres entitats i institucions. Tot plegat es fa cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí als Horts de Can Travé, que tenen l'entrada situada al passeig de Ramon Miquel Vinader. Les persones interessades a inscriure-s'hi o que vulguin més informació poden consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Els Horts Comunitaris de Can Travé van estrenar el setembre del 2022, per tant, el d'aquest 2026 serà el seu cinquè curs consecutiu. La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzarien aquest procés a la Fundació Estapé en un 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Xarri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la Dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Covermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Covermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, covelles.cat.
5: El Club de Futbol Cubelles va guanyar en el seu primer partit al Josep Pons i Ventura disputat el passat dissabte. Amb aquesta és la segona victòria de la temporada en dues jornades. Un bon inici per als de Josu i Manol, que de moment sumen dues victòries en dos partits. En el partit de dissabte, disputat al Josep Pons i Ventura, visitava l'equip de Camarles, de les Terres de l'Ebre. El Cubelles va encarrilar ràpid el partit amb el primer gol, pràcticament a l'inici del partit. Tot just dos minuts havien passat de joc quan Patrick Ferriz feia el 1-0 en el marcador. Amb aquest gol, doncs, el Cubelles tenia molta més tranquil·litat i l'equip visitant, doncs, rebia una gerra d'aigua freda a les primeres de canvi. Abans d'arribar a la mitja hora de partit, el Cubelles faria el segon gol, obra de Biel Amigó. D'aquesta manera, amb el 2-0, el Cubelles es posava ja amb més avantatge en el marcador, un marcador que no es mouria ja en tot el partit, amb un Cubelles controlant bé el joc d'un Camarles que, doncs, va rebre dos cops ràpids i que, doncs, no va poder contrarrestar el joc cubellent. Com dèiem, nova victòria. En aquest cas, doncs, situa el Cubelles a la part alta de la classificació. Hi ha 5 equips que han aconseguit guanyar els dos primers partits d'aquesta nova temporada. Són el Canonja, l'Ulldecona, l'Escola Sant Pere i Sant Pau i la Sénia, juntament amb el Cubelles. Tots ells han guanyat els dos primers partits disputats doncs, en aquest inici de competició. La propera setmana, el Cubelles, que farà un dels seus desplaçaments llargs de la temporada, anirà a jugar diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'Amposta, com dèiem, doncs, en un dels primers desplaçaments llargs que tindrà aquesta temporada l'equip de Josu i Manol. Una Amposta que ha perdut els dos primers partits i, a més, ho ha fet amb marcadors contundents i que, per tant, doncs, està a la cua de la classificació. Una bona oportunitat per al Cubelles per seguir sumant de 3 en 3 en aquest inici de la segona catalana en el grup 6è, on el Cubelles ara mateix és un dels líders després de sumar 6 punts de 6 possibles. Cara i creu per al Club Patí Cubelles aquest cap de setmana, on el masculí jugava la seva segona jornada de la temporada, en aquest cas en el partit que els enfrontava davant del Ripollet, amb derrota cubellenca per 3-4 en un partit molt ajustat, on els de Cubelles finalment no van poder sumar punts, com si van fer la primera jornada, que van arrencar un empat a la pista del Vendrell. També debutava el femení del Club Patí Cubelles, també a la primera catalana, un femení que

I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

espuma quan estem mullats.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valents.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que s'acosta una situació de perill per intensitat de pluja aquest dimarts que podria afectar Cubelles. Les previsions apunten que aquest fenomen passarà sobretot pel litoral i el prelitoral de gairebé tot el país aquest dimarts, amb la comarca del Garraf i Cubelles inclosos, com a, evidentment, Vila Costanera i comarca costanera. Segons l'última actualització dels mapes d'avisos de perill, aquí tenim risc d'intensitat de pluja a partir de la matinada i durant el matí, migdia i fins la tarda d'aquest dimarts. El grau de risc és de 4 sobre 6, tant per intensitat de pluja en 3 hores, un període en el qual podria arribar a caure 90 litres per metre quadrat, i també tenim el mateix risc de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en mitja hora, amb precipitacions que en aquest cas podrien ser de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La previsió és que aquest fenomen arrenqui aquesta nit i matinada per les Terres de l'Ebre i vagi pujant fins a la costa del Penedès, on ens podria afectar fins a la tarda. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant d'aquestes previsions meteorològiques i demana molta prudència en els moments de més intensitat de pluja.
3: El Club de Futbol Cubelles va guanyar en el seu primer partit al Josep Pons i Ventura disputat el passat dissabte. Amb aquesta és la segona victòria de la temporada en dues jornades. Un bon inici per als de Josu i Manol, que de moment sumen dues victòries en dos partits. En el partit de dissabte, disputat al Josep Pons i Ventura, visitava l'equip de Camarles de les Terres de l'Ebre. El Cubelles va encarrilar ràpid el partit amb el primer gol pràcticament a l'inici del partit. Tot just dos minuts havien passat de joc quan Patrick Ferris feia el 1-0 en el marcador. Amb aquest gol, doncs, el Cubelles tenia molta més tranquil·litat i l'equip visitant, doncs, rebia una gerra d'aigua freda a les primeres de canvi. Abans d'arribar a la mitja hora de partit, el Cubelles faria el segon gol, obra de Biel Amigó. D'aquesta manera, amb el 2-0, el Cubelles es posava ja amb més avantatge en el marcador, un marcador que no es mouria ja en tot el partit, amb un Cubelles controlant bé el joc d'un Camarles que, doncs, va rebre dos cops ràpids i que, doncs, no va poder contrarrestar el joc cubellent. Com dèiem, nova victòria. En aquest cas, doncs, situa el Cubelles a la part alta de la classificació. Hi ha 5 equips que han aconseguit guanyar els dos primers partits d'aquesta nova temporada. Són el Canonja, l'Ulldecona, l'Escola Sant Pere i Sant Pau i la Sénia, juntament amb el Cubelles. Tots ells han guanyat els dos primers partits disputats doncs, en aquest inici de competició. La propera setmana, el Cubelles, que farà un dels seus desplaçaments llargs de la temporada, anirà a jugar diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'Amposta, com dèiem, doncs, en un dels primers desplaçaments llargs que tindrà aquesta temporada l'equip de Josu i Manol. Una Amposta que ha perdut els dos primers partits i, a més, ho ha fet amb marcadors contundents i que, per tant, doncs, està a la cua de la classificació. Una bona oportunitat per al Cubelles per seguir sumant de 3 en 3 en aquest inici de la segona catalana en el grup 6è, on el Cubelles ara mateix és un dels líders després de sumar 6 punts de 6 possibles.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
5: Emma, escolta'm, vull que em prometis una cosa. Si amb tot això de la fama, el meu cadàver...

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que s'acosta una situació de perill per intensitat de pluja aquest dimarts que podria afectar Cubelles. Les previsions apunten que aquest fenomen passarà sobretot pel litoral i el prelitoral de gairebé tot el país aquest dimarts, amb la comarca del Garraf i Cubelles inclosos, com a, evidentment, Vila Costanera i comarca costanera. Segons l'última actualització dels mapes d'avisos de perill, aquí tenim risc d'intensitat de pluja a partir de la matinada i durant el matí, migdia i fins la tarda d'aquest dimarts. El grau de risc és de 4 sobre 6, tant per intensitat de pluja en 3 hores, un període en el qual podria arribar a caure 90 litres per metre quadrat, i també tenim el mateix risc de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en mitja hora, amb precipitacions que en aquest cas podrien ser de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La previsió és que aquest fenomen arrenqui aquesta nit i matinada per les Terres de l'Ebre i vagi pujant fins a la costa del Penedès, on ens podria afectar fins a la tarda. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant d'aquestes previsions meteorològiques i demana molta prudència en els moments de més intensitat de pluja. Poble català, posa't a caminar. Amb aquest lema es va manifestar la Marxa de la Llibertat l'estiu d'ara fa 50 anys. Entre altres llocs del país va passar també per Cubelles. Per tal de commemorar el 50è aniversari d'aquesta marxa, el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell han organitzat una exposició durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social Joan Roig i Piera. Contindrà unes 40 imatges i també cartells de l'època. Un dels plats forts serà la inauguració, aquest dijous que ve, 1 d'octubre, que comptarà amb una taula rodona amb l'historiador Josep Calvet, amb Teti Serres i el cubellenc Joan Vidal, qui van participar directament en la Marxa per la Llibertat, i també amb la possible assistència d'Àngel Colom, un dels impulsors principals ara fa 50 anys d'aquesta marxa. El president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal, ha donat més detalls de què va suposar aquest fet històric per Catalunya.
3: El lema de la Marxa de la Llibertat t'ho pot dir tot, eh? Deia poble català, posa't a caminar. Es tractava doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren les llibertats bàsiques, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí doncs les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població doncs, que feia falta doncs, bueno, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista.
2: Els marxaires catalans van passar aquell estiu del 1976 per aquí, per Cubelles, on van aprofitar per donar més ressò a protestes locals que, en aquell moment, aquí a Cubelles, passaven per estar en contra de la construcció de la central tèrmica.
3: Per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etc etc, doncs, hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals de joia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, doncs, hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
2: La mostra dedicada a la Marxa per la Llibertat es podrà visitar durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social. D'altra banda, l'endemà de la inauguració, aquest mateix divendres, 2 d'octubre, el grup d'estudis cubellencs d'Amics del Castell tenen preparada una altra activitat, la presentació del llibre titulat El primer clàssico ante el abismo, una obra que repassa la final de la Copa d'Espanya del 1936 entre el Barça i el Real Madrid i la diàspora posterior que van haver de viure els futbolistes cap a Amèrica després d'esclatar la Guerra Civil. L'agenda de la tardor dels Amics del Castell també incorpora dues sortides i les Jornades Europees de Patrimoni, que inclouran la presentació del treball d'investigació de Pere Vives sobre l'evolució de litoral de Cubelles, que s'ha pogut llegir en el programa de Festa Major, i que també estarà inclosa el mateix dia l'anunci dels guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament.
4: Carai, Cleu, per al Club Patí Cubelles aquest cap de setmana, on el masculí jugava la seva segona jornada de la temporada, en aquest cas en el partit que els enfrontava davant del Ripollet, amb derrota cubellenca per 3-4 en un partit molt ajustat, on els de Cubelles finalment no van poder sumar punts, com si van fer la primera jornada, que van arrencar un empat a la pista del Vendrell. També debutava el femení del Club Patí Cubelles, també a la primera catalana, un femení que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens nacional, jugant fins i tot al play-off d'ascens. Les noies del Club Patí Cubelles han començat fortes també aquesta temporada, amb una contundent victòria aquest cap de setmana per 0-5 davant de l'Horta, i d'aquesta manera doncs començant la temporada amb una bona victòria. El proper partit per les noies del Cubelles serà el proper diumenge a 1:45 i ho faran rebent a l'Alpicat al pavelló poliesportiu de Cubelles. Així doncs, inici bo per al femení del Club Patí Cubelles. El masculí, per altra banda, encaixa la seva primera derrota de la temporada en la segona jornada de la primera catalana, també en aquest cas pel que fa al masculí.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles. Sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Molt bon dia i benvinguts una setmana més a l'espai de Tertúlia de Ràdio Cubelles, aquesta tertúlia, la d'avui dilluns 28 de setembre del 2026. I avui doncs, comencem, com sempre, amb aquestes presentacions, amb aquest torn. Comencem saludant primer de tot el Cinto Bel. Cinto, benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Què tal, com anem?
1: Bé, home, un dia més aquí, doncs mira, a participar, a col·laborar i vinga, i endavant, sí, sí.
0: A Xavi Borrell, benvingut Xavi.
2: Bon dia, i s'acaba el mes, tenim mes nou i moltes coses de què parlar.
0: Moltes, moltes, avui farem repàs. També tenim amb nosaltres el Marcial García, benvingut.
3: Hola, molt bon dia.
0: Bé, no? El cap
3: sí,
0: de setmana.
3: Sí, molt
0: també.
3: Bé, retrobament als companys i molt a gust.
0: I també amb nosaltres l'Ola Lorente, benvinguda a la ràdio.
4: Hola, què tal?
0: Bé,
4: de lunes,
0: de dilluns,
4: arrencant-ho
0: no?
4: La setmana.
0: Sí. Ens costa a tots, jo que porto una setmana de fora de la feina, imagineu-vos. Bé, doncs farem repàs d'aquelles notícies que heu vist que s'han anat publicant al llarg de la setmana passada al portal web de Ràdio Cubelles. Començarem per la primera notícia, la reparcel·lació urbanística de l'antiga central tèrmica que continua avançant. Aquest és el titular de la notícia que obre avui Plana, aquí a la tertúlia, amb l'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats, que compta amb capital andorrà. L'Ajuntament rebria un ingrés inicial de més de 2,5 milions d'euros i també indemnitzaria la Fundació Estapé en uns 300.000 euros. No sé si heu pogut fer una mica de lectura d'aquesta notícia. En tot cas, aquest és el tema. Entre d'altres coses, us podem dir també que el projecte, doncs els promotors hauran d'indemnitzar, com dèiem, a l'Ajuntament inicialment en uns 2,5 milions d'euros, però a banda també de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, que també estan valorades amb 3,9 milions d'euros, i, com dèiem, la construcció del pas inferior sota la via, previst per més de 1,7 milions d'euros. Mm-hmm. Per donar una mica més de xifres, d'altra banda també us puc explicar que crearà un carrer nou a la banda de Mas Mortes, des de la rotonda fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí, i que aquest carrer disposarà d'un carril bici, portarà fins a un aparcament per un centenar de cotxes. El projecte també preveu reubicar un dels homes afectats per les obres, al costat de l'aparcament. Paral·lel a la via s'hi farà també una zona verda, amb dues basses de laminació natural que recollir l'aigua de pluja i que estaran envoltades uns camins per anar per la zona comercial de les Salines. I, doncs, d'altra banda, doncs això, també hi haurà un pas soterrat nou, fruit del segon projecte, que permetria travessar la via del tren, és una altra de les propòsits, a l'alçada del carrer de Ramon Llull, al principi del Prat del Prat. Bé, una mica aquesta és la informació que tenim publicada ara mateix.
3: Sí, bueno, a veure, jo crec que el projecte en paper està bé, però és un projecte. Veurem si finalment tira endavant o no, perquè fins ara solo és un projecte. Però l'Ajuntament, el pressupost d'aquest any, ja ha comptat amb aquest calés. Doncs, clar, no sé si al final els tindrà o no, no ho sé. Però, bueno, el projecte en si, jo crec que Cubelles necessita també una miqueta de dinamització, que no sé si és el millor una plataforma logística, però alguna cosa necessitem com poble, no? Doncs, bueno,
4: es una buena inyección económica para el ayuntamiento. Sí. Si es que es verdad que se llega a producir, ¿no? Sí. Mirando un poquito así para el futuro, porque esto no va a ser de en cuatro días, supongo. Como dice Marcial, es un proyecto que veremos a ver.
2: Bueno, no te creguis, las obras privadas cuando comienzan van molt a saco, ¿eh? Y si tienen todos los permisos, si tienen todo y saben que pueden guanyar pasta a la llarga o a la relativament curta, tiran milles ràpid, ¿eh?
1: Sí, bueno, però també vam tenir aquí, abans ho comentava amb Marcial, aquí va haver-hi també una iniciativa, un projecte que es volia fer un hotel a càrrec d'uns russos que van depositar també uns diners a compte d'aquestes obres i aquest projecte que es tenia que fer, i al final no es va fer.
3: No s'ha fet res.
1: Van perdre els calés, evidentment, perquè això era un risc que tenien que córrer i no es va poder fer. Aquest projecte sembla ser que porta un bon camí. Mm-hmm. Sembla ser que sí que hi ha una bona iniciativa. Tu el que dius, Marcial, que encara està a les beceroles, encara no està elaborat el projecte, però encara està en principi doncs amb gestió i de més. Veurem què passarà. Jo crec que és bo que hi hagi una bona iniciativa i que hi hagi aquesta inversió en aquell espai tan gran que al final no sabrem què fer. Si no es fa aquest projecte allà, no sabrem què fer. Vull dir, Es deia en principi que també es volia fer un càmping o es volien fer uns apartaments.
2: No, el càmping va més a dalt, em sembla.
1: Sí, però un altre càmping o una, sí. O no ho sé.
2: Diferents càmpings.
1: Uh-huh. Vull dir, esclar, no sé. És que estem convertint una zona que encara no sabem realment acabarà.
2: Sempre s'ha dit que Cubelles, sobretot el Cubelles de 17.000 o 18.000 habitants, el que siguem ja, li falta un gran equipament industrial que tiri una mica econòmicament del poble. Ja que teníem un terreny que, com dius tu, no podíem fer res, m'imagino que això del centre logístic, això de camions que venen, emmagatzemen i altra, això deu donar molts diners, perquè si quan aquesta gent inverteixen el que els demana l'Ajuntament a canvi de que els donin aquest terreny, deu ser perquè han pressupostat que això dona molts diners. És bo pel poble. L'únic, això sí, que vull que quedi molt clar, és que no volem ni un camió pel mig del poble. Ni una furgoneta que vingui d'allà, ni absolutament res. I em conec aquesta gent, i a vegades per estalviar-se 10 autopistes, te'ls trobes pel mig del poble. Que me'n recordo quan vam fer el centre comercial aquell de Cunit, van passar de camions amb runes, però molts i molts i molts i molts.
4: Però dentro del projecte també deberían
2: contemplar això. Està, està, està.
3: Però clar, això que diem és molt de temps per fer-ho, eh? La sortida per baix de la via, la sortida a l'autopista, tot això no és cosa de 3 mesos, eh?
2: Però molt de temps. S'han de projectar i s'han de fer.
3: Clar, sí, tirar endavant, però bueno.
4: Bueno, como dice que si es privado irá más deprisa, ¿no?
2: No, ya te digo yo que los privados van muy, muy a saco, sí, sí.
1: No, y a ver, allò són naus industrials, eh? No es tracta de fer res més, sinó que una nau industrial, naus immenses, que són d'amagatzem, amagatzemar gènere, i a partir d'aquí, doncs, és més fàcil de fer, no? És un bloc de pisos que té una altra construcció, una altra manera de fer.
4: I la quantitat de puestos de treball que puede generar també seria important, no?
1: Depèn. Hi ha llocs que són immensos, hi ha 4 treballadors.
4: Sí.
1: Aquests magatzems normalment necessiten...
3: Mecanitzat, sí, sí.
1: Tot és mecanitzat.
4: Con la intel·ligència artificial ja no...
2: Sí, sí. El que sí que està molt bé és que qui ha negociat treure allò per sota de la via, un pas per sota de la via, feia molta falta aquella zona d'allà, que la zona, diguem, tocant a la platja, sí, zona verda, que facin carrers, està molt bé, la veritat, està molt bé. I benvingut al progrés i la industrialització, és que no podem viure de 4 arbres i 4 càmpings, és que
1: però
2: és així.
1: Hem de tenir en compte també que el polígono Les Salines, el polígono industrial Les Salines, hi ha moltes naus buides, buides, que vull dir, sí que hi ha indústria, sí que hi ha comerços en allà, poder cada vegada n'hi ha més, però encara queden moltes naus buides. Llavors, si aquí fem una altra inversió, o fan, inversió, suposo, com que és una empresa privada, que ja ells mateixos ja faran la seva pròpia promoció d'aquell espai.
3: Sí, però ajudarà a les naus que hi ha ara ja per rentar-les o per alguna cosa així, no? Perquè el problema és la infraestructura de sortida d'allà, no? També del polígon aquest, que ara mateix és molt feble.
1: El que tu deies molt bé, que no vols vehicles o camions per dintre del poble...
4: Claro, ni tu ni nadie.
1: Camions no en veuràs, camions de gran tonatge, camions de gran, no en veuràs, però furgoneta segur.
2: Sí, el que fa la pirula sempre hi ha, no?
3: El nostre amic Alfons anirà per cap allà con els paquets, però bueno.
0: Per parlar una mica de terminis, no? A finals del mes de març passat, el govern aprovava inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial d'Urbanística de l'antiga central tèrmica, i des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades, i la setmana passada es publicava aquest anunci al butlletí oficial de l'Estat dirigit a totes aquelles persones a qui no havien pogut notificar aquesta decisió, i aquest és doncs l'últim pas per poder tancar el que seria l'aprovació inicial del projecte i poder engegar aquesta tramitació definitiva. Ho dic per una mica també per acabar d'acotar en quin moment es troba això.
1: S'ha fet una exposició pública, això ja?
0: Això ja es va fer prèviament.
3: I una cosa que que no ho sabia és que la Fundació Estapé tenia un terrenys allí també, no? De 3.500
1: metres.
3: Però bueno, i diuen que rebrà 300.000 euros, no? A veure si amb això la casa que està en ruïnes total aquí al passeig, al poble, fa alguna cosa amb això, perquè és una pena. És patrimoni del poble i està, bueno... cada dia peor, clar.
0: Situem a la gent, no? Passeig Narcís Verdagí, sí, a prop de l'estació,
3: sí,
0: una casa que ja es veu que ara en aquests moments doncs està...
3: Bonita,
0: sí,
3: molt
0: és
3: maca,
0: però
3: maca,
0: en aquests moments està deixada, no? Hi ha hagut ocupació,
3: sí,
0: hi ha hagut algun incendi també que es va produir dins. Bé, en tot cas, el desig de tothom també és que es pugui recuperar, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Però igual, quan vaya a llegar el dinero... Ha pasado como con la discoteca, que hay que tirarlo todo abajo porque ya no hay mantenimiento que valga.
3: Sí, no,
2: jo desconec el tema, però que jo crec que el gran problema d'aquesta casa és el pla d'usos, que no se sap què es vol fer amb ella, si la regla, si no fa res, doncs al final no sé.
0: Bueno, ara
3: mateix, però la
0: podries
3: utilitzar per...
0: Ara mateix tampoc és de l'Ajuntament directe, no? Ja també s'ha de solucionar tot aquest tema que tenen.
1: Però l'Ajuntament també forma part d'aquesta Junta de Govern.
2: Sí, però no
1: 100%.
0: Però és un patronat. Al final, encara no s'ha resolt, no?
3: Sí, sí.
0: Perquè realment vagi a mans de... no sé si de l'Ajuntament, en tot cas estaria bé, no? Mm-hmm. Però vull dir que no està resolt. El tema encara està en aquesta fase de molts anys,
1: No donem més ruïnes a l'Ajuntament perquè costa molt d'arreglar,
3: Però bueno, si hi ha 300.000 euros, tindran que fer alguna cosa amb aquest calés, no? Per a la Fundació Estapé. No sé el què, però alguna cosa.
2: Veig molta novel·la negra aquí,
0: En tot cas, sí. La Fundació Estapé diu la notícia propietària d'aquests 3.500 metres afectats per l'operació d'aquesta zona que estàvem parlant, del projecte urbanístic a l'entorn de l'antiga tèrmica i d'aquest centre logístic, doncs rebria 300.000 euros.
2: I jo encara no m'he despertat de que el patrimoni, el patró, els que posen els diners siguin andorrans, o sigui, no sé, si tanta potència econòmica en té Andorra com per poder invertir en una cosa d'aquesta. Sí que la té,
3: Sí, la té.
2: No
3: sí,
2: sé,
3: sí.
2: Hi ha algun tants països, Alemanya, Holanda o França.
1: Sí, venir-se a fixar.
4: Sí, claro.
1: Han ido
4: a escoger este rinconcito, ¿no?
2: Sí.
4: Interesante.
1: Bueno, està bé, no?
2: Bueno, que es porti formatge i tabac. Jo ni fumo ni menjo formatge, però bueno.
3: I mantequilla.
0: Sí. Vinga, anem a un altre tema. Un grup de treballadors i familiars de la residència Edelweiss de Cubelles protesten per les condicions laborals i reclamen més personal i recursos. Aquest és el titular de la notícia publicada al web de la ràdio. La concentració es va fer davant del centre privat situat a l'Avinguda Europa del Parc de Cubelles, una notícia que publicàvem el passat 24 de setembre i que, per tant, parlava de dijous passat al matí, d'aquest reclam, no? Millores de condicions laborals, més personal, més recursos. Escoltarem, perquè així situem també la gent que ens està escoltant a la ràdio, vosaltres mateixos, un tall de veu, primerament, de Leomar Álvarez, que és un dels portaveus dels treballadors, que ha parlat de les ràtios dels gerocultors i del personal de neteja, pel volum d'usuaris que acull el centre. Actualment el volum d'usuaris és de 100 euros i reclamen doncs això, més personal. Anem a escoltar aquest primer tall. Ui, no sona.
1: No va.
0: Aviam, tornem a provar. Veig que no el podrem escoltar.
3: Problemes del director, no?
0: De moment no el podem escoltar. En tot cas, comenceu a donar la primera impressió i intentaré solucionar-ho.
4: He escuchado alguno de la entrevista y la verdad es que da que pensar que llegues a esa edad y tengas que ir a un centro de estos, por lo que sea, ¿no? Porque es muy respetable el que va como el que no va. Pero que cuántas cosas no sabemos... Porque a la vista está que hay gente que dice que no la dejan entrar hasta ciertos puntos, la alimentación. Yo estuve, por ejemplo, en este de la carretera con una amiga dando unos talleres y los mismos clientes, voy a decir, te cuentan unas cosas que Dios mío de mi vida, ¿eh?
3: Sí.
4: Y te da mucho que pensar que llegues a esa edad y que tengas, no sé, un mínimo de requisitos. O sea, es que... Mira, es que se me ponen los pelos de punta porque nos volvemos vulnerables.
1: Nosaltres tenim un company, excompany d'aquesta tertúlia, el Josep Llagostera, que està en una residència.
3: Sí.
1: Fins que hem pogut parlar amb ell no s'ha queixat.
3: No.
1: Perquè ell deia que està molt bé, tal i qual, està solet en una habitació... Esclar, ells ho ha pogut pagar.
3: Clar,
1: però hi ha gent que no s'ho pot pagar.
4: És que és això. Aquí en concreto paguen 2.395 euros.
3: Clar,
4: és una passada.
1: Però a més a més, com que la majoria o gairebé totes són privades, llavors ens costen molts calés, però l'atenció, una vegada entren, ja no és el mateix. Mm-hmm. I pagues molts calés perquè t'atenguin
4: pues
1: de qualsevol manera.
4: Que firmen contratos con unas condiciones y unos servicios que luego no existen.
1: Clar. Però això no depèn dels treballadors, depèn de
3: l'empresa
1: perquè no organitza bé.
3: L'empresa
1: ho té limitat perquè no cobren el que han de cobrar, hi ha manca de personal, no tenen l'atenció adequada a aquesta gent gran. Vull dir, llavors, ostres, Pagues que, molts calés per clar, res, eh? Vull dir, perquè te'ls tinguin en allà. Vull dir.
3: Però estem parlant que són privades i, sí, sí. I busquen també el benefici. Clar, o sea, no és fer-ho per amor a l'art. No. Aquestes empreses busquen el benefici. Entonces, si hi ha menys personal, són més ganàncies. Con lo cual, al final, és un problema també... Clar que és un perjudici, clar que ho és. Exactament. I el que dice la Lola, clar, que llegas a una edat, que jo crec que anar a una residència no està malament,
4: ni molt menys.
3: Però bueno, però tens que tenir unes condicions bones, que estàs al final de la teva vida, estàs... Bueno, això tens que ser... I clar, sempre és lo mateix, no? O és públic o és privat. Que possiblement per part del govern, de l'Estat, tindria que finançar-se molt més aquest, pues clar que sí, jo penso que sí, perquè és que tampoc és tan fàcil entrar a una residència. Si tens calés i pots pagar una privada, bueno, pot ser, però si no... Quant temps tens que esperar per anar a una residència pública?
0: Aquí volia arribar jo,
4: eh? Claro.
0: Jo tinc
3: dos anys.
4: Llista d'espera.
0: Vaja, tinc algun cas proper, no? I clar, la vida pot canviar d'un dia per l'altre, no? De trobar-te perfectament a haver de recórrer una residència, perquè primer passes per l'hospital, després hi ha també una secció a l'hospital que et pot atendre allà durant un temps màxim, després ja has de marxar a la residència o a casa teva, depèn del tipus de malaltia que puguis arribar a tenir, si no tens mitjans econòmics, clar, què fas? No te pots portar aquell pacient a casa, encara que sigui un familiar o...
4: Claro,
0: si
4: que a vegades no és que quieras, és que no puedes...
0: O perquè treballes, o perquè... Sí. Clar, al final, el tema és la llei de dependència, que és una altra de les qüestions. Sí. Clar, dèiem plaça pública, plaça privada. Plaça pública l'has de demanar 2 anys abans, perquè ara aquesta setmana tenia una conversa amb el Consell Comarcal del Garraf i em deien 2 anys d'espera per poder optar a una residència pública. I tot i amb això, hi ha un llistat i potser no és la més propera. Claro. Després els recursos econòmics que pugui tenir doncs aquell avi, aquella àvia, no? Aquella persona gran, no? Que potser no té recursos econòmics i fins que li aproven la llei de dependència entre que fas doncs, el tràmit, que ara es complica més perquè o vas a les oficines del Forn del Vidre de Vilanova o ara ja no pots anar a l'OPIC a entrar doncs, a aquesta petició. Yeah. Ho han canviat. És a dir, que si abans tenies aquí l'OPIC que tramitava doncs, el tràmit i anava directament a la Generalitat, no. Ara has d'anar presencialment. És a dir, que cada dia complica més. Us ho explico perquè ho he viscut.
2: Jo vull dir que nosaltres tenim amics aquí a la residència del Veïs, que tenen els pares i... A veure, tampoc ho veig al Casa de los Horrores, eh? No sé, jo crec que més o menys estan bé. Que sí, que si un el té Alzheimer i l'altre, no sé, però, home, no estan bé. El que sí que és veritat que els treballadors fan molta, molta, molta feina.
4: No, si los trabajadores son un encanto.
2: Sí, i una feina molt agraïda, la veritat, molt de no molt agraïda i que hi ha unes normes, hi ha uns, diguem, deu haver una quantitat que guanyen la gent aquesta per norma o pel que sigui, no? Bé, que se'ls iguali o que cobrin el mateix que els demés.
4: Que falta personal i herramientas para que puedan trabajar bien.
3: Falta personal i, com decía ara el Xavi, no? Que els sous d'aquesta gent són de lo més baix que hi ha als sous, eh? I és gent que està treballant, que està fent coses per la gent gran que bueno, hauria d'estar més ben pagat.
1: Hi ha una petició que fan, que jo crec que és el més lògic del món, que demanen grues.
4: Claro,
3: també,
1: per bellugar la gent que pesa. Hi ha molta gent que pesa i els han de bellugar braços.
3: Que sí.
1: La majoria del personal que hi ha en aquestes residències són dones.
3: Sí.
1: La majoria,
3: sí.
1: Clar, llavors es troben aquestes dones que per bellugar una persona que pesa 100 quilos necessiten 3 persones.
4: Claro, és que pueden hacerle daño a la paciente y ellas mismas se pueden lesionar.
1: Tot,
4: estas entrevistas en concreto hay una persona que ya no es que hable que si les dan de comer tal o cual cosa o les falta una grúa o personal, es que se encuentra X veces, ha dicho, no sé si ha dicho hasta 8 veces, que se encuentra a su familiar con la medicación en un bolsillo, que nadie se ha molestado ni en dársela, que dices, ostras.
0: Ara ja tinc els talls amb un altre programa, que el BPM m'ha fallat, però el Salamandra no falla, i per tant anem a escoltar primerament el tall del Leomar.
5: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio. Pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esas ratios, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de las ratios es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza. Necesitamos unas condiciones mínimas para nuestro trabajo, porque no contamos con grúas ni herramientas básicas para el traslado, levantar, acostar y hacerle las transferencias a los abuelos. Las grúas, que son una herramienta básica e importante para hacer esa faena, no corresponde la cantidad que se encuentra. Solamente contamos...
0: Bé, una mica el que estàveu comentant, no? Sí. I, d'altra banda, també, aquí s'explica, no?, que els treballadors són més de 20 en aquesta residència, que estan organitzats mitjançant un comitè d'empresa, i, bé, una de les persones del comitè d'empresa és la Raquel Vidal, que parla també de les negociacions que estan obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions, com per exemple la necessitat d'adquirir més grues, i s'estan en converses. És una eina que hem pogut escoltar, no?, que consideren essencial pel benestar dels usuaris. Anem a escoltar també, doncs, a la Raquel.
6: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no hi ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin un benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin

0: personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que es un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
1: Y un altre dels, bé, dels familiars és el...
2: Yo estoy viendo desde hace dos años que mi madre viene aquí, estoy viendo
1: Estrado.
2: Determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails, inclusive hice una llamada al ayuntamiento, estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente, pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residencia tienen que hacer algo ya.
1: Y en saltaba un tall de veu de l'Anna Sánchez, l'escoltarem.
3: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
1: Hem de dir que la ràdio encara no s'ha posat en contacte amb l'empresa per donar la seva visió sobre totes aquestes reclamacions que esteu escoltant i per ara, doncs, de moment, en el moment de publicar aquesta notícia, doncs, no havíem rebut resposta. Això és el 24 de setembre, en tot cas jo m'he incorporat avui, no ho sé, entenc que a hores d'ara no tenim doncs, aquesta resposta per part de la residència, però bé, ho he pogut escoltar també. També és un familiar va allà, li donen tota una sèrie d'informació i després veu que no és el que se li ha venut, no? Sigui per falta de personal, que no hi ha cap problema amb el personal perquè hem pogut escoltar una altra de les usuàries, no?
4: Sí, que el personal,
1: doncs és encantador, fa la seva feina, però els hi falten mans i recursos,
4: clar,
1: no?
4: Si no arriben, no arriben.
5: Jo crec que la paraula manteniment. Porque en el centro en sí, si hay goteras y tal, eso es porque no hay una empresa de mantenimiento. No. Y referente al ascensor, habrá una empresa, ¿no? Que haya puesto el ascensor, sí, sí. También necesita un mantenimiento.
4: Por ley tiene que haberlo.
6: No, y además que, o sea, las empresas de mantenimiento siempre están súper vigiladas y
5: claro,
6: que todo funcione. No entiendo
5: un poco
6: esta
5: raro.
6: Cosa. Pero sí que es verdad que yo creo que la tecnología es lo que nos salvará a la gent gran, ¿no? Quan ens fem grans de que diguem per les nostres necessitats i si hi ha unes grues i m'imagino que deu haver subvencions per aconseguir la grua, no ho sé, i que més o menys es poden aconseguir d'una manera relativament fàcil pel centre i aquesta gent ho estan demanant perquè he vist que per almenys 3 o 4 han parlat del tema de la grua,
4: sí,
6: que és un tema que ho deuen tenir molt present, i el tema dels ascensors, bueno, és patètic.
4: El que deia el Cinto, mover a una persona gran que pesa, segur, és
7: un pes mort.
4: En 3 dies estaràs de baixa perquè tindràs l'esquena hecha polvo.
7: Sí.
4: Bueno, no quiero ni imaginármelo.
5: I que cada dia tienen que levantar a las personas, me imagino, para todo.
4: Y hay una cosa que també és privada la residència, però
1: hi ha places públiques i privades.
4: Hi ha places públiques. També jo crec que per part de l'administració també tenen que controlar d'alguna manera que el que diuen que tens grues, no sé què, no sé quantos,
5: claro,
4: també és cert, no?
7: Sí,
4: perquè
7: estan
4: obtenent diners públics també, aquesta residència.
7: Mira, jo el que vagi per endavant, que el meu recolzament total als treballadors d'aquesta residència en concret, i en general a tots, perquè tots passen per les mateixes dificultats, uns més i altres menys. Però vull dir, el meu recolzament amb ells i la meva crítica a l'empresa per la seva deixadesa. Perquè una empresa que té un servei públic, com és una residència per a la gent gran, no pot tenir aquesta deixadesa en les seves instal·lacions i la seva manca de recolzament al personal i la seva... O sigui, tot això, que està molt bé, que és un negoci, ho hem parlat, però aquest negoci l'has de mantenir. No pots dir, és que el meu negoci ja funciona. No, si funciona malament deixarà de ser un negoci, perquè tard o d'hora la gent ja no hi anirà, o les pròpies crítiques que sortiran de tota aquesta situació, la gent...

0: ja no es presentarà. Sí que diem que hi ha necessitats i que, hòstia, ens convé posar la gent gran en un lloc on sigui momentàniament perquè tenim una necessitat. Però això s'ha de fer d'una altra manera i aquesta empresa té que mirar aquesta i moltes, eh?
1: Moltes.
2: Però en
0: privades,
2: concreto,
0: i, privades i particulars,
2: sí. En concreto
0: eh?
2: Esta, o sigui, informada está, porque por lo que comentan viven encima, los dueños o propietarios o algo así, comentan que viven encima de la residencia y con un altavoz se han dedicado a que escuchen todas las quejas.
0: Peor me lo pones.
1: Y també han recordat els inspectors, que si també no han fet la seva feina,
2: claro,
1: que la fallin. I si l'han fet i no els han fet cas, doncs que vagin allà i si posin
2: una
1: bona
2: sanció.
1: Això
2: és com la ITV, tu passes la ITV i el cotxe t'ha atropellat i te dicen d'aquí a 15 dies tráelo con esto arreglado. Pues seria lo mismo, no?
3: Bé, ara ens falta això, que no tenim arguments per part de la mateixa propietària de la residència. És una informació que no tenim perquè, tot i haver-nos posat en contacte, a hores d'ara encara no tenim més informació, només tenim la part, no,
1: bé,
3: de la manifestació.
0: Quina argumentació de portar l'empresa? Que t'ha de venir que tot està bé, que tot està perfecte? No, home, no t'ho dirà.
1: No, això, que no és culpa seva.
0: O ah, això, és culpa del que fa l'usuari, no?
1: O que tenen la grua demanada fa 10 anys i que està enganxada a la frontera, ja està, a la duana.
3: Bé, no tenim doncs aquesta part. Anem cap a una altra notícia, el nou contracte de serveis socials amb el món local puja a 2.318 milions, un 66% més, amb 1.000 professionals nous. L'acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i incrementa el preu hora del servei d'atenció domiciliària. Aquesta és una altra de les notícies també que hem publicat al nostre portal web. Això va ser dimecres passat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, i els presidents de l'Associació Catalana de Municipis, de l'ACM, i de la Federació de Municipis de Catalunya, doncs Meritxell Budó i David Bote, van presentar el contracte de serveis socials amb els ajuntaments, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, detalla doncs aquests recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit. En tot cas, anem a escoltar-lo, el que ens diu.
4: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació.
3: Perdoneu, aquest és el Raül Moreno. Anem a escoltar el DAI correcte.
4: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt...
3: Doncs no hi ha manera. No vol aquest reproductor.
5: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals...
3: Bé, aquest doncs eren les paraules de, com diríem, de Salvador Illa, el president de la Generalitat, que detallava aquests recursos de la coordinació de professió de l'àmbit, i d'altra banda el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, doncs assegurava que l'acord suposa menys càrrega administrativa. D'altra banda, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament de serveis socials, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, també ha subratllat el paper de les administracions locals en aquest acord. No sé què en pensem, doncs, aquest acord que preveu 1.100 places extra per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya, d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal i pisos d'inclusió, i que augmenta també progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària, al SAT, dels 24 euros actuals als 27 euros al 2027, fins a arribar als 30 euros al 2030.
1: Doncs és tan senzill com si ens hem de menjar que haguem de sortir de Barcelona perquè no podem comprar pisos ja ni Cornellà, ja ni Viladecans, ja ni Castelldefels. Si ens han d'ampliar l'aeroport, ja no dic envair la Ricarda, sinó que volen fer encara una terminal més. Si ens hem de menjar una Copa Amèrica que no ens interessa una merda, o una Fórmula 1 o a Madrid, o tantes i tantes coses que a nosaltres, la gent del poble, no ens arriba, almenys que ens arribin els diners o els impostos que recauden totes aquestes coses en això, en arreglar el tercer sector, que es diu, sensellarisme, bé, tot el que sigui lluitar contra la pobresa de totes les maneres del món. I també recordem que aquí també hi ha nens i nens que, si les coses fan bé, seran estudiants i tindran una vida normal. O sigui, tot el que ens pringuem, que no podem disfrutar perquè hem de marxar de les ciutats perquè estan plenes de turistes, o no podem anar en rodalies perquè no funciona directament, doncs que les inversions vagin per aquestes coses, que és molt important.
0: Saps què passa, Xavi? Jo sóc una mica crític amb totes aquestes propostes i acords i nous projectes, perquè ui, tot està per veure. Vull dir, és molt fàcil dir. És molt fàcil fer discursos que ens donguin esperances de futur i tot això. És molt fàcil. Però jo ja estic convençut, perquè degut a l'edat que tinc he passat per moltes situacions i he vist que moltes promeses que després no es compleixen. Aquí hi ha hagut acords que després no es compleixen. I acords signats. Hi ha hagut projectes signats que després no s'han portat a terme per les raons que siguin. Ara és molt fàcil prometre. Ja veurem què passarà. Ojalà m'equivoqui i això tiri endavant. Ojalà.
6: Ojalà, ojalà. Jo crec que aquest 66% d'increment en aquestes partides, jo crec que està bé, però tens raó tu també, que es farà o no es farà. Clar, això no ho sabem. De moment, hi ha una partida pressupostària per aquest any que incrementava, no recordo quan, però bueno, el camí és aquest, que diu Xavi, també, no? Intentar que és aquest diners de los impostos de tothom vagi a la gent que ho necessita, evidentment.
3: 66%.
6: 66%, sí. He vist el que deia, però bueno, veurem si es fa o no. Jo confio en que sí.
2: Vamos a pensar que sí, no? Que al final...
0: Bueno,
1: No, i vas a altres països del món i veus a gent demanant diners pels carrers i dius, hòstia, jo no vull això. Què hem de fer? El que diuen, la paguita, allò, l'ingreso mínimo vital, perquè encara que siguin 400 euros la gent pugui viure i no hi està demanant diners pel carrer, no? Això és política social. Jo sóc molt d'esquerres, perquè sóc el comissari d'un festival de novel·la negra, ho he de ser sí o sí, i sóc el escriptor de novel·la negra, i tot el que sigui política social m'abono, el que dius tu, eh? Moltes vegades hem tingut anuncis d'allò de pluja de milions,
0: sí.
1: I en Rodalies sobretot ho hem vist mil vegades, però suposo que sempre queda alguna cosa, no? Sempre entra alguna cosa al sistema i benvingut sigui. Però que la gent que es controli i que els diners vagin on han d'anar.
3: Vinga, doncs anem cap a una altra qüestió, perquè tenim molts temes encara sobre la taula. S'ha anunciat ja la cinquena edició del Covermut pels dies 3 i 4 d'octubre. La fira dedicada al vermut i l'aperitiu es recupera després de les suspensions del 2024 i 2025. I bé, la proposta té com a objectiu donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i a l'aperitiu i al mateix temps dinamitzar també l'activitat comercial i de restauració del passeig marítim un cop doncs acabada aquesta temporada turística. Durant els dos dies d'aquesta fira el públic podrà descobrir i tastar prop d'un centenar de referències de vermut, acompanyades de formatges i també altres propostes gastronòmiques, i la programació també inclourà tallers de degustació de formatges de vermuts a càrrec de Rafael Coronado, de Fit and Wines. La música també tornarà a tenir un pes destacat en aquesta programació del Covermut. Aquest dissabte 3 d'octubre la fira obrirà a les 11 del matí i al llarg de la jornada hi haurà actuacions com Dana Ibori, que presentarà el seu nou disc, Eclipsi, i doncs en format duet amb Adrià Mort. Hi haurà també vermut musical amb DJ i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Company. La primera jornada acabarà doncs a les 10 de la nit. Això serà dissabte i diumenge 4 d'octubre. El Covermut tornarà a obrir a les 11 del matí, una jornada que tindrà l'actuació de Mònica Sabadell, els concerts de Veneno en la Piel i del senyor Corella, a més d'una nova actuació d'una altra sessió de DJ i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. Una clausura, la del diumenge, d'aquesta cinquena edició que està prevista a les 8 del vespre. Bé, aquesta és una mica la notícia.
2: Tiene buena pinta y los compañeros están deseando que llegue el fin de semana.
0: Como lo saben.
2: Y esperemos que el veranillo
1: esté... Sí, pero se nos acumulan las... bueno, el trabajo.
2: Se va acumulando ahí la faena, ¿no?
0: Començarem a les 11 del matí i no sabem
2: quan acabarà. A la 11 me parece temprano para darle a ver.
6: Esperem que no haya pluja, ¿eh?
2: Bueno, iba a decir eso, que con suerte el veranillo de San Miguel...
1: Sí, está una mica agafat, ¿eh?
6: Sí, está agafat, ¿eh?
2: Pero bueno, vamos a esperar.
6: Sí, sí, sí.
1: Però jo he de dir que el vermut és un producte que jo abans anem a fer un vermut, fas un vermut, sempre el Martini, no sé què, i vaig anar una vegada a una fira d'aquestes i vaig provar vermuts artesans bons i em vaig quedar, hòstia, això sí que... Nada això que no ho coneixia jo, eh?
6: Xavi, una cosa, ja sent referències, no tens que provar-les totes, no, bueno. No tens que testar totes, que et coneixem.
1: No, tampoc la meva cartera no m'arriba, per tant. Però és veritat que és un... A qui de compte és un licor que es fa amb herbes, i herbes tothom pot ficar la que li doni la gana.
0: Però hem de pensar que també tenim la comarca a on s'elabora el millor vermut, que és a Reus. Carai, nosaltres estem consumint vermut italià, de què? Per què? No, home, no, si ho tenim aquí és millor, el que tu dius, Xavi. Millor el vermut a granel que l'embotellat, eh? crítica.
6: Nosaltres del Serra del Porró, del Serra del Celler del Porró.
0: Però avui en dia els obliguen a embutacar, sí, ja està. Sí, però avui el Celler del Porró, per exemple, sí, sí. Tan boníssim.
6: Clar, boníssim, boníssim.
2: No. Sí. Hacía tiempo que no se hacía, porque había habido algún anys, problemilla...
3: No, no, és que el, no temps, pot, no. El temps no ens ha acompanyat massa, clar, no, eh? No, no, han estat no, no. Movent la festa sempre, dins el calendari.
0: Sí, dos anys, però no eren per les obres del passeig, que no es feia la festa del Porró molt.
6: Bueno, un any, jo crec que o dos anys va ser per les obres també del sí. Passeig, però després ha sigut per el,
2: no
6: per el temps,
2: sí,
3: s'ha hagut de suspès, no? Sí, s'ha suspès també.
6: L'any encara... passat crec recordar que estava tot muntat i se va suspendre a l'últim moment,
1: pluja,
6: eh?
1: Sí.
6: Per la pluja, que hi havia la previsió de pluja, de
3: I aquest
6: pluja.
3: Temps era tan boig, no sabem mai. Ara fa sol i després, clar, doncs, sí. Mira, no...
6: Avui mateix diuen que pot ploure molt.
2: Se puede aplazar, quizás, si no hay nada el otro fin de semana.
6: Sí,
2: que
6: però és,
2: que lo tira,
6: és molt complicat, o sea... Però bueno, no solo és el vermú, no? Jo crec que és un moment perquè la gent visiti també la platja, la
1: que
6: costa...
1: Que creuen la via. Els
6: les del poble que creuen la via.
1: Que costa molt.
6: Tot això, i és, bueno, amb la música i tot. No. És un moment, jo crec que és...
1: I sobretot amb mesura, molt... Prendre 3, sí. 4 màxim.
3: Degustació, Degustació.
1: Degustació.
3: Eh?
1: Jo de formatge els podeu menjar tots, que no m'agraden, o sigui que... Però els concerts són molt xulos, el venent la Piel i algun grup d'aquests estan molt bé, la veritat.
6: Ah, està bé, està bé.
1: I és un dia també per fer desfilada d'ulleres de sol, eh? Tothom va...
2: Claro.
1: Les ulleres de sol...
0: Camufrau.
2: Ja no hi zona azul, tampoc.
1: Sí,
2: tampoc,
1: veritat. Sí,
2: interessante.
3: Sí, la veritat, el que costa igualment aparcar, perquè amb zona blava potser no costa tant, però quan ja és gratuït... Sí.
2: Bueno, però si viene gente de fuera,
1: no,
2: que lo sepa.
1: Hi ha molt espai, també,
3: Sí, bueno, no. Depèn de la gent que arribi, no?
1: La gent de Vilanova, que els hi costa molt sortir de Vilanova, que s'acostin a veure vermut.
3: Però, claro. I a la zona del Prat de Vilanova també és gratuït, a partir del 15 de setembre. Sí, per tant, mira, sí. Caminin una miqueta, que no passa res, no?
2: Hombre, que si beben no se puede conducir.
1: No.
3: Bé, en tot cas, és un acte més, que a més també serveix de promoció per la restauració. Em dedica a l'entorn, és idíl·lic, no? Que facin això allà al costat del mar, no? El passeig marítim és un entorn també agradable, no?
1: I és una zona de... És una zona en el calendari que no hi ha gaire cosa, que no hi ha moviment, i bé, allà ens podem trobar tots i fer la nostra.
3: Parlem, doncs, de la primera fira d'artesanes i artistes. És una iniciativa que celebrarà també aquest 3 d'octubre al Passeig Marítim, amb l'objectiu de donar visibilitat també al talent creatiu. Per tant, doncs, aquesta serà la primera fira que tindrà lloc, com dèiem, al Passeig Marítim, i que neix de l'objectiu de donar visibilitat i promoure el talent creatiu de les dones, alhora que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar nous espais de trobada, intercanvi i col·laboració. Una iniciativa que també busca fomentar l'associacionisme, la creació de xarxes entre dones, artesanes i artistes, afavorint també el contacte, l'intercanvi d'experiències i col·laboració entre les participants. I la Fira d'Artesanes i Artistes tindrà continuïtat els dies 17 i 18 d'octubre a Olivella, és a dir, que primer comença aquí a Cubelles, segueix després a Olivella, i s'emmarca dins de les polítiques d'igualtat impulsades per aquest 2026 pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. Bé, què us sembla?
6: Bé, jo suposo que s'ha fet el mateix cap de setmana que el Cubermú perquè hi hagi més gent al passeig, no?
3: Al ja passeig. La tens garantida.
6: Suposo
3: la
6: que hi ha gent,
3: no?
6: Allà, doncs si fas una fira artesanal i d'artistes, que suposo que són quadres o qualsevol cosa d'aquesta, estarà bé perquè hi haurà més gent al passeig i més gent per a poder comprar, si és que... Ho venen. Hombre, o no, suposo.
3: Suposo que també qualsevol objecte artesanal, que pot ser també de sa polseres o sabarreta, vés a saber.
6: Sí.
3: El que ens
2: la
3: creativitat de tot,
2: no té limites.
3: No té límits,
2: no?
3: No
2: té límites, ja te lo digo.
3: Clar, no ho sabem perquè no hem pogut entrevistar encara a cap dona.
1: Hi ha gent que li agrada col·leccionar, vull dir, tenir a casa seva productes diferents, que no cal que tots tinguem el mateix angelet o el mateix gerro.
2: Claro.
1: Que hi ha gent que li agrada comprar quadres, fins i tot arrecades d'aquestes de... I, bueno, està molt bé.
6: Està molt bé.
1: I a més que s'associin està molt bé perquè sé que entre ells com s'expliquen on s'ha d'anar, com s'ha de fer...
2: És que intercanvies idees i conocer gente, puedes visitar coses que te llaman la atenció, aprender a fer-les.
1: I no és el mateix que posin una parada, que anar a veure una parada, que no que anar a veure una fira.
6: Sí.
1: Claro. Bueno, molt interessant, la veritat. Sí.
3: Veurem, quan comés la primera, veurem una mica les artistes, no?, que hi haurà de dones, i veure també aquest talent. Podríem explicar més la setmana que
2: hi haurà talleres, ventes, no?, a lo mejor para aprender a hacer cosas. Eso es súper interesante.
3: Ho veurem, perquè és la primera fira, sí. No? No,
6: ens han copiat el Cuvée Asnoir, que sí? El premi és a la dona, sí. I aquí també l'art fira seria el talent femení.
1: Sí, sí, sí. Al final serem el poble de les dones. Bueno, Cubelles, cul i mamelles, clar.
2: Bueno, també he de dir que les coses artesanes no estan valorades a l'hora de pagar-les. Sí, ¿vale? És clar. Perquè quan se te da bien hacer algo, la gente se cree que eso... Pues,
6: que es un hobby.
2: En cinco minutos lo has creado, bueno, y aquello tiene un...
0: Trabajo. Sí,
2: claro,
0: sí, trabajo,
2: o sea, que la gente no suele valorar las cosas artesanas.
1: Y sobre todo la originalidad. Si compras una cosa artesana, no me la tienes tú.
2: Claro, ahí está. Mato. Que eso es lo que no la gente no entiende. Porque a veces dices, cuando te dicen, me harías tal cosa, y tú y yo personalmente, que también hago muchas cosas, yo digo, si está en el chino, cómpratelo.
1: Sí. Sí,
2: porque no vas a valorar, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, está clarísimo.
3: Bé, en tot cas, hi ha més notícies, però com no ens dona temps de tractar-les totes, anirem a les més properes. Jo volia comentar també que, ja que tenim el Xavier Borrell i que fan la Canyelles Mil·lenària, aprofitar també per parlar d'aquesta informació que busca consolidar el Garraf, un festival dedicat a la novel·la històrica. És la segona edició que reunirà autors i activitats literàries els dies 2, 3 i 4 d'octubre, per tant, també, just aquest cap de setmana. I bé, és un festival amb cares també conegudes, també de Cubelles, el Joaquim Micó, tenim també el Pedro H. Tu també moderaràs una de les taules, no? Explica'ns una mica, va.
1: Sí, bueno, hi ha un estic de ponent també parlant de la Guerra Civil. Sí, bé, el que ens agrada llegir no ens agrada només llegir novel·la negra. A més, la novel·la negra no està molt renyida amb la novel·la històrica, fins i tot estan, diguem que es poden tocar. Això sí, li posem etiquetes a la literatura, perquè es pot viure tranquil·lament sense etiquetes. El que sí que és això, que és una jornada molt interessant, perquè la novel·la històrica té molta embrancida, el bo que té és que pot tocar des de la prehistòria fins als principis de, no sé, de la democràcia,
6: fins ahir.
1: Tot i que hi ha gent que diu que tot des del segle XX endavant no és històrica, és periodisme, però bé, això ja són debats que es fan allà. I molt interessant, perquè es poden veure gent molt xula, ve el Xavi Coral, ve un noi, Rafael Bastida, que ha escrit un llibre que es diu Passeig de Gràcia, que té molt bona pinta. Venen molts premis que han guanyat el premi L'Estor Luján de novel·la històrica, l'ha guanyat mig festival d'aquest que venen. Estarà tot molt elaborat i a més es fa al castell de Canyelles, que encara molt poca gent l'ha pogut visitar i que bé, és un indret que la gent que tant li agrada la història de la comarca i tal, el pot gaudir molt. I a més hi ha venda de llibres i signatura dels autors i tothom pot venir allà a xerrar, que li signin, a comprar llibres i a passar-s'ho bé en un lloc tan maco com és Canyelles. Sí.
6: I el castell que l'Ajuntament de Canyelles ha recuperat després d'anys, que era una propietat privada, i fa l'any passat.
3: Perquè també hi vaig ser present,
6: sí, sí, sí, tu també vas estar, clar que sí. I bueno, pues és un lloc interessant, no? I recuperat per al poble.
3: No, i que a més ho organitzen amb molt gust, La veritat és que és molt elegant, el lloc també és molt idoni.
1: I la meva taula, la taula que modelo jo, per exemple, és sobre Gaudí i bé, el tema està molt d'actualitat, perquè entre això, la notícia que ha sortit ara de la Sagrada Família, dels veïns aquells que si els expropien o no i tal, però a més em sembla que és el centenari de la mort.
6: Gaudí aquest any.
1: I a més Gaudí en si sol té tanta història que podies fer 40 debats i no te l'acabaries mai, la veritat, sí, sí.
3: I una mica per posar-ho sobre la taula, no? El Cubelles Noir, doncs, és el festival de novel·la negra Cubelles, els Víctor Alari, que també té la seva trajectòria i que surt d'aquí de la ràdio, una mica el tema cultural, no? El que els ajuntaments apostin per formats com aquest. Parlàvem, doncs també de Canyelles, la Canyelles Mil·lenària, amb aquest festival dedicat a la novel·la històrica, però que al final Cubelles també té el seu Cubelles Noir, no? Sí, I aquest concurs literari que té tota aquesta trajectòria. Que en pensem, no? Que els ajuntaments apostin per la cultura.
1: Que apostin. A més que hi ha autors que podien estar als dos festivals i que sabem que la gent que li agrada llegir pot anar aquí, pot anar allà. Pot anar tot arreu, però bé, hi ha molta gent, hi ha molt friqui de la novel·la històrica que allà es trobarà molt a gust, segur que sí.
6: Sí, sí, però bueno, que aquest any ja ho haureu parlat, però el Cubelles Noir ha sigut tot un èxit. i cada any és, veiem des de dins que hi ha més gent de fora, més gent d'aquí també, del poble, però sobretot gent que ve especialment a les jornades del Cubelles Mar, i bueno, per nosaltres és un orgull, no?
1: I no que venen només a mirar i a veure, a treure el cap, és que compren. Sí. Si vol dir que estan interessats. O sigui, cada... Ara portem uns anys que estem batint el rècord de vendes de llibres, algo espectacular, que jo voldria en molts festivals, però aquest no, és el nostre, no es pot tocar.
3: A la tertúlia no n'havíem parlat, i val la pena, no?, també sí, dins doncs aquest espai, parlar també del Cubelles Mar, que a més ha passat ja aquests 10 anys, no? És a dir, que...
6: 11
3: ja, per això, 11. Que ha passat el primer desen, no?
0: Jo me'n recordo que quan va començar el Cubelles Mar, va començar com allò... Provem a veure què passa. Sí, provem-ho, sí, Xavi? Sí. Provem a veure què passa. Sí, sí. Carai, tu, ja hem arribat a un punt que ja té renom a tot arreu. Vull dir, es parla moltíssim del Cubelles Mar.
1: No, i què dius? El primer any dius, no vindrà ningú. I,
0: ara,
1: sí. I mires al públic i dius, hòstia, això està rebentant. Aquí ja tenim aquí, bueno, si ho voleu, si ho fem bé. Llavors ja has de dir, ho fem bé, doncs aquí tenim una cosa xula.
3: Va començar, sí. Que si la sala del centre social, la biblioteca, mm-hmm. I ara va més enllà, perquè ho anunciava la intenció, sí. No? D'agafar un espai una mica més gran, no?
6: És que sí. Aquest any s'ha, bueno, sobretot el teatre que fem, estava no ple, pleníssim.
0: Jo t'he dit, Marcial, que Cubelles el que té ganes de teatre, carai. Sigui també, de Cubelles sí. Noir, o sigui sí, d'algun de teatre, o sigui sí. Del grup de tertulians de la ràdio, carai.
6: De fet, coses diferents, jo crec.
2: Però no tenim teatre.
6: Coses diferents.
3: No, però la vinculació del grup de teatre al Casal de Cultura, que també és allò que tinc gran ingredient local,
6: que sí,
3: no?
6: Sí, no. I...
3: Perquè l'obra va estar... La mar de bé, aquesta recreació aquí, el Marcial, que també va ser un dels actors, no?
6: Jo me río, però bueno, va estar molt bé.
1: Jo com a comissari sempre he pensat que un festival l'has de fer al teatre més central que tinguis al poble, a la Rambla del poble. Per desgràcia tenim un teatre a una Rambla, diguem, i no el podem fer allà.
3: No tenim. Llavors, l'aliança, en tot cas anem a parlar...
1: Un altre dia parlem.
3: Sí, sí.
1: I...
0: Però jo no hi sigui, eh?
1: Però...
6: Vale.
1: Estem al centre, ho fem al centre social, que és el lloc més cèntric que tenim. També ho fem a la biblioteca, que per fer coses acústiques i cinema és ideal. Però també intentem involucrar totes les associacions del poble, que també han vingut geganters, han vingut...
3: Sí.
1: El teatre sí. Sempre ve... però bé, altres anys han vingut castellers de tot una mica i ens agrada, i bé, crec que sabem que l'èxit passa per aquí, la veritat.
6: Uh-huh. Sí.
3: I a la gent li agrada també l'escape room, no?
6: Sí, també.
1: Però no havíem trobat la fórmula fins ara, eh? Aquest
3: sí,
1: any ha sigut
3: aquest any,
1: primer.
3: No?
1: Aquest any sí.
6: Va estar superbé.
1: Res,
6: sí.
1: Quan estàs de cara... Tot surt bé.
3: Bé, doncs, que segueixin potenciant, no?, aquests actes culturals. Al final, la cultura, hauríem de dir, no té preu. Hauríem d'intentar, doncs, això, també apropar-la al màxim a la gent, que sigui gratuïta, sobretot.
6: Sí. No té preu, però té cost.
3: Té cost.
6: Té cost.
0: Sí, però jo penso que fer cultura està molt bé de cara a la gent i a la via pública, per dir-ho d'alguna manera, al carrer. Perquè jo trobo que fer cultura a la ràdio, per exemple, jo estic col·laborant amb un espai cultural, entre cometes, d'aquesta emissora, i tinc la sensació de que la gent no la segueix gaire. Llavors, és clar, quan tu dones informació cultural a través de l'emissora de la ràdio, la gent se'n va a escoltar música en una altra banda, o s'escolta o deixen de... Tu saps de què t'estic parlant, no, Àngels?
1: Vull dir, bueno, però no creguis, Sinto, perquè jo estic a un programa de Ràdio Nacional que escolten 500.000 persones i no tens cap feedback de ningú.
0: Però tu estàs parlant de Ràdio Nacional d'Espanya. No,
1: però vull dir, ningú et contesta. Però vull dir...
6: Del nodo.
1: Però vull dir, ningú et contesta, No hi ha feedback. Ningú et contesta ni a xarxa social ni absolutament res. Dius, on esteu? Clar, on esteu? Clar.
3: Home, us he de dir que aquí la tertúlia sí que ha hagut una mica de feedback a les xarxes,
0: Sí,
3: amb l'estrena, només un dia.
0: Mira, la setmana passada ja em van apagar.
3: Vinga, referissin tu, ojo, que dius, no ens escolten, sí que ens escolten.
0: Jo no vinc aquí a censurar-me, Vull dir, el dia que ho hagi de dir, ho diré...
1: Però vull dir que hi ha gent que sí que l'escolta i no et diu res,
3: No et diu res.
1: És com la gent que es compra el teu llibre, la llegeix i... ¿Qué te ha parecido? Bien. Hòstia... He tirat 2 anys escrivint el llibre, entonces no tens res més a dir-me.
6: Por eso que te diga que mal, ¿no?
1: No, ja, sí.
6: Bien, bueno.
3: L'única cosa que té la ràdio és que, clar, si tu fas ràdio al teu municipi o una ràdio local que és molt propera i que et coneixen, els feedbacks se'ls fan al carrer.
0: Sí, possiblement.
3: Li podies haver preguntat també, això, també. Sí, o el que sigui, no? Sí, ja et dic que t'arriba d'una altra manera.
6: Sí,
3: eh?
6: Sí.
3: Però sí, a Ràdio Nacional d'Espanya no crec jo que, no, que el feedback sigui tan directe com...
1: Bueno, igual els arriba a ells, però no em diuen res.
3: No diuen res, Xavi.
0: No problem, Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Molt bé, parlant de cultura, en tot cas, anunciem que tot just d'aquí una setmana, Jornades Europees de Patrimoni també a Cubelles, per descobrir la història i el patrimoni local, els dies 9 i 10 d'octubre, per tant, doncs que el calendari cultural segueix, que no parem, que hi haurà moltes coses també, i no sé si heu gaudit mai d'aquestes jornades europees, va canviant, però sí, hi ha cites com, per exemple, aquí ens diuen hi haurà una gincama de patrimoni covellenc, la cultura urbana Cubelles es farà càrrec d'aquesta gincama amb l'exposició permanent del Pallasso, tindrem també tallers i activitats al patrimoni amb toc d'història, art i circ, per veure, doncs, per exemple, l'exposició. Hi haurà també moltíssimes coses més. Els safrejos municipals. Podreu anar a gaudir d'un concert, Dones i Patrimoni, a càrrec del Cor Lirae, que també doncs, és d'aquí, de Cubelles. I bé, aquestes són activitats gratuïtes, no cal inscripció, no sé si em deixo alguna, però ja sí. Hi ha també la presentació del quadern cultural Evolució del paisatge de costa del municipi de Cubelles, 1946-2025, obra de Pere Vives Santa Eulària, que és l'autor que acompanyarà aquesta presentació amb una projecció també d'imatges comentades que permetrà doncs, observar i entendre els canvis experimentats pel litoral covellenc durant les darreres dècades. Per tant, pot ser molt interessant una activitat també que compta amb la col·laboració del grup d'estudis covellencs Amics del Castell. Doncs això, d'aquí una setmana, eh?
6: Sí, em sembla fantàstic totes aquestes coses, però m'agradaria també que el patrimoni que tenim, com el Can Travé, per exemple, també entrés en aquestes jornades i d'una vegada per totes se comença a fer alguna cosa.
0: No.
6: És molt, costa moltíssims diners fer coses, moltíssims, però si fas una miqueta aquest any, una miqueta a l'any següent, així a poc a poc, igual en 10 o 20 anys lo tindrem. Per ara, si no fan res, lo que tindrem és una ruïna, com tenim la Casa de l'Estapé o aquestes coses.
1: Jo vull reivindicar un espai de memòria de la Guàrdia, de la Guerra Civil.
6: Ah, de la Guàrdia Civil, quasi.
3: Oh, Xavi, que ens has espantat avui.
1: Bueno, vindríem molts visitants, eh? No, de la Guerra Civil. Crec que m'agradaria molt i el lloc ideal, l'altre dia m'ho feien pensar, és el Polvorí. Allò ben fet amb coses de la Guerra Civil, objectes, història, etc, etc, que hi ha molt friqui de la Guerra Civil que va pels pobles recorrent espais, allò hi ha alguna visita al búnquer o que es pogués veure una mica de lluny, crec que donaria molt de joc, la veritat.
3: Al final esteu dient potenciar Casa Travé, però també el patrimoni del jaciment. Et refereix tu al búnquer també, o hi ha el jaciment també, ibèric,
1: sí.
3: No?
1: Sí. No.
3: On te'n referies? Bueno,
1: sí, però
3: hi ha
1: parlant de...
0: Però en aquell edifici que parles tu del búnquer, allà hi ha una associació de veïns, que a la part de dalt, on hi havia l'observatori militar, és a dir, on controlaven des de la part superior, allò ho van transformar i ho van fer un espai per a l'associació de veïns. Vull dir que, d'alguna manera, s'ha adulterat també allò.
1: Sí, ho sé.
0: O sigui, es manté pues salvem, de sota...
1: Salvem tot el que puguem, abans que tornin a trencar tot, no? I obrim l'aliança, si algú s'anima. Però...
0: Sí. Home, va! Estaria
3: xulo. Bé, doncs aquí queda, eh? Ens queda un minut i poc.
2: Abrir ese melón.
3: No sé si algú volia fer l'última intervenció, encara tenim un minut, eh? Si
2: bueno, jo pensava en els safrejos, no? És una oportunitat per visitar-los, perquè quan vemos... Se hacen muchas cosas,
1: bonitos, sí.
2: Pero hay que aprovechar para verlos cuando se hacen estas cosas, porque si no está cerrado también.
1: Sí, la verdad es que si no, hoy la exposición del Charlie River es maravillosa.
2: Bueno, claro, pero allí sí puede ir.
0: El Charlie River porta bueno, des de que estan fent les obres a la plaça del Castell, no es pot visitar. I l'altre dia estava parlant amb la...
3: Amb la Mònica, no?
0: Amb la Mònica em deia, està abandonadíssim perquè no podem fer ni neteja.
3: En parlarem, a la setmana que ve, perquè les jornades de patrimoni queden tot just una setmana. Ho deixem aquí, Cinto Bell, gràcies, Lola Lorente, Marcial García, Xavier Borrell, deixem aquí la tertúlia, dilluns que ve tornem. Recordeu que aquesta tertúlia es pot escoltar novament a les 7 de la tarda i també a les 10 de la nit. Fins una altra, bon cap de setmana.
6: Adéu, bona setmana.
0: Adéu.
7: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època.
0: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
4: Esta vida es bella.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i insegur. Sí que encara amb moltes estones de sol, però amb núvols alts, aquest sol i núvols es mantindran fins a mig matí i de mica més aniran a més i es anarà tapant el cel al migdia i es mantindrà tapat fins a mitja tarda i quan poden caure algunes pluies o ruixats en conjunt febles i dispersos, preferentment entre migdia i primera hora de la tarda. Després, com dèiem, al final del dia s'aclarirà. La temperatura ha pujat de nit i baixarà una mica de dia i es mourà entre els 21 de mínima i de 26 a 27 de màxima amb una humitat alta i ambient xafogós. Ben feble de llevant o xaloc i amb domini del marejol a la mar. Per demà esperem un temps més inestable, amb cel tapat, amb pluges continuades, entre primera hora del matí i mitja tarda, per aclarir-se al final del dia. Aquesta nit la temperatura es mantindrà entre 21 i 22 de mínima, mentre que demà la màxima baixarà i no passaria dels 25, amb una humitat alta, però al baixar la temperatura la xafogor no serà tan intensa i menys encara amb pluges. Vent feble, de gregal amb llevant al migdia i fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que s'acosta una situació de perill per intensitat de pluja aquest dimarts que podria afectar Cubelles. Les previsions apunten que aquest fenomen passarà sobretot pel litoral i el prelitoral de gairebé tot el país aquest dimarts, amb la comarca del Garraf i Cubelles inclosos, com a, evidentment, Vila Costanera i comarca costanera. Segons l'última actualització dels mapes d'avisos de perill, aquí tenim risc d'intensitat de pluja a partir de la matinada i durant el matí, migdia i fins la tarda d'aquest dimarts. El grau de risc és de 4 sobre 6, tant per intensitat de pluja en 3 hores, un període en el qual podria arribar a caure 90 litres per metre quadrat, i també tenim el mateix risc de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en mitja hora, amb precipitacions que en aquest cas podrien ser de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La previsió és que aquest fenomen arrenqui aquesta nit i matinada per les Terres de l'Ebre i vagi pujant fins a la costa del Penedès, on ens podria afectar fins a la tarda. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant d'aquestes previsions meteorològiques i demana molta prudència en els moments de més intensitat de pluja. Poble català, posa't a caminar. Amb aquest lema es va manifestar la Marxa de la Llibertat l'estiu d'ara fa 50 anys. Entre altres llocs del país va passar també per Cubelles. Per tal de commemorar el 50è aniversari d'aquesta marxa, el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell han organitzat una exposició durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social Joan Roig i Piera. Contindrà unes 40 imatges i també cartells de l'època. Un dels plats forts serà la inauguració, aquest dijous que ve, 1 d'octubre, que comptarà amb una taula rodona amb l'historiador Josep Calvet, amb Teti Serres i el cubellenc Joan Vidal, qui van participar directament en la Marxa per la Llibertat, i també amb la possible assistència d'Àngel Colom, un dels impulsors principals ara fa 50 anys d'aquesta marxa. El president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal, ha donat més detalls de què va suposar aquest fet històric per Catalunya.
4: El lema de la Marxa de la Llibertat t'ho pot dir tot, eh? Deia poble català, posa't a caminar. Es tractava doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren de les llibertats bàsiques, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí doncs les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població doncs, que feia falta doncs, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista.
0: Els marxaires catalans van passar aquell estiu del 1976 per aquí, per Cubelles, on van aprofitar per donar més ressò a protestes locals que, en aquell moment, aquí a Cubelles, passaven per estar en contra de la construcció de la central tèrmica.
4: Per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etcètera, etcètera, doncs hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals de joia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, doncs hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
0: La mostra dedicada a la Marxa per la Llibertat es podrà visitar durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social. D'altra banda, l'endemà de la inauguració, aquest mateix divendres, 2 d'octubre, el grup d'estudis cubellencs d'Amics del Castell tenen preparada una altra activitat, la presentació del llibre titulat El primer clàssico ante el abismo, una obra que repassa la final de la Copa d'Espanya del 1936 entre el Barça i el Real Madrid i la diàspora posterior que van haver de viure els futbolistes cap a Amèrica després d'esclatar la Guerra Civil. L'agenda de la tardor dels Amics del Castell també incorpora dues sortides i les jornades europees de patrimoni, que inclouran la presentació del treball d'investigació de Pere Vives sobre l'evolució del litoral de Cubelles, que s'ha pogut llegir en el programa de Festa Major, i que també estarà inclosa el mateix dia l'anunci dels guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i el patrimoni cubellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, es farà la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni a 6:45 i a 6:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 11:15, l'activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila amb una gimcana del patrimoni cubellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Cubelles i de l'exposició permanent del Pallasso Xerri Rivel. El punt de trobada serà la plaça de la Vila. La programació després es traslladarà als safaretjos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes jornades de patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí, amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safaretjos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. Ja estan obertes les inscripcions per participar d'un nou curs dels horts comunitaris de Can Travé. L'activitat, gestionada per la cooperativa Tarpuna, és cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí. L'hort comunitari de Can Travé ha obert aquestes inscripcions. Estan obertes a les persones que estiguin interessades a formar part del projecte en aquest espai de trobada i de participació al voltant del cultiu de l'hort i altres propostes vinculades a l'horticultura. La programació, adreçada tant a veïns i veïnes com també a entitats o associacions, inclou el cultiu de l'hort ecològic, tallers i formacions sobre horticultura ecològica i propostes d'horticultura amb finalitat terapèutica. També s'organitzen activitats lúdiques relacionades amb els canvis d'estació, les festes tradicionals, també accions d'educació i sensibilització ambiental o activitats en col·laboració amb altres entitats i institucions. Tot plegat es fa cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí als horts de Can Travé, que tenen l'entrada situada al passeig de Ramon Miquel Vinader. Les persones interessades a inscriure-s'hi o que vulguin més informació poden consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Els horts comunitaris de Can Travé van estrenar el setembre del 2022, per tant, el d'aquest 2026 serà el seu cinquè curs consecutiu. La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2,5 milions d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en uns 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2,5 milions d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3,500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona del voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels homes afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti, moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Covermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Covermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, covelles.cat.
5: El Club de Futbol Cubelles va guanyar en el seu primer partit al Josep Pons i Ventura, disputat el passat dissabte. Amb aquesta és la segona victòria de la temporada en dues jornades. Un bon inici per als de Josu i Manol, que de moment sumen dues victòries en dos partits. En el partit de dissabte, disputat al Josep Pons i Ventura, visitava l'equip de Camarles, de les Terres de l'Ebre. El Cubelles va encarrilar ràpid el partit amb el primer gol pràcticament a l'inici del partit. Tot just dos minuts havien passat de joc quan Patrick Ferris feia el 1-0 en el marcador. Amb aquest gol, doncs, el Cubelles tenia molta més tranquil·litat i l'equip visitant, doncs, rebia una gerra d'aigua freda a les primeres de canvi. Abans d'arribar a la mitja hora de partit, el Cubelles faria el segon gol, obra de Biel Amigó. D'aquesta manera, amb el 2-0, el Cubelles es posava ja amb més avantatge en el marcador, un marcador que no es mouria ja en tot el partit, amb un Cubelles controlant bé el joc d'un Camarles que, doncs, va rebre dos cops ràpids i que, doncs, no va poder contrarrestar el joc cubellent. Com dèiem, nova victòria. En aquest cas, doncs, situa el Cubelles a la part alta de la classificació. Hi ha 5 equips que han aconseguit guanyar els dos primers partits d'aquesta nova temporada. Són el Canonge, l'Ulldecona, l'Escola Sant Pere i Sant Pau i la Sénia, juntament amb el Cubelles. Tots ells han guanyat els dos primers partits disputats doncs, en aquest inici de competició. La propera setmana, el Cubelles, que farà un dels seus desplaçaments llargs de la temporada, anirà a jugar diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'Amposta, com dèiem, doncs, en un dels primers desplaçaments llargs que tindrà aquesta temporada l'equip de Josu i Manol. Una Amposta que ha perdut els dos primers partits i, a més, ho ha fet amb marcadors contundents i que, per tant, doncs, està a la cua de la classificació. Una bona oportunitat per al Cubelles per seguir sumant de 3 en 3 en aquest inici de la segona catalana en el grup 6è, on el Cubelles ara mateix és un dels líders després de sumar 6 punts de 6 possibles. Carai Cleu per al Club Patí Cubelles aquest cap de setmana, on el masculí jugava la seva segona jornada de la temporada, en aquest cas en el partit que els enfrontava davant del Ripollet, amb derrota cubellenca per 3-4 en un partit molt ajustat, on els de Cubelles finalment no van poder sumar punts, com si van fer la primera jornada, que van arrencar un empat a la pista del Vendrell. També debutava el femení del Club Patí Cubelles, també a la primera catalana, un femení que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens nacional, jugant fins i tot al play-off d'ascens. Les noies del Club Patí Cubelles han començat fortes també aquesta temporada, amb una contundent victòria aquest cap de setmana per 0-5 davant de l'Horta, i d'aquesta manera doncs començant la temporada amb una bona victòria. El proper partit per les noies del Cubelles serà el proper diumenge a 3:15 i ho faran rebent a l'Alpicat al pavelló poliesportiu de Cubelles. Així doncs, inici bo per al femení del Club Patí Cubelles. El masculí, per altra banda, encaixa la seva primera derrota de la temporada en la segona jornada de la primera catalana, també en aquest cas pel que fa al masculí.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Hola, què tal? Benvinguts una vegada més al Juguem Net, al programa d'esports de Ràdio Cubelles. Arrenca una nova temporada. Alguns dels equips ja estan competint fa unes setmanes, d'altres doncs encara no ho han fet o ho faran les properes setmanes. Aquest cap de setmana vam tenir segona jornada pel que fa al club de futbol Cubelles. Segon partit de la temporada. Recordem, la primera jornada el Cubelles va guanyar al camp del Torreforta i aquesta setmana ho va tornar a fer, en aquest cas rebent el Camarles al Josep Pons i Ventura, en el que va ser el primer partit davant de l'afició cubellenca, o el que és el mateix, el primer partit oficial de Josu i Manol a la banqueta, i tots els seus jugadors, tots aquestes novetats que han donat una cara nova, un nou Cubelles, el que està començant, i de fet ho ha fet, de moment, perfecte. Dues victòries en dues jornades. També era la segona jornada pel que fa al club de patir Cubelles, en aquest cas el seu masculí jugava la segona jornada. En parlarem d'aquests resultats, en aquest cas derrota del masculí per 3-4 a casa davant del Ripollet, però també va ser la primera del femení, en aquest cas amb victòria cubellenca, victòria contundent per 0-5 a la pista de l'Horta, un femení que, recordem, l'any passat es va quedar a les portes de l'ascens a la Nacional i que sembla que aquest any, doncs, sembla, o com a mínim ha començat allà on ho va deixar, guanyant els seus partits amb contundència. També en parlarem, evidentment, d'hoquei i de tot el que suposa aquesta nova jornada i aquesta nova temporada per al club cubellenc. En tot cas, d'això i de tot molt, aquí en parlem al Juguem Net de Ràdio Cubelles.

Vinga, va, doncs anem a parlar del Club de Futbol Cubelles i d'aquesta victòria a casa davant del Camarles. Una victòria que doncs situa els cubellencs a la part alta de la classificació. Amb dues jornades, 6 punts sumats per als d'Imanol, que aquesta setmana doncs feien un nou partit molt seriós, avançant-se en els primers compassos del partit. De fet, de les primeres arribades a l'atac del Cubelles ja es va transformar en el primer gol i a partir d'aquí doncs també control de partit. El primer gol el va fer Patrick Ferriz, com dèiem, doncs, només començar el partit. I abans de la mitja hora arribaria el segon gol de Biel Amigó, en aquest cas doncs, que posava el 2-0 en el marcador. A partir d'aquí, un Cubelles molt seriós, controlant un Camarles que doncs, patia sobretot per aquests dos gols encaixats al principi del partit. Al final, 2-0, victòria doncs, còmoda d'un Cubelles que suma 6 punts de 6 possibles. De fet, n'hi ha uns quants equips que han sumat aquestes dues victòries a l'inici de la temporada. La resta de marcadors, doncs, Salou 1, Aldeana 2, Ampolla 2, Calafell 2, Ribes 1, Atlètic Valls 1, Canonja 3, Remolins Vitem 0, La Sénia 1, Torreforta 0, Amposta 0, Ulldecona 2 i Tortosa Ebre 3, Escola Sant Pere i Sant Pau 4. Amb aquests resultats, doncs, com dèiem, la classificació està liderada doncs, per al grup d'equips que han guanyat en aquestes primeres jornades. Ho han guanyat tot. De fet, n'hi ha equips com la Canonja, l'Ulldecona, l'Escola Sant Pere i Sant Pau i la Sénia, juntament amb el Cubelles. Aquests són els 5 equips que han guanyat doncs els 6 punts que estan ara mateix en joc. Després, per darrere, trobaríem el Tortosa i el Camarles amb una victòria i una derrota, igual que l'Aldeana, i per sota doncs un Ribes que no ha perdut cap partit, però tampoc n'ha guanyat cap. Ha sumat 2 empats en aquestes dues primeres jornades i per darrere doncs un seguit d'equips que han sumat un o cap punt. És el cas del Torreforta, el Salou o l'Amposta, que són els 3 equips que no han aconseguit cap punt en aquestes primeres jornades de Lliga. Precisament el Cubelles jugarà contra l'Amposta el proper diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'Amposta, en un dels primers desplaçaments llargs que faran els nois de Josu i Manol. En tot cas, doncs, visitaran una Amposta doncs, que ha perdut els 2 primers partits de la temporada, una Amposta que, evidentment, rebrà un Cubelles amb necessitat de començar a sumar algun punt. Això veurem doncs, com va el partit per uns cubellencs que doncs, hauran de fer una estoneta de cotxe, uns quants quilòmetres per jugar aquesta tercera jornada de Lliga. I anem cap en aquest cas al partit que hauria d'haver disputat el Cubelles B, un partit que l'enfrontava la Unió Esportiva Sant Sadurní, però que doncs, va quedar suspès. De moment no tenim data d'aquest partit, un partit que es va començar a jugar i que, de fet, doncs, el marcador, en el moment que es va suspendre el partit, doncs, era favorable als locals per 2-1. Havia marcat primer el Sant Sadurní, abans del descans Sergi Baltanàs havia empatat el partit i a la represa el Sant Sadurní s'havia avançat en el marcador 2-1. A partir d'aquí, doncs, com dèiem, el partit que ha quedat suspès, veurem doncs, què és el que decideix doncs, la federació quan es juguen aquests minuts que resten i, sobretot, doncs, com acaba aquest marcador. De moment, com dèiem, amb avantatge per l'equip local, l'equip de Sant Sadurní, que guanyava per 2-1. Aquesta és la jornada pel que fa a l'equip B, un equip B que, evidentment, doncs, a banda d'aquest partit que encara no s'ha doncs, acabat, doncs, ja va mirant cap a la propera setmana, on jugarà el Josep Pons i Ventura rebent el Vegas, en la que serà la tercera jornada de Lliga d'aquesta tercera catalana, en aquest cas en el grup 13, on està el Cubelles B. Recordem un Cubelles B que podria haver optat a l'ascens de categoria o com a mínim a jugar per l'ascens a la segona catalana, però el descens del primer equip la temporada passada va fer que doncs, hagi de militar una temporada més en aquesta tercera catalana. Per tant, doncs, una mica més de paciència per aquest segon equip del Club de Futbol Cubelles, en aquest, doncs, aquest equip B del

0: Bé, doncs aquesta setmana ja s'ha disputat la segona jornada de Lliga per l'equip masculí del Club Patí Cubelles, també la primera del femení, i per parlar d'aquest inici de temporada i també de com es presenta aquesta temporada per el Club Patí Cubelles tenim amb nosaltres el Joel. Joel, bon dia.
1: Bon dia, Marc.
0: Bé, com dèiem, el masculí ja heu jugat dues jornades, el femení s'estrenava aquesta setmana, no sé com està anant aquest inici de temporada.
1: Doncs pel que fa al masculí, la veritat és que tot i que els resultats com a tal no hagin sigut els millors, perquè al final hem aconseguit un punt de 6 possibles, jo crec que la veritat és que força bé i força contents com han sigut, per les circumstàncies que hem tingut, i pel que fa al femení, doncs molt contents per l'estrena de la Lliga, amb un resultat jo crec que contundent i solvent, i tant de bo que això segueixi.
0: Anem per parts, anem per al masculí, si vols. Començàveu la temporada empatant a la pista del Vendrell. Aquesta setmana, doncs, derrota 3-4 a casa. No sé si l'equip ha canviat molt, un equip que l'any passat, doncs, bé, vau suar de valent per mantenir la categoria. No sé si hi han hagut molts canvis en aquesta pretemporada.
1: Doncs el principal canvi que hi ha hagut és a la banqueta. L'entrenador que tenim és un entrenador nou, és el David Arellano. I a part d'això, el bloc podríem dir que pràcticament és el mateix. Sí que vam patir 3 baixes de 2 jugadors i un dels porters. I han vingut 2 jugadors nous i un porter nou. O sigui, al final, la resta seguim sent els mateixos, o sigui, tret d'aquestes 3 peces. I una de les parts importants, doncs, és la banqueta.
0: I com es presenta la temporada? És a dir, no sé, en aquest cas sí que és una situació complicada perquè com a coordinador a la vegada també ets jugador i, per tant, no sé si hi ha un objectiu clar que se li encarrega al nou entrenador o que sou conscients de la plantilla, quin és l'objectiu d'aquesta temporada?
1: Bueno, l'objectiu és clar i és pràcticament el mateix que teníem l'any passat. Al final som un equip que aquesta serà la segona temporada que estem a Primera Catalana. Sí que vam tenir una primera estància fa uns quants anys que també va durar 2 anys, però al final a Primera Catalana com a tal aquesta és la quarta temporada que està el club en la seva història. I el que volem és consolidar, o sigui, el que volem és que no siguem un equip ascensor. Al final Primera Catalana és una categoria ja força complicada i ja de renom, i el que volem és ser un club que miri cap amunt, però tenint una solidesa d'estar temporades a categories així, i sobretot fer espai perquè la canalla de baix ja comenci a connectar-se amb la dalt i fer un projecte de club i que això tingui unes arrels a baix importants i que d'aquí vagi cap amunt, sense pressa, però ben treballat.
0: Falten molts anys per aconseguir aquesta connexió ja?
1: Són juvenils. Hi ha els que, quan vam començar tot això ja fa molts anys, sempre, òbviament, doncs, pateixes baixes i tal, però la solidesa d'allò que dèiem, no, tenim totes les categories fins a l'EBI, no, totes les categories fins a infantil, doncs ara tenim totes les categories fins a juvenil, on ja tenim jugadors que ja treballen i estan amb nosaltres, però sobretot tenen minuts amb el segon equip. I llavors el que volem és això, que vagin pujant aquests infantils de segon any, que, bueno, el mateix que s'està treballant o que s'ha treballat amb el femení, doncs que també amb el masculí tinguin la cabuda a dalt i que hi hagi un projecte doncs, sòlid i amb una categoria important.
0: Poc a poc, no? Pas a pas, temporada rere temporada es va pujant aquesta muntanya, no?
1: Sí, totalment. Amb el femení, aquell equip fem 11, fem 13 que teníem, doncs ara ja la plantilla del femení, tret de 5 fitxes sèniors que tenim, la resta doncs, ja són aquesta generació de noies i el que volem doncs, això, que també les noies de baix doncs, segueixin pujant i tractar el mateix amb el masculí, que al final tot el treball d'aquests anys de la base i dels que seguirem treballant doncs, que tinguin el seu fruit amb els nostres sèniors.
0: El masculí teniu el segon equip que està tercera, no? Que està...
1: Efectivament.
0: Bueno, hi ha aquest graó intermig, no? Per arribar ja al primer equip.
1: Sí, o sigui, al final tercera catalana és una categoria que és sènior, però et pots trobar filials de la majoria d'equips que al final són juniors i juvenils, o et pots trobar equips molt, molt, molt, molt, molt sèniors, perquè al final és la categoria més baixa a nivell sènior, i et pots trobar allà equips que també, doncs, o et trobes de molt de baix, de molt joves, o de molt de grans. Al final, doncs, el que volem és que es curteixin i que tinguin minuts en categoria sènior i preparar-los pel primer equip.
0: El de tercera encara no ha començat, o sí?
1: Sí, va començar aquest cap de setmana. Van jugar ahir diumenge al vespre i, bueno, van perdre. El partit es veu que va anar superigualat fins al final i quedant res, 5 o 6 minuts, el resultat es va d'anar i van acabar perdent.
0: Bueno, el que comentaves, no? El femení ha començat guanyant 0-5 a l'Horta. Un femení que l'any passat es va quedar, doncs, a les portes de la Nacional Catalana amb aquella fase d'ascens, una fase d'ascens on no va tenir sort potser amb els creuaments, no? Li va tocar jugar contra l'equip anfitrió, diguéssim. Bé, en tot cas, una temporada que va ser espectacular. No sé si es pot agafar aquella temporada com a temporada per aquesta, no? No sé si els resultats han d'anar per aquí o no hi ha objectius clars.
1: La temporada passada va ser una temporada espectacular i o tant de bo es repeteixi, però va ser una temporada que es va donar aquest resultat sense l'objectiu d'arribar a ascens, perquè era un equip que acabava de pujar a Primera Catalana amb un projecte que estava fet en principi per Segona Catalana, però era un projecte nou, amb un entrenador nou, amb un coordinador sènior nou, que el que es volia era això, preparar perquè arribessin aquestes noies de baix, i es va donar la sort de que el resultat del treball va ser bo i van arribar a les finals. Aquest any, ja amb un segon any de treball amb l'entrenador, amb l'estil i amb aquestes noies que ja han pogut pujar, no sé l'objectiu com a tal quin és, però almenys jo sé que la idea sigui continuista i ja et dic, treballar-les i formar aquest projecte per, si no és aquest any, sigui el següent, però la línia és ascendent i poder arribar a nacional o a categories més estatals l'abans possible.
0: Mm-hmm. Bé, mica en mica, de moment, com dèiem, aquest inici no podia ser millor. Victòria fora de casa, 0-5. El proper cap de setmana jugaran a casa, diumenge a 1:45, rebent l'Alpicat en la que seria la segona jornada. A banda dels equips sèniors, com queda la base? Abans, bueno, ens has fet un petit avançament, no? Que era aquest juvenil, no? Aquest equip que va pujant en categories, però no sé com està la base i no sé si hi ha algun d'aquests equips que hi teniu l'ull posat perquè doncs, té pinta de bons resultats aquesta temporada.
1: Doncs la base segueix amb la línia ascendent que portem aquests anys. Som 15 equips al club, vull dir que la més, sense comptar tot el tema de les coletes i comarcals que no estan federats, vull dir, tenim un volum que any per any el que no volem és créixer superràpid, perquè al final el que volem és tenir el màxim de nens i nenes el millor cuidats possibles, però sí que al final, mentre no perdis nens i vagis pujant a poc, doncs vas consolidant la base amb garantia i és el que estem treballant. Llavors, a nivell de base, molt bé, tenim equips, doncs, cada categoria, l'infantil, tenim l'Aleví, tenim el Benjamí, que són equips que dintre del seu nivell poden competir i treure bons resultats, però et dic, la nostra filosofia és que el nivell competitiu es vagi agafant, doncs, això, a categories més infantils, juvenils, i a nivell base, doncs, que tot el que sigui a partir d'aprendre i de formar-se i de que si els resultats arriben, doncs, contents a nivell de competició, i si no arriben, doncs, bueno, almenys que es formin i que arribin amb garanties a categories altes.
0: 15 equips comença a ser ja un tamany considerable, eh?
1: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè els nens estan contents, els nens no marxen. Cada any, ja et dic, tenim, doncs, 10 nens més, 10, 12, i al final no és que et vinguin més, és que no perdis. Llavors, si vas afegint cada any, doncs, ja et dic, tenim 3 equips benjamins, 2 equips alevins, 2 equips infantils, tenim prebenjamí, prebenjaminització, els femenins, vull dir, que al final, i el més important és que el gruix el tenim a baix. que si segueixes treballant a baix, pues, al final tot això pujarà. Òbviament, tot fa triangle. Tot el que tens a baix, si tens 3 o 4 equips benjamins, al final t'arriba un o dos equips juvenils i un júnior, perquè al final, bueno, com és normal, els nens i les nenes pues, tenen al final estudis, treballs o altres coses. Però al final, si tens un bon gruix, saps que més o menys t'arribarà a dalt.
0: Bé, aquest segueix sent l'objectiu, no? Creant aquesta piràmide, any rere any, mica en mica, que s'omple la pica, que diuen, i bé, cada vegada esteu més a prop d'aquest objectiu, de completar aquesta piràmide.
1: Doncs sí, la veritat és que molt contents i animar a tots aquells nens i nenes que vinguin a provar. Ara estem fent tallers a escoles, per, bueno, al final el que volem és donar a conèixer l'esport al poble, que és un esport minoritari, però bueno, que déu-n'hi-do de tots els nens i nenes que tenim al poble que hi practiquen i que tant de bo que en siguin més.
0: Doncs sí, per què no? Esperem que sí. Tots aquells que ho vulguin, doncs ja ho saben. El Club Patí Cubelles està ara mateix doncs, en aquesta situació, doncs, deixant provar una mica com més aquest esport i doncs, ensenyant, sobretot, als més petits a patinar i a jugar a hoquei i a poc doncs, creant aquesta base. Joel, moltes gràcies per atendre'ns la trucada, com sempre, desitjar-vos sort en els propers partits i, com sempre, seguim parlant. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies, Marc.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Avui comencem de nou amb el compositor Vicent Martín i Soler i la seva òpera Una cosa rara. Hem anat escoltant ja altres fragments d'aquesta òpera amb transcripció per a instruments de vent. La interpreta la formació Moonwinds, un conjunt de música de cambra dirigit per Joan Enric Lluna. I avui escoltarem el divertimento número 2 amb si bemol major, l'andantino allegretto, andante con moto allegretto, andante y cotillón. Aquestes quatre parts d'una cosa rara.

Hem escoltat el divertimento número 2 en si bemol major, una part, un fragment de l'òpera per a instrumentació de música de cambra de Vicent Martín i Soler, Una cosa rara. A continuació tenim òpera amb la veu de Luciano Pavarotti, tres àries interpretades per aquest gran tenor. La primera, de Jules Massenet, de Manon Lescaut, a Dispar Vision. La següent, de La Bohème, de Giacomo Puccini, la peça anomenada In un coupé o Mimi tu più non torni. I després de Bellini, de l'òpera Il Puritani, Vieni fra queste braccia. Són a càrrec de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Lamberto Gardelli. Doncs ara ens acompanya la gran veu de Luciano Pavarotti.

Hem escoltat tres àries d'òpera amb la gran veu de Luciano Pavarotti. I a continuació, el protagonista serà el piano amb el grandíssim Frédéric Chopin. El concert per a piano i orquestra número 1, anem menor opus 11.

Hem escoltat un fragment del concert per a piano i orquestra número 1 en E menor opus 11 de Frédéric Chopin amb la London Symphony Orchestra i el pianista Seongjin Cho. I per la part final del programa tenim unes parts corals de l'òpera de Beethoven Fidelio, la seva única òpera, al final amb l'orquestra, cors i solistes de l'òpera de Frankfurt dirigits per Lovro von Matassik.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Molt bon dia i benvinguts una setmana més a l'espai de Tertúlia de Ràdio Cubelles, aquesta tertúlia, la d'avui dilluns 28 de setembre del 2026. I avui doncs, comencem, com sempre, amb aquestes presentacions, amb aquest torn. Comencem saludant primer de tot el Cinto Bel. Cinto, benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Què tal, com anem?
1: Bé, home, un dia més aquí, pues, mira, a participar, a col·laborar i vinga, i endavant, sí, sí.
0: El Xavi Borrell, benvingut, Xavi.
2: Bon dia, i s'acaba el mes, tenim mes nou i moltes coses de què parlar.
0: Moltes, moltes, avui farem repàs. També tenim amb nosaltres el Marcial García, benvingut.
3: Hola, molt bon dia.
0: Bé, no?, al cap
3: sí,
0: de setmana.
3: Sí, molt també. Bé, retrobament als companys i molt, molt, molt a gust.
0: I també amb nosaltres la Lola Lorente, benvinguda a la ràdio.
4: Hola, què tal?
0: Bé,
4: de lunes,
0: arrencant dilluns,
4: la
0: no?
4: setmana.
0: Sí. Ens costa a tots, jo que porto una setmana de fora de la feina, imagineu-vos. Bé, doncs farem repàs aquelles notícies que heu vist que s'han anat publicant al llarg de la setmana passada al portal web de Ràdio Cubelles. Començarem per la primera notícia, la reparcel·lació urbanística de l'antiga central tèrmica que continua avançant. Aquest és el titular de la notícia que obre avui Plana, aquí a la tertúlia, amb l'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats, que compta amb capital andorrà. L'Ajuntament rebria un ingrés inicial de més de 2,5 milions d'euros i també indemnitzaria la Fundació Estapé en uns 300.000 euros. No sé si heu pogut fer una mica de lectura d'aquesta notícia. En tot cas, aquest és el tema. Entre d'altres coses, us podem dir també que el projecte, doncs els promotors hauran d'indemnitzar, com dèiem, a l'Ajuntament inicialment en uns 2,5 milions d'euros, però a banda també de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, que també estan valorades amb 3,9 milions d'euros, i, com dèiem, la construcció del pas inferior sota la via, previst per més de 1,7 milions d'euros. Mm-hmm. Per donar una mica més de xifres, d'altra banda també us puc explicar que crearà un carrer nou a la banda de Mas Mortes, des de la rotonda fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí, i que aquest carrer disposarà d'un carril bici, portarà fins a un aparcament per un centenar de cotxes. El projecte també preveu reubicar un dels homes afectats per les obres, al costat de l'aparcament paral·lel a la via. S'hi farà també una zona verda amb dues basses de laminació natural que recollirà l'aigua de pluja i que estaran envoltades d'uns camins per anar per la zona comercial de les Salines. I, doncs, d'altra banda, doncs això, també hi haurà un pas soterrat nou, fruit del segon projecte, que permetria travessar la via del tren, és una altra de les propòsits, a l'alçada del carrer de Ramon Llull, al principi del Prat del Prat. Bé, una mica aquesta és la informació que tenim publicada ara mateix.
3: Sí, bueno, a veure, jo crec que el projecte en paper està bé, però és un projecte. Veurem si finalment tira endavant o no, perquè hasta ara solo és un projecte, però l'Ajuntament, el pressupost d'aquest any, ja ha comptat amb més aquest calés. So, doncs, clar, no ho sé si al final els tindrà o no, no ho sé. Però bueno, el projecte en si, jo crec que Cubelles necessita també una miqueta de dinamització, que no sé si és el millor una plataforma logística, però alguna cosa necessitem com poble, no? Doncs, bueno,
4: es una buena inyección económica para el ayuntamiento. Sí. Si es que es verdad que se llega a producir, ¿no? Sí. Mirando un poquito así para el futuro, porque esto no va a ser de en cuatro días, supongo. Como dice Marcial, es un proyecto que veremos a ver.
2: Bueno, no te creguis, las obras privadas cuando comienzan van molt a saco, ¿eh? Y si tienen todos los permisos, si tienen todo y saben que pueden guanyar pasta a la larga o a la relativamente curta, tiran millas rápido, ¿eh?
1: Sí, bueno, però també vam tenir aquí, abans ho comentava amb Marcial, aquí va haver-hi també una iniciativa, un projecte que es volia fer un hotel a càrrec d'uns russos que van depositar també uns diners a compte d'aquestes obres i aquest projecte que es tenia que fer, i al final no es va fer.
3: No s'ha fet res.
1: Van perdre els calés, evidentment, perquè això era un risc que tenien que córrer i no es va poder fer. Aquest projecte sembla ser que porta un bon camí. Sembla ser que sí que hi ha una bona iniciativa. Tu el que dius, Marcial, que encara està a les beceroles, encara no està elaborat el projecte, però encara està en principi doncs amb gestió i de més. Veurem què passarà. Jo crec que és bo que hi hagi una bona iniciativa i que hi hagi aquesta inversió en aquell espai tan gran, que al final no sabrem què fer. Si no es fa aquest projecte allà, no sabrem què fer. Vull dir, Uh-huh. Es deia en principi que també es volia fer un càmping o es volien fer uns apartaments.
2: No, el càmping va més a dalt, em sembla.
1: Sí, però un altre càmping o una... Sí. O no ho sé.
2: Diferent càmpings.
1: Uh-huh. Vull dir, esclar, no sé. És que estem convertint una zona que encara no sabem realment com acabarà.
2: Sempre s'ha dit que Cubelles, sobretot el Cubelles de 17.000 o 18.000 habitants, el que siguem ja, li falta un gran equipament industrial que tiri una mica econòmicament del poble. Ja que teníem un terreny que, com dius tu, no podíem fer res, m'imagino que això del centre logístic, això de camions que venen, emmagatzemen i altres, això deu donar molts diners, perquè si quan aquesta gent inverteixen el que els demana l'Ajuntament a canvi de que els donin aquest terreny, deu ser perquè han pressupostat que això dona molts diners. És bo pel poble. L'únic, això sí, que vull que quedi molt clar, és que no volem ni un camió pel mig del poble. Ni una furgoneta que vingui d'allà, ni absolutament res. I em conec aquesta gent, i a vegades per estalviar-se 10 autopistes, te'ls trobes pel mig del poble. Que me'n recordo, quan vam fer el centre comercial aquell de Cunit, van passar de camions amb runes, però molts i molts i molts i molts.
4: Però dentro del projecte també deberían
2: contemplar esto.
3: Però clar, això que diem és molt de temps per fer-ho, la sortida per baix de la via, la sortida a l'autopista, tot això no és cosa de 3 mesos, molt de temps.
2: S'han de projectar i s'han de fer.
3: Clar, sí, tirar endavant, però bueno.
4: Bueno, como dice que si es privado, irá más deprisa, ¿no?
2: No, ya te digo yo que los privados van muy, muy a sacos, ¿eh?
1: No, i a veure, allò són naus industrials, ¿eh? No es tracta de fer res més, sinó que una nau industrial, naus immenses, que són de magatzem, amagatzemar gènere, i a partir d'aquí, doncs, és més fàcil de fer, ¿no? És un bloc de pisos que té una altra construcció, una altra manera de fer.
4: I la cantidad de puestos de trabajo que puede generar también sería importante, ¿no?
1: Depèn, hi ha llocs que són immensos, hi ha 4 treballadors.
4: Sí.
1: Aquests magatzems normalment necessiten...
3: Mecanitzat, sí.
1: Tot és mecanitzat.
4: Con la inteligencia artificial ya no...
2: Sí, sí. El que sí que està molt bé és que qui ha negociat treure allò per sota de la via, un pas per sota de la via, feia molta falta aquella zona d'allà, que la zona, diguem, tocant a la platja, sigui zona verda, que facin carrers, està molt bé, la veritat, està molt bé. I benvingut al progrés i la industrialització, és que no podem viure de 4 arbres i 4 càmpings. És que
1: però
2: és així.
1: Hem de tenir en compte també que el polígon Les Salines, el polígon industrial Les Salines, hi ha moltes naus buides, buides, que vull dir, sí que hi ha indústria, sí que hi ha comerços en allà, poder cada vegada n'hi ha més, però encara queden moltes naus buides. Llavors, si aquí fem una altra inversió, o fan, inversió, suposo, com que és una empresa privada, que ja ells mateixos ja faran la seva pròpia promoció d'aquell espai.
3: Sí, però ajudarà a les naus que hi ha ara per rentar-les o per alguna cosa així, no? Perquè el problema és la infraestructura de sortida d'allà, no? Sí, també del polígon aquest, que ara mateix és molt feble.
1: El que tu deies molt bé, que no vols vehicles o camions per entrar al poble...
4: Claro, ni tu ni nadie.
1: Camions no en veuràs, camions de gran tonatge, camions grans no en veuràs, però furgonetes segur.
2: Sí, el que fa la pirula sempre hi ha, no?
3: El nostre amic Alfons anirà per agafar allà con els paquets, però bueno.
0: Per parlar una mica de terminis, no? A finals del mes de març passat, el govern aprovava inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial d'Urbanístic de l'antiga central tèrmica, i des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades, i la setmana passada, doncs, es publicava aquest anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a totes aquelles persones a qui no havien pogut notificar aquesta decisió, i aquest és, doncs, l'últim pas per poder tancar el que seria l'aprovació inicial del projecte i poder engegar aquesta tramitació definitiva. Ho dic per una mica també per acabar d'acotar en quin moment es troba això.
1: S'ha fet una exposició pública, això ja?
0: Bueno, això ja es va fer prèviament.
3: I una cosa que m'ha... Bueno, que no ho sabia, és que la Fundació Estapé tenia uns terrenys allí també, no? De 3.500...
1: Aquí tothom té terrenys.
3: Sí, sí, però bueno, i diuen que rebrà 300.000 euros, no? A veure si amb això la casa que està en ruïnes total aquí al passeig, al poble, fa alguna cosa amb això, perquè és una pena. És patrimoni del poble i està, bueno... cada dia peor, clar.
0: Situem a la gent, no? Passeig de Sis Verdagí, sí, a prop de l'estació, sí, sí, una casa que ja es veu que en aquests moments doncs està...
3: Bonita, sí, molt maca, molt maca.
0: Però en aquests moments està deixada, no? Hi ha hagut ocupació, hi ha hagut algun incendi també que es va produir dins. Bé, en tot cas, el desig de tothom també és que es pugui recuperar, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Però igual, quan vaya a llegar el dinero... Ha pasado como con la discoteca, que hay que tirarlo todo abajo porque ya no hay mantenimiento que valga.
3: Sí, no,
2: jo desconec el tema, però que jo crec que el gran problema d'aquesta casa és el pla d'usos, que no se sap què es vol fer amb ella, si l'arregla, si no fa res, doncs al final no sé.
0: Bueno, ara mateix,
3: però la podries utilitzar per...
0: Ara mateix tampoc és de l'Ajuntament directe, ja, no? Ja és també la... s'ha de solucionar tot aquest tema que tenen.
1: Però l'Ajuntament també forma part d'aquesta junta de govern.
2: Sí, però no 100%.
0: Però és un patronat. Al final, encara no s'ha resolt, no?
3: Sí, sí.
0: Perquè realment vagi a mans de... no sé si de l'Ajuntament, en tot cas estaria bé, no? Mm-hmm. Però vull dir que no està resolt. El tema encara està en aquesta fase de molts anys,
1: No donem més ruïnes a l'Ajuntament perquè costa molt d'arreglar, eh?
3: Però bueno, si hi ha 300.000 euros... Tendran que fer alguna cosa amb aquest calés, no? Per a la Fundació Estap. No sé el què, però alguna cosa.
2: Veig molta novel·la negra aquí,
0: En tot cas, sí. La Fundació Estap diu la notícia propietària d'aquests 3.500 metres afectats per l'operació d'aquesta zona que estàvem parlant, del projecte urbanístic a l'entorn de l'antiga tèrmica i d'aquest centre logístic, doncs rebria 300.000 euros.
2: I jo encara no m'he despertat de que el patrimoni, el patró, els que posen els diners siguin andorrans, o sigui, no sé, tant, tanta potència econòmica en té Andorra com per poder invertir en una cosa d'aquesta. Sí que la té,
3: sí, sí, la té.
2: No
3: sí,
2: sé,
3: sí.
2: Hi ha algun tants països, Alemanya, Holanda o França.
1: Ja, venir-se a fixar.
4: Sí, claro,
1: han ido
4: a escoger este rinconcito, no?
2: Sí.
4: Muy interesante.
1: Bueno, està bé, no?
2: Bueno, que es porti formatge i tabac. Jo ni fumo ni menjo formatge, però bueno.
3: I mantequilla.
0: Sí. Vinga, anem a un altre tema. Un grup de treballadors i familiars de la residència Edelweiss de Cubelles protesten per les condicions laborals i reclamen més personal i recursos. Aquest és el titular de la notícia publicada al web de la ràdio. La concentració es va fer davant del centre privat situat a l'Avinguda Europa del Parc de Cubelles, una notícia que publicàvem el passat 24 de setembre i que, per tant, parlava de dijous passat al matí, doncs, d'aquest reclam, no? Millores de condicions laborals, més personal, més recursos. Escoltarem, perquè així situem també la gent que ens està escoltant a la ràdio, vosaltres mateixos, un tall de veu, primerament, de Leomar Álvarez, que és un dels portaveus dels treballadors, que ha parlat de les ràtios dels gerocultors i del personal de neteja, pel volum d'usuaris que acull el centre. Actualment el volum d'usuaris és de 100 euros i reclamen doncs això, més personal. Anem a escoltar aquest primer tall. Ui, no sona.
1: No va.
0: Aviam, tornem a provar. Veig que no el podrem escoltar.
3: Problemes del directe, no?
0: De moment no el podem escoltar. En tot cas, comenceu a donar la primera impressió i intentaré solucionar-ho.
4: He escuchado alguno de la entrevista y la verdad es que da que pensar que llegues a esa edad y tengas que ir a un centro de estos, por lo que sea, ¿no? Porque es muy respetable el que va como el que no va. Pero que cuántas cosas no sabemos... Porque a la vista está que hay gente que dice que no la dejan entrar hasta ciertos puntos. La alimentación. Yo estuve, por ejemplo, en este de la carretera con una amiga dando unos talleres. Y los mismos clientes, voy a decir, te cuentan unas cosas que, Dios mío, de mi vida. Y te da mucho que pensar que llegues a esa edad y que tengas, no sé, un mínimo de requisitos. O sea, es que... Mira, es que se me ponen los pelos de punta porque nos volvemos vulnerables.
1: Nosaltres tenim un company, excompany d'aquesta tertúlia, el Josep Llagostera, que està en una residència.
3: Sí.
1: Fins que hem pogut parlar amb ell no s'ha queixat.
3: No.
1: Perquè ell deia que està molt bé, tant i qual, està solet en una habitació... Esclar, ells ho ha pogut pagar.
3: Clar,
1: però hi ha gent que no s'ho pot pagar.
4: És que és això. Aquí en concreto paguen 2.395 euros.
1: Clar, sí.
4: És una passada.
1: Però a més, com que la majoria o gairebé totes són privades, llavors ens costen molts calés, però l'atenció, una vegada entren, ja no és el mateix. I pagues molts calés perquè t'atenguin
4: pues
1: de qualsevol manera.
4: Que firmen contratos con unas condiciones y unos servicios que luego no existen.
1: Clar. Però això no depèn dels treballadors, depèn de la pròpia empresa perquè no organitza bé. El sistema ho té limitat, perquè no cobren el que han de cobrar, hi ha manca de personal, no tenen l'atenció adequada a aquesta gent gran. Vull dir, llavors, ostres, pagues que... molts calés per clar. Res, eh? Vull dir, perquè te'ls tinguin en allà, vull dir.
3: Però estem parlant que són privades i, sí, sí. I busquen també el benefici. Clar, o sea, no és fer-ho per amor a l'art, no, aquestes empreses busquen el benefici, entonces si hi ha menys personal són més ganàncies, con lo cual al final és un problema
1: és un
3: també
1: prejudici,
3: de...
1: això.
3: Clar que és un perjudici, clar que ho és.
1: Exactament.
3: I el que dice la Lola, clar, que llegues a una edat, que jo crec que anar a una residència no està malament,
4: ni molt menys.
3: Però bueno, però tens que tenir unes condicions bones, que estàs al final de la teva vida, estàs... Bueno, això tens que ser... I clar, sempre és el mateix, no? O és públic o és privat. Que possiblement per part del govern, de l'Estat, tindria que finançar-se molt més aquest, pues clar que sí, jo penso que sí, perquè és que tampoc és tan fàcil entrar a una residència. Si tens calés i pots pagar una privada, bueno, pot ser, però si no... Quant temps tens que esperar per anar a una residència pública?
0: Aquí volia arribar jo.
4: Claro.
0: Jo tinc
3: dos anys.
4: Llista d'espera.
0: Vaja, tinc algun cas proper, no? I clar, la vida pot canviar d'un dia per l'altre, no? De trobar-te perfectament a haver de recórrer una residència, perquè primer passes per l'hospital, després hi ha també una secció a l'hospital que et pot atendre allà durant un temps màxim, després ja has de marxar a la residència o a casa teva, depèn del tipus de malaltia que puguis arribar a tenir, si no tens mitjans econòmics, clar, què fas? No te pots portar aquell pacient a casa, encara que sigui un familiar o...
4: Claro,
0: si
4: no, a vegades no és que quieras, és que no puedes...
0: O perquè treballes, sí. Clar, al final el tema és la llei de dependència, que és una altra de les qüestions. Sí. Clar, deien plaça pública, plaça privada. Plaça pública l'has de demanar 2 anys abans, perquè ara aquesta setmana tenia una conversa amb el Consell Comarcal del Garraf i em deien 2 anys d'espera per poder optar a una residència pública. I tot i amb això, hi ha un llistat i potser no és la més propera. Mm-hmm. Després els recursos econòmics que pugui tenir doncs aquell avi, aquella àvia, no? Aquella persona gran, no? Mm-hmm. Que potser no té recursos econòmics i fins que li aproven la llei de dependència entre que fas doncs, el tràmit, que ara es complica més, perquè o vas a les oficines del Forn del Vidre de Vilanova o ara ja no pots anar a l'OPIC a entrar doncs, a aquesta petició. Ho han canviat. És a dir, que si abans tenies aquí l'OPIC que et tramitava doncs, el tràmit i anava directament a la Generalitat, no. Ara has d'anar presencialment. És a dir, que cada dia complica més. Us ho explico perquè ho he viscut.
2: Jo vull dir que nosaltres tenim amics aquí a la residència del Veïs, que tenen els pares i, a veure, tampoc ho veig al Casa de los Horrores, no sé, jo crec que més o menys estan bé, que sí, que si un el té Alzheimer i l'altre no sé, però, home, no estan bé. El que sí que és veritat que els treballadors fan molta feina.
4: No, si los trabajadores son un encanto.
2: Sí, i una feina molt agraïda, la veritat, no molt agraïda, i que hi ha unes normes, hi ha uns, diguem, deu haver una quantitat que guanyen la gent aquesta per norma o pel que sigui, no? Bé, que se'ls iguali o que cobrin el mateix que els demés.
4: Que falta personal i herramientas para que puedan trabajar bien.
3: Falta personal i, com decía ara el Xavi, no? Que els sous d'aquesta gent són de lo més baix que hi ha als sous, i és gent que està treballant, que està fent coses per la gent gran que bueno, que hauria d'estar més ben pagat.
1: Hi ha una petició que fan, que jo crec que és el més lògic del món, que demanen grues.
4: Claro,
3: també,
1: la gent, clar, la gent que pesa, vull dir, hi ha molta gent que pesa i els han de bajolar a braços,
3: que sí,
1: i això
3: que sí, que sí.
1: La majoria del personal que hi ha en aquesta residència són dones.
3: Sí.
1: Llavors, la majoria.
3: La majoria, sí.
1: Clar, llavors es troben aquestes dones que per bajolar una persona que pesa 100 quilos necessiten 3 persones.
4: Claro, és que pueden hacerle daño a la paciente y ellas mismas se pueden lesionar.
1: Tot,
4: en estas entrevistas en concreto hay una persona que ya no es que hable que si les dan de comer tal o cual cosa o les falta una grúa o personal, es que se encuentra X veces, ha dicho, no sé si ha dicho hasta 8 veces, que se encuentra a su familiar con la medicación en un bolsillo, que nadie se ha molestado ni en dársela, que dices, ostras.
0: Ara ja tinc els talls amb un altre programa, que el BPM m'ha fallat, però el Salamandra no falla, i per tant anem a escoltar primerament el tall del Leomar.
5: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no, No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esas ratios, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza. Necesitamos unas condiciones mínimas para nuestro trabajo, porque no contamos con grúas ni herramientas básicas para el traslado, levantar, acostar y hacerle las transferencias a los abuelos. Las grúas, que son una herramienta básica e importante para hacer esa faena, no corresponde la cantidad que se encuentra. Solamente contamos...
0: Bé, una mica d'aquí, no? El que estava comentant, no? Sí. I, d'altra banda, també, bé, aquí s'explica, no?, que els treballadors són més de 20 en aquesta residència, que estan organitzats mitjançant un comitè d'empresa, i, bé, una de les persones del comitè d'empresa és la Raquel Vidal, que parla també de les negociacions que estan obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions, com per exemple la necessitat d'adquirir més grues, i s'estan en converses. És una eina que hem pogut escoltar, no?, que consideren essencial pel benestar dels usuaris. Anem a escoltar també, doncs, a la Raquel.
6: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no hi ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipastació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: I entre altres qüestions també han destacat el mal funcionament dels ascensors, que diu suposarien un risc pels professionals i pels usuaris autònoms, que s'hi poden quedar tancats. És una altra de les queixes, i els treballadors, doncs, han rebut el suport de diverses famílies de residents que s'han unit doncs, en aquesta reclamació de més recursos per part de l'empresa en aquest centre. I escoltarem, doncs, una mica el que ens diu també la Rosa Maria Luna, doncs, de tot plegat.
7: Bueno, yo lo que veo es que falta personal. El centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que es un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
0: Y un altre dels familiars és el...
8: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails. Inclusive hice una llamada al ayuntamiento. Estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro. Y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí, y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente. Pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residencia tienen que hacer algo ya.
0: Y ens faltava un tall de veu de l'Anna Sánchez, l'escoltarem.
9: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están

0: problema amb el personal perquè hem pogut escoltar una altra de les usuàries, no?
1: Sí, sí, que el personal,
0: que el personal
1: és...
0: doncs és encantador, fa la seva feina, però els hi falta mans i recursos, clar. No?
1: Si no arriben, no arriben.
2: Jo crec que la palabra mantenimiento, porque en el centro en sí, si hay goteras y tal, eso es porque no hay una empresa de mantenimiento. No. Y referente al ascensor, habrá una empresa, ¿no? Que haya puesto el ascensor, sí, sí. También necesita un mantenimiento.
1: Por ley tiene que haberlo.
3: No, y además que, o sea, que... las empresas de mantenimiento siempre están súper vigiladas y
2: claro,
3: que todo funcione, no entiendo
2: esta cosa. Uh-huh.
3: Pero sí que es verdad que yo creo que la tecnología es lo que nos salvará a la gent gran, ¿no? Quan el fem grans, de que diguem per les nostres necessitats, i si hi ha unes grues, i m'imagino que deu haver subvencions per aconseguir la grua, no ho sé, i que més o menys es poden aconseguir d'una manera relativament fàcil pel centre, i aquesta gent ho estan demanant, perquè he vist que per almenys 3 o 4 han parlat del tema de la grua,
1: que
3: és un tema que ho deuen tenir molt present, i el tema dels ascensors, bueno, és patètic.
1: El que deia el Cinto, mover a una persona gran que pesa, segur, és vamos,
4: és un pes mort.
1: En 3 dies estaràs de baixa, perquè tindràs l'esquena hecha polvo.
4: Sí,
1: bueno, no quiero ni imaginármelo.
2: Cada día tienen que levantar a las personas, me imagino.
1: Y hay una cosa que también es privada la residencia, pero...
0: Hi ha empreses públiques
1: clar,
0: i privades,
1: hi ha places públiques.
0: Sí.
1: També, jo crec que per part de l'administració també tenen que controlar d'alguna manera que el que diuen que tens grues, no sé què, no sé quantos,
2: claro,
1: també és cert, no? Perquè estan obtenent diners públics també, aquesta residència.
4: Mira, jo el que... vagi per endavant, que el meu recolzament total als treballadors d'aquesta residència en concret, i en general a tots, perquè tots passen per les mateixes dificultats, uns més i altres menys. Però vull dir, el meu recolzament amb ells i la meva crítica a l'empresa per la seva deixadesa. Perquè una empresa que té un servei públic, com és en una residència per la gent gran, no pot tenir aquesta deixadesa en les seves instal·lacions i la seva manca de recolzament al personal, i la seva... o sigui, tot això, que està molt bé, que és un negoci, ho hem parlat, però aquest negoci l'has de mantenir. No pots dir, és que el meu negoci ja funciona, no. Si funciona malament, deixarà de ser un negoci, perquè tard o d'hora la gent ja no hi anirà, o les pròpies crítiques que sortiran de tota aquesta situació, la gent ja no es presentarà. Sí que diem que hi ha necessitats i que... hòstia, ens convé posar la gent gran en un lloc on sigui momentàniament perquè tenim una necessitat. Però això s'ha de fer d'una altra manera i aquesta empresa té que mirar... aquesta i moltes,
1: moltes, moltes.
2: Però en
4: privades,
2: concreto,
4: privades i particulars.
2: En concreto, esta,
4: o sigui...
2: informada està, perquè, per lo que comenten, viven encima, los dueños o propietarios o algo así, comentan que viven encima de la residencia y con un altavoz se han dedicado a que escuchen todas las quejas.
4: Peor me lo pones.
3: Y també el recordar-nos als inspectors, que si també no han fet la seva feina,
2: claro,
3: que la fallin. I si l'han fet i no els han fet cas, doncs que vagin allà i si posin una bona sanció.
2: Eso es como la ITV. Tú pasas la ITV y el coche t'ha atropellado y te dicen, de aquí a 15 días tráelo con esto arreglado. Pues sería lo mismo, ¿no?
0: Bé, ara ens falta això, que no tenim arguments per part de la mateixa propietària de la residència. És una informació que no tenim perquè, tot i haver-nos posat en contacte, a hores d'ara encara no tenim més informació, només tenim la part, no,
3: bé,
0: de la manifestació.
4: Quina argumentació de portar a l'empresa? Que t'ha de venir que tot està bé, que tot està perfecte? No, home, no t'ho dirà.
3: No, que no és culpa seva.
4: Això, és culpa del que fa a l'usuari, no?
3: O que tenen la grua demanada fa 10 anys i que està enganxada a la frontera, ja està, a la duana.
0: Bé, no tenim doncs aquesta part. Anem cap a una altra notícia. El nou contracte de serveis socials amb el món local puja a 2.318 milions, un 66% més, amb 1.000 professionals nous. L'acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i incrementa el preu hora del servei d'atenció domiciliària. Aquesta és una altra de les notícies també que he publicat al nostre portal web. Això va ser dimecres passat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, i els presidents de l'Associació Catalana de Municipis, de l'ACM, i de la Federació de Municipis de Catalunya, doncs Meritxell Budó i David Bote, van presentar el contracte de serveis socials amb els ajuntaments, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, detalla doncs aquests recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit. En tot cas, anem a escoltar-lo, el que ens diu.
5: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme

0: mecanisme de relació de justificació.
1: Perdoneu, aquest és el Raúl Moreno. Anem a escoltar el DAI correcte.
0: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt...
1: No hi ha manera. No vol aquest reproductor.
2: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals...
1: Bé, aquest doncs eren les paraules de, com diríem, de Salvador Illa, el president de la Generalitat, que detallava aquests recursos de la coordinació de la professió de l'àmbit, i d'altra banda el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, doncs assegurava que l'acord suposa menys càrrega administrativa. D'altra banda, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament de serveis socials, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, també ha subratllat el paper de les administracions locals en aquest acord. No sé què en pensem, doncs, aquest acord que preveu 1.100 places extra per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya, d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal i pisos d'inclusió, i que augmenta també progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària, al SAT, dels 24 euros actuals als 27 euros al 2027, fins a arribar als 30 euros al 2030.
3: Doncs és tan senzill com si ens hem de menjar que haguem de sortir de Barcelona perquè no podem comprar pisos, ja ni Cornellà, ja ni Viladecans, ja ni Castelldefels. Si ens han d'ampliar l'aeroport, ja no dic envair la Ricarda, sinó que volen fer encara una terminal més. Si ens hem de menjar una Copa Amèrica que no ens interessa una merda, o una Fórmula 1 a Madrid, o tantes i tantes coses que a nosaltres, la gent del poble, no ens arriba, almenys que ens arribin els diners o els impostos que recauden totes aquestes coses en això, en arreglar el tercer sector, que es diu sensellarisme, bé, tot el que sigui lluitar contra la pobresa de totes les maneres del món. I també recordem que aquí també hi ha nens i nens que, si les coses fan bé, seran estudiants i tindran una vida normal. O sigui, tot el que ens pringuem que no podem disfrutar perquè hem de marxar de les ciutats perquè estan plenes de turistes, o no podem anar en rodalies perquè no funciona directament, doncs que les inversions vagin per aquestes coses, que és molt important.
4: Saps què passa, Xavi? Jo sóc una mica crític amb totes aquestes propostes i acords i nous projectes, perquè tot està per veure. Vull dir, és molt fàcil fer discursos que ens donguin esperances de futur i tot això, és molt fàcil. Però jo ja estic convençut, perquè degut a l'edat que tinc he passat per moltes situacions i he vist que moltes promeses que després no es compleixen. Aquí hi ha hagut acords que després no es compleixen, i acords signats. Hi ha hagut projectes signats que després no s'han portat a terme per les raons que siguin. Ara és molt fàcil prometre, ja veurem el que passarà. Ojalà m'equivoqui i això tiri endavant, ojalà.
5: Ojalà. Jo crec que aquest 66% d'increment en aquestes partides, jo crec que està bé, però tens raó tu també, que es farà o no es farà. Clar, això no ho sabem. De moment, hi ha una partida pressupostària per aquest any que incrementava no recordo quan, però bueno, el camí és aquest que diu Xavi també, no? Intentar que és aquest diners de los impostos de tothom vagi a la gent que ho necessita, evidentment.
1: 66%.
5: 66%, sí, he vist el que deia, però bueno, veurem si es fa o no. No, jo confio en que sí.
6: Vamos a pensar que sí, no? Que al final... Bueno,
3: No, i vas a altres països del món i veus a gent demanant diners pels carrers i dius, hòstia, jo no vull això. Què hem de fer? El que diuen, la paguita, allò, l'ingreso mínimo vital, perquè encara que siguin 400 euros la gent pugui viure i no hagi estat demanant diners pel carrer, no? Això és política social. Jo sóc molt d'esquerres, perquè sóc el comissari d'un festival de novel·la negra, ho he de ser sí o sí, i sóc el escriptor de novel·la negra, i tot el que sigui política social m'abono. El que dius tu, Moltes vegades hem tingut anuncis d'allò de pluja de milions,
4: sí.
3: I en Rodalies sobretot ho hem vist mil vegades, però suposo que sempre queda algo, no? Sempre entra algo al sistema i benvingut sigui. Però que la gent que es controli i que els diners vagin on han d'anar.
1: Vinga, doncs anem cap a una altra qüestió, perquè tenim molts temes encara sobre la taula. S'ha anunciat ja la cinquena edició del Covermut pels dies 3 i 4 d'octubre. La fira dedicada al vermut i l'aperitiu es recupera després de les suspensions del 2024 i 2025. I bé, la proposta té com a objectiu donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i a l'aperitiu i al mateix temps dinamitzar també l'activitat comercial i de restauració del passeig marítim un cop doncs, acabada aquesta temporada turística. Durant els dos dies d'aquesta fira el públic podrà descobrir i tastar prop d'un centenar de referències de vermut, acompanyades de formatges i també altres propostes gastronòmiques, i la programació també inclourà tallers de degustació de formatges de vermuts a càrrec de Rafael Coronado, de Fit and Wines. La música també tornarà a tenir un pes destacat en aquesta programació del Covermut. Aquest dissabte 3 d'octubre la fira obrirà a les 11 del matí i al llarg de la jornada hi haurà actuacions com Dana Ivori, que presentarà el seu nou disc, Eclipsi, i doncs en format duet amb Adrià Mort. Hi haurà també vermut musical amb DJ i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Company. La primera jornada acabarà doncs, a les 10 de la nit. Això serà dissabte i diumenge 4 d'octubre. El Covermut tornarà a obrir a les 11 del matí, una jornada que tindrà l'actuació de Mònica Sabadell, els concerts de Veneno en la Piel i del senyor Corella, a més d'una nova actuació d'una altra sessió de DJ i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. Una clausura, la del diumenge, d'aquesta cinquena edició que està prevista a les 8 del vespre. Bé, aquesta és una mica la notícia.
7: Tiene buena pinta y los compañeros están deseando que llegue el fin de semana.
4: Como lo sabes.
7: Y esperemos que el veraní
3: sí, se acumulan las el trabajo.
7: Se va acumulando ahí la faena, ¿no?
4: Començarem a les 11 del matí i no sabem quan
7: acabarem. A les 11 me parece temprano para darle a ver.
5: Esperem que no haya pluja, ¿eh?
7: Bueno, iba a decir eso, que con suerte el veranillo de San Miguel...
3: Sí, está una mica agafat, ¿eh?
5: Sí, está agafat, ¿eh?
7: Pero bueno, vamos a esperar,
5: Sí.
3: Però jo he de dir que el vermut és un producte que jo abans anem a fer un vermut, fas un vermut, sempre el Martini, no sé què, i vaig anar una vegada a una fira d'aquestes i vaig provar vermuts artesans bons i em vaig quedar, hòstia, això sí que... Nada això que no ho coneixia jo, eh?
5: Xavi, una cosa, sí. Ja sent referències, no tens que provar-les totes, no, eh? No tens que testar totes, que et coneixem.
3: No, tampoc la meva cartera no m'arriba, per tant. Però és veritat que és un... Aquí de compte és un licor que es fa amb herbes, i herbes tothom pot ficar la que li doni la gana.
4: Però hem de pensar que també tenim la comarca a on s'elabora el millor vermut, sí, que és a Reus. Carai, nosaltres estem consumint vermut italià, de què? Per què? Mm. No, si ho tenim aquí és millor, el que tu dius, Xavi. Millor el vermut a granel que la botellada. Sí.
5: Nosaltres del celler del porró.
4: Però avui en dia els obliguen a embotacar. Sí, ja està. Sí, però avui el celler del porró, per exemple, sí, tan boníssim. Clar,
5: boníssim.
7: No. Hacía tiempo que no se hacía, porque había habido algún anys, problemilla.
1: El temps no ens ha acompanyat massa. Han estat movent la festa dins el calendari.
4: Sí, dos anys. Però no eren per les obres del passeig, que no es feia la festa del porró.
5: Bueno, un any, jo crec que o dos anys va ser per les obres també del passeig, però després ha sigut per el temps.
7: No dava
5: temps
7: a organitzar-lo.
1: Sí, s'ha hagut de suspès. No, s'ha suspès també.
5: L'any passat, crec recordar, que estava tot muntat i se va suspendre a l'últim moment.
3: Per pluja, sí.
5: Per la pluja, que hi havia previsió de pluja.
1: I aquest temps era tan boig, no sabem mai. Ara fa sol i després, doncs, mira, no...
5: Avui mateix diuen que pot ploure molt.
7: No se puede aplazar, quizás, si no hay nada al otro fin de semana. Que sí, este pueblo está que lo tira,
5: es molt complicat, Però bueno, no solo és el vermú, no? Jo crec que és un moment perquè la gent visiti també la platja, la
3: que
5: costa...
3: Que creuen la via, els d'aquí...
5: Les del poble que creuen la via...
3: Que els costa molt.
5: Tot això, i és, bueno, amb la música i tot, és un moment, jo crec que és...
3: I sobretot amb mesura, molt... prendre 3, 4 màxim...
1: Degustació.
3: Jo de formatge els podeu menjar tots, que no m'agraden, o sigui que... Però els concerts són molt xulos, el Veneno en la Piel i algun grup d'aquests estan molt bé, la veritat.
5: Està bé.
3: I és un dia també per fer desfilada d'ulleres de sol, Tothom va
7: claro. A
3: les ulleres de sol. Ja
7: no hi
4: fa
7: no zona azul, tampoc.
1: Sí, la veritat. El que costa igualment aparcar, perquè amb zona blava potser no costa tant, però quan ja és gratuït...
7: Bueno, però si viene gente de fuera que lo sepa.
3: Hi ha molt espai, també.
1: Sí, bueno, no, però, bueno, depèn de la gent que arribi, no?
3: La gent de Vilanova, que els hi costa molt sortir de Vilanova, que s'acostin a veure vermut.
1: Però, claro. I a la zona del Prat de Vilanova també és gratuït a partir del 15 de setembre. Sí, per tant, mira, sí, caminin una miqueta que no passa res, no?
7: Hombre, que si beben no se puede conducir.
1: No. Bé, en tot cas, és un acte més, que a més també serveix de promoció per la restauració. Em dedica a l'entorn, és idíl·lic, no? Que facin això allà al costat del mar, no? El passeig marítim és un entorn també agradable, no?
3: I és una zona de... És una zona en el calendari que no hi ha gaire cosa, que no hi ha moviment, i bé, allà ens podem trobar tots i fer la nostra.
1: Parlem, doncs, de la primera fira d'artesanes i artistes. És una iniciativa que celebrarà també aquest 3 d'octubre al Passeig Marítim, amb l'objectiu de donar visibilitat també al talent creatiu. Per tant, doncs, aquesta serà la primera fira que tindrà lloc, com dèiem, al Passeig Marítim, i que neix de l'objectiu de donar visibilitat i promoure el talent creatiu de les dones, alhora que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar nous espais de trobada, intercanvi i col·laboració. Una iniciativa que també busca fomentar l'associacionisme, la creació de xarxes entre dones, artesanes i artistes, afavorint també el contacte, l'intercanvi d'experiències i col·laboració entre les participants. I la Fira d'Artesanes i Artistes tindrà continuïtat els dies 17 i 18 d'octubre a Olivella, és a dir, que primer comença aquí a Cubelles, segueix després a Olivella, i s'emmarca dins de les polítiques d'igualtat impulsades per aquest 2026 pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. Bé. Què us sembla?
5: Bé, jo suposo que s'ha fet el mateix cap de setmana que el Cubermú perquè hi hagi més gent al passeig, no?
1: Al passeig. Ja la tens garantida.
5: Suposo que
1: hi ha
5: gent allà,
1: no?
5: Doncs si fas una fira artesanal i d'artistes, que suposo que són quadres o qualsevol cosa d'aquesta, estarà bé perquè hi haurà més gent al passeig i més gent per a poder comprar si és que... O venen, hombre, o no, suposo.
1: Suposo que també qualsevol objecte artesanal, que pot ser també de pulseres o sabarret, vés a saber.
5: Sí.
1: El que ens
7: la creativitat,
1: de tot,
7: no,
1: eh?
7: Creativitat
1: no té límits.
7: No té límits, ja te lo digo.
1: Clar, la... no ho sabem perquè no hem pogut entrevistar encara a cap dona.
3: Bé, hi ha gent que li agrada, no? Que li agrada col·leccionar, vull dir, tenir a casa seva productes diferents, que no cal que tots tinguem el mateix angelet o el mateix gerro.
7: Claro.
3: Que hi ha gent que li agrada comprar quadres, fins i tot arracades d'aquestes de... I bueno, està molt bé.
5: Està bé.
3: I a més que s'associin està molt bé perquè sé que entre ells com s'expliquen on s'ha d'anar, com s'ha de fer...
7: És que intercanvies idees i conocer gent, pueden visitar coses que te llaman l'atenció, aprender a fer-les.
3: I no és el mateix que posin una parada, que anar a veure una parada, que no que anar a veure una fira.
7: Mm.
3: Bueno,
7: claro.
3: Molt interessant, la veritat. Sí, sí.
1: Veurem, eh? Quan comés la primera, veurem una mica les artistes, no? Que hi haurà de dones, i veure també aquest talent. Podríem explicar
7: claro,
1: més.
7: Faran talleres, ventes, no? A lo mejor para aprender a hacer cosas. Eso es súper interesante.
1: Ho veurem, perquè és la primera fira, no?
5: Sí. Ens han copiat al Cubelles Noir, que el premi és a la dona, i aquí també el talent femení.
1: Sí, sí,
3: al final serem el poble de les dones. Bueno, Cubelles, cul i mamelles, clar.
7: Bueno, també he de dir que les coses artesanes no estan valorades a la hora de pagar-les.
5: Sí,
7: ¿vale?
5: És clar.
7: Porque cuando se te da bien hacer algo, la gente se cree que eso... Pues,
5: que es un hobby.
7: En cinco minutos lo has creado y aquello tiene un...
4: Trabajo. Sí,
7: claro,
4: un trabajo, sí.
7: O sea, que la gente no suele valorar las cosas artesanas.
3: Y sobre todo la originalidad. Si compras una cosa artesana, no me la tienes tú.
7: Claro, ahí está. Que eso es lo que la gente no entiende. Porque a veces dices, cuando te dicen, me harías tal cosa, y yo personalmente, que también hago muchas cosas, yo digo, si está en el chino, cómpratelo.
3: Sí.
7: porque no vas a valorar, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, está clarísimo.
1: Bé, en tot cas, hi ha més notícies, però com no ens dona temps de tractar-les totes, anirem a les més properes. Jo volia comentar també que, ja que tenim el Xavier Borrell i que fan la Canyelles Mil·lenària, aprofitar també per parlar d'aquesta informació que busca consolidar el Garraf, un festival dedicat a la novel·la històrica. És la segona edició que reunirà autors i activitats literàries els dies 2, 3 i 4 d'octubre, per tant, també, just aquest cap de setmana. I bé, és un festival amb cares també conegudes, també de Cubelles, el Joaquim Micó, tenim també el Pedro H. Tu també moderaràs una de les taules, no? Explica'ns una mica, va.
3: Sí, bueno, hi ha un estic de ponent també parlant de la Guerra Civil. Sí, bé, el que ens agrada llegir no ens agrada només llegir novel·la negra. A més, la novel·la negra no està molt renyida amb la novel·la històrica, fins i tot estan, diguem que es poden tocar. Això si li posem etiquetes a la literatura, perquè es pot viure tranquil·lament sense etiquetes. El que sí que és això, que és una jornada molt interessant, perquè la novel·la històrica té molta embrancida, el bo que té és que pot tocar des de la prehistòria fins a als principis de, no sé, fins de la democràcia,
5: fins ahir.
3: Tot i que hi ha gent que diu que tot des del segle XX endavant no és històrica, és periodisme, però bé, això ja són debats que es fan allà. I molt interessant, perquè es poden veure gent molt xula. Ve el Xavi Coral, ve un noi Rafael Bastida, que ha escrit un llibre que es diu Passeig de Gràcia, que té molt bona pinta. Venen molts premis que han guanyat. El premi Lestor Luján, de novel·la històrica, l'ha guanyat mig festival d'aquest que venen. Estarà tot molt elaborat. I, a més, es fa al castell de Canyelles, que encara molt poca gent l'ha pogut visitar, i que bé, és un indret que la gent que tant li agrada la història de la comarca i tal, el pot gaudir molt. I a més hi ha venda de llibres i signatura dels autors, i tothom pot venir allà a xerrar, que li signin, a comprar llibres i a passar-s'ho bé en un lloc tan maco com és Canyelles. Sí.
5: I el castell que l'Ajuntament de Canyelles ha recuperat després d'anys, que era una propietat privada, i fa un any o dos anys. Sí.
1: L'any passat. Perquè també hi vaig ser present.
5: Sí, sí, sí, tu també vas estar, clar que sí. I bueno, pues és un lloc interessant, no? I recuperat per al poble.
1: No, i que a més ho organitzen amb molt gust, eh? La veritat és que és molt elegant, el lloc també és molt idoni.
3: I la meva taula, la taula que modelo jo, per exemple, és sobre Gaudí, i bé, el tema està molt d'actualitat, perquè entre això, la notícia que ha sortit ara de la Sagrada Família, dels veïns aquells, que si els expropien o no i tal, però a més em sembla que és el centenari de la mort.
5: Sí, Gaudí, aquest any.
3: I a més, Gaudí en si sol té tanta història que podies fer 40 debats i no te l'acabaries mai, la veritat, sí.
1: I una mica per posar-ho sobre la taula, no? El Cubelles Noir, doncs, és el festival de novel·la negra Cubelles, els Víctor Alari, que també té la seva trajectòria i que surt d'aquí de la ràdio, una mica el tema cultural, no? El que els ajuntaments apostin per formats com aquest. Parlàvem, doncs també de Canyelles, la Canyelles mil·lenària, amb aquest festival dedicat a la novel·la històrica, però que al final Cubelles també té el seu Cubelles Noir, no? I aquest concurs literari que té, doncs, tota aquesta trajectòria. Què en pensem, no? Que els ajuntaments apostin per la cultura.
3: Que apostin. A més, que hi ha autors que podien estar als dos festivals i que sabem que la gent que li agrada llegir pot anar aquí, pot anar allà, pot anar a tot arreu, però bé, hi ha molta gent, hi ha molt friqui de la novel·la històrica, que allà es trobarà molt a gust, segur que sí.
5: Sí, però bueno, que aquest any ja ho haureu parlat, però el Cubelles Noir ha sigut tot un èxit, i cada any veiem des de dins que hi ha més gent de fora, més gent d'aquí també, del poble, però sobretot gent que ve especialment a les jornades del Cubelles Noir, i bueno, per nosaltres és un orgull, no?
3: I no que venen només a mirar i a veure, a treure el cap, és que compren. Si vol dir que estan interessats. Ara portem uns anys que estem batint el rècord de vendes de llibres, algo espectacular, que ja voldria molts festivals, però aquest no, que és el nostre, no es pot tocar.
1: A la tertulera no havíem parlat, i val la pena, no?, també dins aquest espai, parlar també del Cubelles Noir, que a més ha passat ja aquests 10 anys, no? És a dir, que...
5: 11
1: ja, per això, 11. Que ha passat el primer decenni, no?
4: Jo me'n recordo que quan va començar el Cubelles Noir, va començar com allò, provem a veure què passa, provem-ho, Xavi? Provem a veure què passa. Carai, tu, ja hem arribat a un punt... Sí, sí. Que ja té renom a tot arreu, vull dir, es parla moltíssim del Cubelles Noir.
3: No, i què dius, el primer any dius, no vindrà ningú, i mires al públic i dius, hòstia, això està rebentant, i aquí ja tenim aquí, bueno, si ho fem bé, llavors ja has de dir, ho fem bé, doncs aquí tenim una cosa xula.
1: Va començar la sala del centre social, la biblioteca, i ara va més enllà, perquè ho anunciava la intenció, no?, d'agafar un espai una mica més gran, no?
5: És que aquest any sobretot el teatre que fem, estava ple, pleníssim.
4: Jo Marcial, que Cubelles el que té ganes de teatre, carai. Sigui també, de Cubelles Noir, o sigui del grup de teatre, o sigui del grup de tertulians de la ràdio, carai.
5: De fet, coses diferents, jo crec.
7: Però no tenim teatre.
5: Coses diferents.
1: No, però la vinculació del grup de teatre al Casal de Cultura, que també és allò que té un ingredient local,
5: no? Sí, no,
1: perquè l'obra va estar la mar de bé, aquesta recreació aquí, el Marcial, que també va ser un dels actors, no?
5: Jo me río, però bueno, va estar molt bé.
3: Jo com a comissari sempre he pensat que un festival l'has de fer al teatre més central que tinguis al poble, a la Rambla del poble. Per desgràcia tenim un teatre a una Rambla, diguem, i no el podem fer allà.
1: No tenim l'aliança, en tot cas anem a parlar.
3: Un altre dia parlem.
1: Sí, sí.
4: I... jo no hi sigui, eh?
5: Però... Vale.
3: Estem vale. Al centre, ho fem al centre social, que és el lloc més cèntric que tenim. També ho fem a la biblioteca, que per fer coses acústiques i cinema és ideal. Però també intentem involucrar totes les associacions del poble, que també han vingut gegantes, han vingut...
1: Ah, sí?
3: El teatre sempre ve. Però bé, altres ens han vingut castellers, de tot una mica, i ens agrada, i bé, crec que sabem que l'èxit passa per aquí, la veritat.
1: I a la gent li agrada també l'escape room, no?
5: Que sí, també.
3: No havíem trobat la fórmula fins ara, aquest
1: sí,
3: any ha sigut
1: any, sí, no?
5: Primer, sí. Va estar superbé.
3: Quan estàs de cara... Tot surt bé.
5: Sí.
1: Bé, doncs, que segueixin potenciant, no?, aquests actes culturals.
5: Sí.
1: Al final, la cultura, hauríem de dir, no té preu. Hauríem d'intentar, doncs, això, també apropar-la al màxim a la gent, que sigui gratuïta, sobretot.
5: Sí. No té preu, però té cost.
1: Té cost.
5: Té cost.
4: Sí, però jo penso que fer cultura està molt bé de cara a la gent i a la via pública, per dir-ho d'alguna manera, al carrer. Perquè jo trobo que fer cultura a la ràdio, per exemple, jo estic col·laborant amb un espai cultural, entre cometes, d'aquesta emissora, i tinc la sensació de que la gent no la segueix gaire. Llavors, és clar, quan tu dones informació cultural a través de l'emissora de la ràdio, la gent se'n va a escoltar música en una altra banda, o s'escolta o deixen de... Tu saps de què t'estic parlant, no, Àngels?
3: Vull dir, bueno, però no creguis, Sinto, perquè jo estic a un programa de Ràdio Nacional que escolten 500.000 persones i no tens cap feedback amb ningú.
4: Però tu estàs parlant de Ràdio Nacional d'Espanya.
3: No, però vull dir, ningú et contesta. Però vull dir...
5: Del nodo.
3: Però vull dir, ningú et contesta, eh?
1: No hi ha feedback.
3: Ningú et contesta ni a xarxa social ni absolutament res. Dius, on esteu? Clar, on esteu? Clar.
1: Home, us he de dir que aquí a la tertúlia sí que ha hagut una mica de fipa, que a les xarxes,
4: sí,
1: amb l'estrena, només un dia.
4: Home, mira, la setmana passada ja em van apagar.
1: Vinga, referissin tu, ojo, que dius, no ens escolten,
4: sí
1: que ens
4: escolten. Jo no vinc aquí a censurar-me, vull dir, el dia que ho hagi de dir, ho diré.
3: Però vull dir que hi ha gent que sí que l'escolta i no et diu res.
1: No et diu res.
3: És com la gent que es compra el teu llibre, el llegeix i què t'ha parecido?
4: Bien.
3: Hostia, he tirat dos anys escrivint el llibre, entonces no tens res més a dir-me.
5: Por eso que te diga que mal, ¿no?
3: No, ja, sí.
5: Bueno.
1: L'única cosa que té la ràdio és que, clar, si tu fas ràdio al teu municipi o en una ràdio local que és molt propera i que et coneixen, els feedbacks te'ls fan al carrer.
4: Sí, claro. Possiblement.
1: Li podies haver preguntat això, sí, o el que sigui, no? Sí, i et dic que t'arriba d'una altra manera.
5: Sí.
1: Però sí, a Ràdio Nacional d'Espanya no crec jo que el feedback sigui tan directe com...
3: Bueno, igual els arriba a ells, però no em diuen res.
1: No diuen res, Xavi.
4: No problem, Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Molt bé,
4: no
1: parlant de cultura, en tot cas, anunciem que tot just d'aquí una setmana, Jornades Europees de Patrimoni també a Cubelles, per descobrir la història del patrimoni local, els dies 9 i 10 d'octubre, per tant, doncs res, que el calendari cultural segueix, que no parem, que hi haurà moltes coses també, i no sé si heu gaudit mai d'aquestes jornades europees, va canviant, però
3: sí.
1: Hi ha cites com, per exemple, aquí ens diuen hi haurà una gincama de patrimoni covellenc, a Cultura Urbana Cubelles es farà càrrec d'aquesta gincama amb l'exposició permanent del Pallasso. Tindrem també tallers i activitats al patrimoni amb toc d'història, art i circ, per veure, doncs, per exemple, l'exposició. Hi haurà també moltíssimes coses més. Els assajos municipals, podreu anar a gaudir d'un concert, Dones i Patrimoni, a càrrec del Cor Lirae, que també doncs, és d'aquí de Cubelles. I bé, aquestes són activitats gratuïtes, no cal inscripció, no sé si em deixo alguna, però ja sí. Hi ha també la presentació del quadern cultural Evolució del paisatge de costa del municipi de Cubelles, 1946-2025, obra de Pere Vives Santa Eulària, que és l'autor que acompanyarà aquesta presentació amb una projecció també d'imatges comentades que permetrà doncs, observar i entendre els canvis experimentats pel litoral covellenc durant les darreres dècades. Per tant, pot ser molt interessant una activitat també que compta amb la col·laboració del grup d'estudis covellencs Amics del Castell. Doncs això, d'aquí una setmana, eh?
5: Sí, i em sembla fantàstic totes aquestes coses, però m'agradaria també que el patrimoni que tenim, com el Can Travé, per exemple, també entrar-se en aquestes jornades i d'una vegada per totes se comença a fer alguna cosa.
4: No.
5: És molt costa moltíssims diners fer coses, moltíssims, però si fas una miqueta aquest any, una miqueta a l'any següent, així a poc a poc, igual en 10 o 20 anys lo tindrem, però ara si no fan res, el que tindrem és una ruïna, com tenim la casa de l'Estapé o aquestes coses.
3: Jo vull reivindicar un espai de memòria de la Guàrdia, de la Guerra Civil.
5: Que la Guàrdia Civil, quasi.
7: Oh, xai, ui, que ens has espantat avui.
3: Bueno, vindrien molts visitants, eh? No, de la Guerra Civil. Crec que m'agradaria molt i el lloc ideal, l'altre dia m'ho feien pensar, és el Polvorí, allò ben fet amb coses de la Guerra Civil, objectes, història, etc, etc, que hi ha molt friqui de la Guerra Civil que va pels pobles recorrent espais, allò sí. Hi ha alguna visita al búnquer o que es pogués veure una mica de lluny, crec que donaria molt de joc, la veritat.
1: Al final esteu dient potenciar Casa Draver, però també el patrimoni del jaciment. Es refereix tu al búnquer o al jaciment també, ibèric,
3: sí.
1: No?
3: Sí. No.
1: No? On te'n referies? Bueno,
3: sí, però està allà parlant de la Guerra Civil.
4: En aquell edifici que parles tu del búnquer, allà hi ha una associació de veïns,
5: sí.
4: Que la part de dalt, on hi havia l'observatori militar, és dir, on controlaven des de la part superior, allò ho van transformar i van fer un espai per l'associació de veïns. Vull dir que, d'alguna manera, s'ha adulterat, també, allò.
3: Sí, ho sé.
4: Es manté pues salvem, tota...
3: salvem tot el que puguem abans això, que sí. Tornin a trencar tot, no? I obrim l'aliança si algú s'anima, però...
4: Sí. Home,
1: bé, doncs aquí queda, eh? Ens queda res, un minut i poc a...
7: Abrir ese melón.
1: No sé si algú volia fer l'última intervenció, encara tenim un minut, eh? Si
7: bueno, jo pensava en els Cefreixos,
1: no?
7: És una oportunitat per visitar-los, perquè quan hemos... se hacen muchas
3: muy
7: cosas,
3: bonito, sí, sí.
7: Pero hay que aprovechar para verlos cuando se hacen estas cosas, porque si no está cerrado también.
3: Sí, sí, la verdad es que si no, hoy la exposición del Charlie River es maravillosa.
7: Bueno, claro, pero allí sí puede ir.
4: El Charlie River porta bueno, des de que estan fent les obres a la plaça del Castell, sí, no es pot sí, visitar, sí. I l'altre dia estava parlant amb la...
1: Amb la
4: Mònica,
1: no?
4: La Mònica em deia, està abandonadíssim perquè no podem fer ni neteja. Sí, sí,
1: en parlarem, eh? A la setmana que ve, perquè les jornades de patrimoni queden tot just una setmana. Ho deixem aquí, Cinto Bel, gràcies, Lola Lorente, Marcial García, Xavier Borrell, deixem aquí la tertúlia. Dilluns que ve tornem. Recordeu que aquesta tertúlia es pot escoltar novament a les 7 de la tarda i també a les 10 de la nit. Fins una altra, bon cap de setmana.
5: Adéu, bona setmana.
4: Adéu.
8: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
9: Esta vida es bella.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
10: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
11: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
12: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
11: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
12: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda.
8: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara el 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
9: Esta vida es bella.
13: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
14: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Com viure millor, amb la doctora Teresa Joval.
1: Molt bon dia. Les estadístiques ens van portant a la mà aquelles dates esfereïdores de l'augment de les malalties mentals, dels trastorns mentals, en la població, i defineixen com a blanc més fàcil, com a perfil que ens espanta o ens sorprèn encara més, el fet de que siguin postadolescents, dones, joves, i no relaciona massa amb el nivell cultural o econòmic les malalties, però estan presents en tots els grups socials. Els psiquiatres, que són els especialistes per definició en salut mental, observaven fa uns temps que a la consulta arribava una persona que venia a buscar un diagnòstic, que volia saber què li passava. Ens deia, ens havia de donar les pistes, perquè el metge necessita la informació de primera mà del pacient, i el cap del metge es posava en funcionament mirant en què encaixava, en quin diagnòstic era més probable que es presentessin aquelles molèsties, aquells símptomes, aquells signes, aquella informació que ens portava el malalt a la bossa. Aquestes noies d'aquella època arriben ara portant-nos, ja fet el seu diagnòstic. Què han fet? Doncs un diagnòstic amb pes dintre de lo que és la llista de diagnòstics possibles per lo que fa al cap d'un psiquiatre, venen ja predeterminats perquè elles mateixes han buscat les seves definicions a Instagram, a TikTok, han fet els qüestionaris i ja ens ho diuen. Tinc dèficit d'atenció, tinc hiperactivitat, tinc trastorn obsessivo-compulsiu, ansietat, depressió. Tot això gairebé sense saber com es diuen. Vull dir, és la presentació, és la llista dels símptomes. Si sabem el nom és perquè en el nostre dietari hi ha escrit el nom de la persona que ha d'entrar. Però això ens obliga ja d'entrada a confirmar que sí, aquesta la persona. Són persones de tota mena, estudiants, adolescents amb veu ronca, esportistes amb currículums aplicats, delegades, de curs, les persones que saltaven les classes, les que anaven de vacances a esquiar a casa bona i noies que han de treballar per tenir els diners de butxaca per gastar. Les pacients d'aquesta onada parlen en el que diríem el llenguatge terapèutic i la seva teràpia ni tan sols ha començat. El cap de metge, que immediatament repassava mentalment tot l'alfabet de trastorns i de tractaments, s'enfronta avui cada dia més davant de l'allau de diagnòstics fets amb la... Per un costat, si tenim un vincle afectiu amb la persona que s'hi troba, seria la de necessitat de fer esforços per no fer mirades de reprovació. I està aquí la pesadeta. Si sou pares d'un adolescent, potser s'ha d'experimentar la vostra pròpia versió de dues reaccions possibles. La primera és el terror pel benestar psicològic del vostre fill o filla i el distanciar-se davant de tot aquell argot. Fins i tot, potser s'ha intentat convèncer-los que tot anava bé. Cap d'aquestes respostes ens prepara per escoltar què intenten dir aquestes persones joves. Fa anys que els professionals escolten cada dia aquestes noies i hem fabricat una llista de petites trampes, petits trucs, per ajudar als pares, als terapeutes i a qualsevol altra persona que tingui dificultats per comunicar-se amb les persones que descriuen alguna forma de malestar. Tot comença perquè acceptem que les paraules que designen diagnòstics fets poden funcionar de manera diferent per a aquestes joves que per a altres persones. No són necessàriament veritats inamovibles, fredes i científiques, vinculades a tractaments específics que el diagnòstic tradicional ens portaria a fer basats en l'evidència. Al contrari, cada vegada més estudis revelen que aquestes paraules sovint són un mecanisme d'enfrontar-se a la realitat de cada persona, un intent de trobar un relat acceptable per situar un dolor molt personal i molt individual. Hauríem d'intentar escoltar-nos i escoltar-les des d'aquesta perspectiva. Hauríem de prendre seriosament el parlar terapèutic en termes diagnòstics, aplicar etiquetes en lloc de descriure sentiments per manllevar una expressió, però no interpretar-la al peu de la lletra. Petits exemples d'experiències viscudes. Una noia va explicar al seu psiquiatre que s'havia autodiagnosticat de depressió. Quan va avançar el tractament, més tard va admetre que ho va fer perquè pensava que si el seu metge pens creia que tenia una depressió, li faria més cas i se la prendria més seriosament. Una altra noia que s'havia diagnosticat amb un trastorn d'atenció i hiperactivitat era perquè, com que aquesta és una xarxa activa connectada a una comunitat més àmplia, la feia sentir menys sola i més participativa. Altres joves insistien que complien la definició clàssica d'ansietat perquè els resultava menys espantós que atribuir el malestar a un defecte inherent del seu cervell que explorar les causes de què era el que els feia aquella incomoditat tan real. Al final, aquestes causes, tretes i desenredades una per una, van resultar ser una barreja d'enuig amb els seus éssers estimats i de culpa per sentir aquelles emocions. Altres noies parlaven de que utilitzaven els seus diversos autodiagnòstics com un contenidor per tot allò que sentia que era massa per ella. Els hi permetia complir l'acció de caixa forta on la seva actitud mantenia tancada i barrada totes aquelles coses que no els hi deixaven sentir-se com un adolescent a l'ús. No dona importància a res, passar de tot. En alguns casos, els autodiagnòstics dels pacients poden ser tot encertats. Molts altres, però, l'etiqueta psiquiàtrica sembla més aviat un compromís entre unes emocions incòmodes i el desig d'acceptació social. Aquestes etiquetes, doncs, què són en realitat? Són una font de força o una presó per elles mateixes, una camisa de força? Ajudem els joves a trobar ajuda i acceptació o els ho impedim? La resposta, com sempre, no és senzilla ni única. Els adolescents i els joves no són, esclar, els únics que corresponen al diagnòstic terapèutic. Segons alguns indicadors, el 50% de la generació Z, aquest grup demogràfic que va néixer entre la meitat dels 90 i els finals dels 2000, s'ha autodiagnosticat algun trastorn de salut mental i les identitats s'uneixen a la malaltia que ha relat més entre els joves, tant per internet com fora de la xarxa. Les noies són, amb diferència, les principals impulsores d'aquesta tendència. Són el grup que més busca informació sobre salut a internet, el que més parla dels seus sentiments i de les seves relacions i que més busca etiquetes per explicar el que passa. És el grup demogràfic amb pitjor perfil de salut mental. El fet que aquest fenomen s'associï a dones joves, un grup sovint menystingut perquè se'l considera frívol, com si parlar del seu benestar en una conversa amb altra gent, sigui virtual o sigui local, és un signe de debilitat i se l'augmenta el tractament d'indulgència que se'ls dona. Els terapeutes pensen molt menys en els diagnòstics psiquiàtrics del que ens podem imaginar. No és un retret, és senzillament un fet. Les categories del nostre àmbit tendeixen a ser més flexibles que la dels altres especialitats mèdiques. Les classificacions sovint evolucionen i canvien amb el temps, sobretot en el cas dels joves i encara més en el de les dones joves. No hi ha dues persones que experimentin aquestes afeccions exactament de la mateixa manera. Per això, sempre hem d'intentar entendre primer a la persona que tenim al davant. El diagnòstic terapèutic, aquesta mena de conversa, pot dificultar-ho. Pot fer que els amics i les persones estimades sentin que no poden fer res per ajudar, com si haguessin d'apartar-se i deixar que fossin els professionals els que fan la seva feina. I pot interrompre el procés, ja prou difícil, del descobriment personal del que ha portat aquest individu a arribar a aquesta situació. Com a valoració general, és preferible viure en un món on tothom parli massa de traumes que no pas en un món on et tanquin en una caixa sense cap entrada de llum per ser diferent. Hauríem de crear un entorn en què les noies puguin deixar de culpar el seu propi cervell de cada problema i en que no sentin que han d'estar malaltes perquè les escoltin. Fins que això no arribi al llenguatge ordinari, aquesta manera de fer, d'acceptar, de no criticar i de permetre la verbalització i que estigui present com a llenguatge ordinari, allò que la iaia deia dir el papà i el bievi, haurem d'esforçar-nos encara més. Petites tries del diagnòstic ens haurien de fer aixecar una cella i pensar, m'està dient això que sento? O m'està dient això que predec? Una persona que diu que té TDAH pot encaixar o no en la definició clínica, però probablement ens està dient que se sent dispersa, que està desbordada i que té por de ser un desastre. Aquestes tres circumstàncies es donen entre els primers criteris diagnòstics oficials del TDAH. Pot estar bastant segur que està nerviosa la que té ansietat, intranquil·la o insegura d'ella mateixa. La que es defineix com deprimida fa saltar les alarmes, ens fa intentar pensar, en canvi, per què la persona que l'utilitza se sent desesperançada, sola o sense cap possibilitat de futur. Una altra situació que s'ha definit com un adjectiu per qualsevol company del nostre entorn és la paraula tòxic. Mirar més enllà del tòpic i pensa en el dany que aquesta paraula intenta descriure. Sigui qui sigui el significat que hi ha al darrere, amb el tòxic se li ha d'oferir suaument aquesta interrupció menys literal. No per qüestions les seves paraules, sinó per entendre-les, no per comprovar si realment té un diagnòstic concret, sinó per veure què hi ha al darrere. Potser aquesta toxicitat, aquest rebotar la pròpia ràbia contra els veïns, contra els propers, no sigui més que un fet d'intentar fer fora el seu propi malestar. Si aquest és el cas, no l'ajudem gens amb l'allunyament. Amb els adolescents, arribar en aquest punt sempre és només, i no menys important, arribar a la meitat de la batalla. Reaccionar amb una actitud massa impulsiva per part nostra fa que la qüestió giri al voltant de nosaltres mateixos i de les coses que ens fan por a nosaltres mateixos. Tranquil·litzar-los massa de pressa pot fer que sembli que no ens preocupem de la seva gravetat i buscar el que diu realment més enllà de les paraules de moda permetrà evitar en nosaltres els paranys. En última instància, traduir és un exercici d'empatia, de sortir dels límits de la mateixa perspectiva. Aquest esforç és una manera poderosa d'ajudar una altra persona a sentir-se millor. El llenguatge pot ser aquella llum que arriba a determinades parts de la veritat i mentre ens fa veure molt clarament una part de la veritat, ens està amagant una altra. Un pintor impressionista conegudíssim, el Claude Monet, deia que la idea que per veure una cosa hem d'oblidar-ne el nom. Els usuaris d'internet potser apuntaven una cosa semblant quan van crear una etiqueta en el qual la traducció al català seria normalitzem no dir boges a les dones. Quan parlem del diagnòstic terapèutic, tant si s'utilitza en una consulta com a casa, en l'ambient formal o en l'ambient quotidià, aquesta mena de traducció és un primer pas molt important.

Fins aquí el nostre programa d'avui. Quedem-nos amb el fet de que les paraules no diuen sempre el mateix per tothom ni en totes les situacions. Les paraules ens diuen d'aquell que parla i en funció de qui l'escolta, tant del seu propi bagatge com del contingut de la seva memòria, ens estan fent unes altres valoracions. No perdem de fet que l'empatia és el millor dels ponts per arribar a resoldre les solucions i tinguem present, si som dels que escolten, què ens està dient aquell quadre triat, conscient o inconscientment, de manera molt real o de manera molt puntejada llista en cada una de les dels diagnòstics més corrents de totes elles. L'ansietat, el TDAH, la depressió, la toxicitat en un amic o conegut, que tan corrents i habituals són, ens han de provocar la nostra ajuda.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Els pròxims dies 2, 3 i 4 d'octubre torna una nova cita literària a la comarca, el Festival de Novel·la Històrica del Garraf, que es fa a Canyelles, una vila pròxima a Cubelles, i que porta per títol Canyelles Mil·lenària i serà la segona edició. Hi haurà participació també de cubellencs que estan implicats en l'organització, sobretot doncs, mitjançant l'associació Libertània, una associació literària d'edició, de publicació, i que agrupa autors, no només d'aquest estil, diguéssim, de novel·la històrica, sinó de tots els estils, tant de Cubelles com de tota la comarca. I per parlar d'aquest segon Canyelles Mil·lenària, avui tenim els estudis de Ràdio Cubelles amb Pedro H. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
4: I que forma part, també recordem, de l'organització del Cubelles Noir, i que és, a més, autor d'algunes novel·les històriques, no?
5: De novel·la històrica i novel·la negra, una miqueta de tot, sí.
4: Molt bé. I per això, doncs, estàs implicat en l'organització. És la segona edició, no sé si en la primera ja vau formar part, també, de l'organització.
5: Sí, des del començament teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que, a més, a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari, que és el de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
4: Clar, ells organitzen un concurs literari des d'abans, no?
5: Exacte.
4: I aleshores ha sigut una manera de...
5: Sí, ens ha semblat que era, pues, bueno, que entraria dintre del programa d'aquest festival de novel·la històrica, llavors pues, bueno, estirar una mica pues, aquest premi i a més ja fer un festival com cal, amb cara i ulls, o intentem que sigui així.
4: Bé, Canyelles també té, no?, això, el seu castell, que també ajuda una mica a donar context a novel·la històrica. No?
5: Sí, a més dona la casualitat de que el diumenge farà un any que el castell ha passat a propietat, o el té l'Ajuntament, llavors a més pues, serà per una commemoració d'aquest any del castell de Canyelles. Llavors farem alguns actes es faran a l'Espai Romanguer i altres es faran al mateix castell.
4: Sí que bé, com la novel·la negra, els gèneres, no?, la novel·la històrica també, suposo que ha tingut també hi ha moments o modes, no?, o autors que repunten en alguns moments o en d'altres. Ara mateix, quina seria la situació en general?
5: No, en general és molt bona. El que passa és que passa una mica també, passa amb la novel·la negra. A vegades costa de definir si aquesta novel·la és novel·la històrica o no és novel·la històrica. Al moment que, clar, ja que diu, quan han passat 50 anys i és una trama que passa pues, 50 o 100 anys endarrere, ja es podria considerar novel·la històrica. Llavors, bueno, hi ha moltíssima novel·la, algunes d'elles pues, de les més venudes a Sant Jordi, que un d'ells estarà amb nosaltres, i bueno, considerem novel·la històrica, sí i no, bueno, és una mica difícil de definir. No?
4: Però sí que bé, no? Tal com la novel·la negra, suposo que hi ha alguns trets, algunes característiques que són més pròpies, no?, del gènere que d'altres.
5: Sí, o sigui, hi ha alguns... Dintre dels autors de novel·la històrica et pots trobar de tot. N'hi ha alguns que realment el que fan és col·locar una trama de ficció en un moment històric i té poc, diguem-ne, que veure amb la història del moment, sinó que només és la trama. Altres, diguem-ne, que treballen molt més al moment històric, amb la qual cosa aquella trama que és de ficció normalment, està com molt més documentada. He pues, trobat de tot, ¿vale? Però bueno, també pues, és interessant que hi hagi una miqueta de tot. No? Vull dir que hi ha alguns pues, que realment la part històrica està molt, molt, molt documentada i altra que està molt, molt, molt ficcionada. No? Es troba una mica de tot.
4: Molt bé. En el cas de Canyelles Mil·lenària, quins seran doncs, els moments àlgids o què és el que teniu previst en la programació?
5: Sí, nosaltres tenim una programació... Començarem el divendres, però el divendres es farà una presentació i l'entrega dels premis del certamen literari i diguem-ne

0: ja pues bestial com periodista i de molts temes, no?
1: Sí, no, en el cas de John Carling, no, la seva potser s'acosta més a la història o fa com un relat, no, de moments històrics,
0: exacte.
1: No tant ficció, potser,
0: exacte,
1: no?
0: Com... Exacte, i per això pues volem recollir pues esa semblat que era un personatge pues, amb plou pes, pues, com per mereixer un premi a la trajectòria. No?
1: Per tant, hi haurà la presència de John Carling, vindrà,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: S'entén que se li dona el premi perquè vingui.
0: Li donem el premi, estarà, i a part d'ell pues, tindrem pues, molts altres autors, com tindrem, ja com he dit, el Francesc Puigpelà, tindrem el Miquel Fañanàs, Núria Esponellà, tindrem Xavi Coral, el presentador de TV3, Asen Capel, que és una escriptora molt reconeguda, que és d'aquí de Cubelles, el Pere Angles, la Colla Valls, que és... també hem fet una taula que volem que vagi, com que és l'any Gaudí, que sigui precisament sobre Gaudí i el modernisme. I tenim pues, a la Colla Valls o a Sònia Casas, que tenen llibres que en parlen de Gaudí, o al Roger Bastida, que té un llibre que es titula Passeig de Gràcia, que va ser un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi, no?
1: Molt bé, doncs sí que té festivals de ciència-ficció, no? La comarca, diria, i del gènere de ciència-ficció, té doncs el Festival de Novel·la Negra, també aquest de novel·la històrica, vaja, no sé si també des de Libertània teniu altres projectes en ment, o ara mateix com...
0: De moment volem anar passet a passet i anar consolidant. No és fàcil fer un festival de novel·la històrica que no... a una població que no és massa coneguda pels autors, sobretot quan volem portar autors que no siguin de Catalunya, i llavors és clar que tenim que fer primer és consolidar, pues, precisament perquè la gent vulgui venir a s'escriure mica en mica, ja cada vegada i els propis autors ja contactant amb nosaltres perquè volen estar, i tenim que fer una mica una tria, però la nostra idea és anar consolidant. Més endavant ja veurem si fem alguna altra cosa.
1: Molt bé, perquè fa aquesta iniciativa, m'imagino que l'entrada és gratuïta...
0: Sí, l'entrada és totalment gratuïta. Això t'he comentat, aquestes seran les coses que farem dissabte a l'Espai Romanguer, que és un espai molt xulo, que hi ha a Canyelles. I després, diumenge, a Canyelles es feia ja feia diverses edicions, es feia una cosa que deien Lletres a la plaça. Lletres a la plaça volia ser el Sant Jordi de Canyelles, perquè arribava Sant Jordi, la gent marxava a Barcelona, a Vilanova, etc., i quedava com molt deslluït a la població. Llavors posaven pues, parades de venda de llibres, llibreries, autors, etc. Llavors aquest any es tornarà a fer, però es farà al castell. Llavors es farà el castell de Canyelles i bueno, amb diferents activitats que es faran dintre del castell, a més amb una convenció de ciència-ficció que també es farà pues, una mica tot dintre del castell.
1: És a dir, hi ha més en general la literatura en general, no? Més
0: sí,
1: oberta a tots.
0: Sí, això serà obert. Nosaltres, lògicament, farem taules allà d'autors, la majoria seran de Libertània, diumenge, que tenen que veure amb la novel·la històrica, lògicament, i tindrem la nostra parada, però estarà obert a tot tipus. Estaran les llibreries, vendran llibres de tot tipus, infantil, juvenil, novel·la històrica, negra, Cubelles Noir també tindrà parada allà al castell, o sigui que llavors és una diada més genèrica que no solament de novel·la històrica.
1: Molt bé, i pel que fa doncs, també a l'activitat de publicació, no? D'edició, de promoció d'autors locals que feu des de Libertània. Ara mateix doncs, també en quin punt us trobeu? Ja suposo que tancant l'any, no? 2026.
0: Bueno, ara donem l'esvencida de final d'any, no? La veritat és que estem molt contents, vale? Perquè tenim les nostres diferents col·leccions, hem aconseguit tenir totes les col·leccions, tenim novel·la negra, novel·la històrica, narrativa, poesia, infantil i juvenil. O sigui que hem abastat tots aquests diferents gèneres. I ara pues, bueno, tenim de cara a final d'any pues, diversos llibres en producció que esperem que surtin pues, bueno, entre octubre i novembre aproximadament.
1: Molt bé. I bé, com el balanç no, fins ara, quin faríeu de Libertània, de com han anat també els títols publicats, la rebuda que han tingut?
0: La veritat és que estem molt contents. Som una editorial que acabem de començar i la veritat és que estem molt contents perquè, bueno, intentem fer tirades no massa llargues perquè no s'ho podem permetre, però bueno, no fem més que reeditar i moltes vegades arribem dies que ens falten llibres perquè la gent, escolta, vull una presentació aquí, una presentació allà, i la veritat és que estem molt contents. Crec que els autors també estan contents perquè a més tenen un suport molt proper per part nostra.

0: nostra. I bueno, pues anar tancant l'any amb diverses edicions que tenim encara, encara per davant.
1: A part de que és una editorial, entenem que sorgeix d'una associació, oi? És a dir, una voluntat que no lucrativa.
0: Sí, sí, és una associació totalment sense ànim de lucre. Primer va començar com una associació per ajudar els escriptors davant les situacions que es troben amb les editorials. Vam creure convenient que podíem començar a editar a poquet, perquè clar, nosaltres no tenim un capital per invertir, perquè som una associació sense ànim de lucre, i hem d'autofinançar cada vegada que fem alguna cosa, i mica en mica hem començat a editar diferents autors. Tenim, sembla que com 15 o 16 llibres editats ja, que d'unidó hem obert. El que volíem és tenir totes les línies d'editorials obertes, i de moment molt contents.
1: Perfecte, doncs Pedro Hache, com un dels organitzadors d'aquesta Canyelles mil·lenària, que serà, repetim, els dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, on també, a banda de novel·la històrica, el diumenge també tindrà un dia més obert.
0: Exacte.
1: Bé, a més gèneres i a literatura en general. Però que bé, d'aquesta manera també Canyelles va obrint el seu calendari a activitats diverses, oi?
0: Sí, a més, a nosaltres ens agrada fer coses en diferents llocs del Garraf, igual que es fan coses a Cubelles, que facin a Canyelles, o es poden fer a Vilanova, etc. Precisament per deslocalitzar, vull dir que clar, lògicament Vilanova és el lloc que més absorbeix a nivell cultural, que hi hagi coses en diferents. Nosaltres estem molt contents, li tenim molta il·lusió a aquest festival. La veritat és que tenim els autors que tenim, potser no són molt mediàtics, però en canvi són escriptors de primera línia. Tenim 6 que són Premis Néstor Luján, que és el premi més important de novel·la històrica, un Premi Santa Eulàlia, un Premi Vallirana de novel·la històrica. La veritat és que estem parlant d'escriptors de primeríssima línia. I llavors, la veritat és que hagin acceptat venir. El que et comentaven, a vegades costa una miqueta, perquè em tenen que posar Canyelles al mapa, no? Perquè una persona, nosaltres estem molt acostumats i coneixem molt el territori, no? I la veritat és que estem molt contents que hagin acceptat i, consolidar i que vagi molt bé. Sobretot que la gent s'ho passi bé, que els autors s'ho passin bé i que la gent que vingui tingui la possibilitat d'estar a prop de tots aquests autors, que li firmen el llibre, fet a la xerrada, etc. Per nosaltres és la part més important d'aquest festival, que no feien grans exposicions ni grans xerrades, sinó que més la proximitat.
1: Doncs Pedro Hache, moltíssimes gràcies per atendre's. No sé si vol afegir res més.
0: No, que us esperem a tots aquests dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, que segur que ens ho passarem molt bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Perquè no ens
2: arrebatessin
1: la nostra cultura i la nostra llengua.
2: Visca el Correllengua i visca la terra!

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Sens dubte, els filòsofs tenen raó quan ens diuen que res no és gran ni petit, sinó és per comparació. Amb aquesta reflexió, comencem la història d'avui. Un viatge en què el nostre protagonista serà gegant entre els diminuts, insignificant entre els colossos i, sobretot, un observador privilegiat de les grandeses i les misèries de l'ésser humà. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest episodi número 15 obrirem les pàgines d'un dels grans clàssics de la literatura universal, Els viatges de Gulliver, de Jonathan Swift. Publicada l'any 1726, fa 300 anys, l'obra ens presenta un relat d'aventures, però sota els naufragis, les illes i els canvis de mida hi ha una sàtira ferotge sobre la política, la justícia i la mateixa condició humana. Vet aquí que una vegada hi havia un metge i mariner anglès anomenat Lemuel Gulliver. La seva voluntat de conèixer el món el porta a embarcar-se en diferents expedicions, però cada viatge acaba convertint-se en una experiència extraordinària que qüestiona tot allò que considerava normal. En el primer viatge arriba a Lilliput, un país habitat per persones diminutes. Davant d'elles, Gulliver és un gegant capaç de canviar la vida del regne, però aviat descobreix que la petitesa física no impedeix que hi hagi grans ambicions, rivalitats polítiques o guerres absurdes. Després viatja a Brobdingnag, on la situació s'inverteix. Ara és Gulliver qui sembla una criatura minúscula enmig d'éssers gigantins. Aquesta nova perspectiva converteix el cos humà, les nostres costums i la nostra vanitat en alguna cosa menys admirable del que solem imaginar. El tercer viatge el condueix a territoris com Laputa, Balnibarbi, Gludubrubri i Lugnag. Uns noms una miqueta curiosos, però són els que són. Allà coneix a savis obsessionats amb experiments inútils i pot parlar amb figures històriques convertides en fantasmes. Aquí, l'autor transforma la fantasia en una reflexió sobre el coneixement, la veritat, el passat i el desig impossible de vèncer la mort. Finalment, Gulliver arriba als païs dels Oyunumi, que són uns cavalls racionals que conviuen amb els Yahus, criatures humanes dominades pels instints més baixos. Després de 16 anys i 7 mesos de viatges, torna a casa, però ja no pot observar la humanitat de la mateixa manera. El viatge exterior ha acabat transformant completament la seva mirada interior. Una de les coses que més em va sorprendre quan vaig llegir Els viatges de Gulliver va ser descobrir que la imatge popular de l'obra és molt incompleta. Sovint només coneixem el Gulliver gegant entre els liliputencs i pensem que és una faula infantil, però la novel·la és molt més profunda i filosòfica. Tot i que els dos primers viatges són els més coneguts, els que em van resultar més interessants van ser el tercer i el quart, on Swift intensifica la crítica a la societat. Al tercer viatge, Gulliver conversa amb personatges històrics obligats a no mentir, una situació que permet a Swift qüestionar la història oficial i la fama dels grans governants. També destaca la reflexió sobre la immortalitat, ja que viure per sempre sembla un desig meravellós, fins que es planteja la possibilitat d'envellir eternament. Al mateix temps, l'autor critica la justícia i unes institucions que sovint protegeixen avant els poderosos que la gent del carrer. En el quart viatge, la comparació entre els Onyinyumis i els Yahus obliga el lector a preguntar-se fins a quin punt l'ésser humà és realment civilitzat. Gulliver torna profundament decebut amb la seva pròpia espècie. Per això, tres segles després, aquesta obra continua sent actual, ja que parla de la insensibilitat, la corrupció i els abusos de poder, utilitzant mons fantàstics com a miralls de la nostra societat. arribats a aquest punt, toca posar-hi una mica de música, no creieu? I avui, el tema amb el qual enllacem l'obra és Lucha de Gigantes d'Antonio Vega, membre del famós grup Nacha Pop. La relació més evident és el joc de proporcions. Gulliver és un gegant a Lilliput, però es converteix en un ésser insignificant al Brondingnag. La novel·la ens recorda constantment que ser gran o petit depèn del lloc des d'on ens miren i de la força que tenen aquells que ens envolten. Però aquesta lluita de gegants també és simbòlica. Gulliver s'enfronta a imperis, institucions, idees i formes de poder molt més grans que ell. De vegades pot intervenir-hi, d'altres només pot observar com la política, l'ambició o la irracionalitat converteixen problemes diminuts en conflictes enormes. La cançó d'Antonio Vega té una fragilitat íntima que encaixa amb el viatge del protagonista. Sota l'aventurer, que recorre mars desconeguts, hi ha un home cada vegada més desorientat, incapaç de tornar a encaixar en el món que coneixia. Així que, sense més dilació, intro música.

Una de les adaptacions més conegudes per al públic actual és la pel·lícula Gulliver's Travels, estrenada l'any 2010 i dirigida per Rob Lederman i protagonitzada per Jack Black. Aquesta versió trasllada la història al present. El seu Gulliver no és un metge i mariner del segle XVIII, sinó un treballador d'un diari de Nova York que vol dedicar-se a escriure sobre viatge. La pel·lícula conserva elements populars de la novel·la, com per exemple el contrast entre Gulliver i els diminuts habitants de Lilliput. I també manté la idea que el protagonista pot aprofitar la seva superioritat física per guanyar prestigi, però ho transforma en una comèdia familiar marcada per l'humor de Jack Black, els efectes visuals, les referències a la cultura popular i una trama romàntica molt més convencional. La diferència principal és que la pel·lícula se centra gairebé del tot en el primer viatge i deixa fora la major part del recorregut filosòfic de Swift. Per això, funciona millor com una reinterpretació lliure que com una adaptació fidel. Tot i així, aquesta versió té un valor interessant, ja que pot servir com a primera porta d'entrada a aquesta història. Qui només conegui el Gulliver de Jack Black pot sorprendre's en descobrir que darrere d'aquella comèdia hi ha una obra dividida en quatre viatges, molt més crítica i complexa del que el cinema deixa entreveure. Avui hem obert les pàgines dels viatges de Gulliver, una novel·la que ha estat sovint reduïda a la imatge d'un gegant lligat a terra, però que en realitat és una de les grans sàtires sobre la societat i la condició humana de la nostra literatura. Jonathan Swift va publicar aquesta obra fa exactament 300 anys, però els abusos de poder i les injustícies de les que parla encara les podem veure i escoltar a les notícies. Per això, aquesta obra encara segueix viva, perquè cada generació troba en aquells viatges una manera diferent d'observar-se. Gràcies per acompanyar-me en aquest recorregut per Lilliput, Brondignag i la resta de territoris impossibles de pronunciar correctament d'aquest llibre. Ens retrobarem la setmana vinent per descobrir quina història amaga un nou clàssic de la literatura. Fins al pròxim capítol, aquí, a Entre Històries.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i insegur. Sí que encara amb moltes estones de sol, però amb núvols alts, aquests sol i núvols es mantindran fins a mig matí i de mica més aniran a més i es anirà tapant el cel al migdia i es mantindrà tapat fins a mitja tarda i quan poden caure algunes pluies o ruixats en conjunt febles i dispersos, preferentment entre migdia i primera hora de la tarda. Després, com dèiem, al final del dia s'aclarirà. La temperatura ha pujat de nit i baixarà una mica de dia i es mourà entre els 21 de mínima i de 26 a 27 de màxima amb una humitat alta i ambient xafogós. Ben feble a Llevant o Xaloc i amb domini del Marajol a la mar. Per demà esperem un temps més inestable, amb cel tapat, amb pluges continuades, entre primera hora del matí i mitja tarda, per aclarir-se al final del dia. Aquesta nit la temperatura es mantindrà entre 21 i 22 de mínima, mentre que demà la màxima baixarà i no passaria dels 25, amb una humitat alta, però al baixar la temperatura la xafogor no serà tan intensa i menys encara amb pluges. Vent feble, de gregal amb Llevant al migdia i fent que la mar estigui moguda amb maró tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que s'acosta una situació de perill per intensitat de pluja aquest dimarts que podria afectar Cubelles. Les previsions apunten que aquest fenomen passarà sobretot pel litoral i el prelitoral de gairebé tot el país aquest dimarts, amb la comarca del Garraf i Cubelles inclosos, com a, evidentment, Vila Costanera i comarca costanera. Segons l'última actualització dels mapes d'avisos de perill, aquí tenim risc d'intensitat de pluja a partir de la matinada i durant el matí, migdia i fins la tarda d'aquest dimarts. El grau de risc és de 4 sobre 6, tant per intensitat de pluja en 3 hores, un període en el qual podria arribar a caure 90 litres per metre quadrat, i també tenim el mateix risc de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en mitja hora, amb precipitacions que en aquest cas podrien ser de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La previsió és que aquest fenomen arrenqui aquesta nit i matinada per les Terres de l'Ebre i vagi pujant fins a la costa del Penedès, on ens podria afectar fins a la tarda. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant d'aquestes previsions meteorològiques i demana molta prudència en els moments de més intensitat de pluja. Poble català, posa't a caminar. Amb aquest lema es va manifestar la Marxa de la Llibertat l'estiu d'ara fa 50 anys. Entre altres llocs del país va passar també per Cubelles. Per tal de commemorar el 50è aniversari d'aquesta marxa, el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell han organitzat una exposició durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social Joan Roig i Piera. Contindrà unes 40 imatges i també cartells de l'època. Un dels plats forts serà la inauguració, aquest dijous que ve, 1 d'octubre, que comptarà amb una taula rodona amb l'historiador Josep Calvet, amb Teti Serres i el cubellenc Joan Vidal, que van participar directament en la Marxa per la Llibertat, i també amb la possible assistència d'Àngel Colom, un dels impulsors principals ara fa 50 anys d'aquesta marxa. El president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal, ha donat més detalls de què va suposar aquest fet històric per Catalunya.
3: El lema de la Marxa de la Llibertat t'ho pot dir tot, eh? Deia poble català, posa't a caminar. Es tractava doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren les llibertats bàsiques, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí doncs les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població doncs, que feia falta doncs, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista.
0: Els marxaires catalans van passar aquell estiu del 1976 per aquí, per Cubelles, on van aprofitar per donar més ressò a protestes locals que, en aquell moment, aquí a Cubelles, passaven per estar en contra de la construcció de la central tèrmica.
3: Per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etcètera, etcètera, doncs hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals de joia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, doncs hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
0: La mostra dedicada a la Marxa per la Llibertat es podrà visitar durant tot aquest mes d'octubre al Centre Social. D'altra banda, l'endemà de la inauguració, aquest mateix divendres, 2 d'octubre, el grup d'estudis cubellencs d'Amics del Castell tenen preparada una altra activitat, la presentació del llibre titulat El primer clàssico ante el abismo, una obra que repassa la final de la Copa d'Espanya del 1936 entre el Barça i el Real Madrid i la diàspora posterior que van haver de viure els futbolistes cap a Amèrica després d'esclatar la Guerra Civil. L'agenda de la tardor dels Amics del Castell també incorpora dues sortides i les jornades europees de patrimoni, que inclouran la presentació del treball d'investigació de Pere Vives sobre l'evolució de litoral de Cubelles, que s'ha pogut llegir en el programa de Festa Major, i que també estarà inclosa el mateix dia l'anunci dels guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i al patrimoni cubellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, es farà la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni a 6:45 i a 6:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 11:15, l'activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila amb una gimcana del patrimoni cubellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Cubelles i de l'exposició permanent del Pallasso Charles Ribel. El punt de trobada serà la plaça de la Vila. La programació després es traslladarà als safaretjos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes jornades de patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí, amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safaretjos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. Ja estan obertes les inscripcions per participar d'un nou curs dels Horts Comunitaris de Can Travé. L'activitat, gestionada per la cooperativa Tarpuna, és cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí. L'Hort Comunitari de Can Travé ha obert aquestes inscripcions. Estan obertes a les persones que estiguin interessades a formar part del projecte en aquest espai de trobada i de participació al voltant del cultiu de l'hort i altres propostes vinculades a l'horticultura. La programació, adreçada tant a veïns i veïnes com també a entitats o associacions, inclou el cultiu de l'hort ecològic, tallers i formacions sobre horticultura ecològica i propostes d'horticultura amb finalitat terapèutica. També s'organitzen activitats lúdiques relacionades amb els canvis d'estació, les festes tradicionals, també accions d'educació i sensibilització ambiental o activitats en col·laboració amb altres entitats i institucions. Tot plegat es fa cada dilluns a la tarda i els dimecres al matí als Horts de Can Travé, que tenen l'entrada situada al passeig de Ramon Miquel Vinader. Les persones interessades a inscriure-s'hi o que vulguin més informació poden consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Els Horts Comunitaris de Can Travé van estrenar el setembre del 2022, per tant, el d'aquest 2026 serà el seu cinquè curs consecutiu. La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en uns 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti, moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Covermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Covermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, covelles.cat.
4: El Club de Futbol Cubelles va guanyar en el seu primer partit el Josep Pons i Ventura disputat el passat dissabte. Amb aquesta és la segona victòria de la temporada en dues jornades. Un bon inici per als de Josu i Manol, que de moment sumen dues victòries en dos partits. En el partit de dissabte, disputat al Josep Pons i Ventura, visitava l'equip de Camarles, de les Terres de l'Ebre. El Cubelles va encarrilar ràpid el partit amb el primer gol, pràcticament a l'inici del partit. Tot just dos minuts havien passat de joc quan Patrick Ferriz feia el 1-0 en el marcador. Amb aquest gol, doncs, el Cubelles tenia molta més tranquil·litat i l'equip visitant, doncs, rebia una gerra d'aigua freda a les primeres de canvi. Abans d'arribar a la mitja hora de partit, el Cubelles faria el segon gol, obra de Biel Amigó. D'aquesta manera, amb el 2-0, el Cubelles es posava ja amb més avantatge en el marcador, un marcador que no es mouria ja en tot el partit, amb un Cubelles controlant bé el joc d'un Camarles que, doncs, va rebre dos cops ràpids i que, doncs, no va poder contrarrestar el joc cubellent. Com dèiem, nova victòria. En aquest cas, doncs, situa el Cubelles a la part alta de la classificació. Hi ha 5 equips que han aconseguit guanyar els dos primers partits d'aquesta nova temporada. Són el Canonja, l'Ulldecona, l'Escola Sant Pere i Sant Pau i la Sénia, juntament amb el Cubelles. Tots ells han guanyat els dos primers partits disputats doncs, en aquest inici de competició. La propera setmana, el Cubelles, que farà un dels seus desplaçaments llargs de la temporada, anirà a jugar diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'Amposta, com dèiem, doncs, en un dels primers desplaçaments llargs que tindrà aquesta temporada l'equip de Josu i Manol. Una Amposta que ha perdut els dos primers partits i, a més, ho ha fet amb marcadors contundents i que, per tant, doncs, està a la cua de la classificació. Una bona oportunitat per al Cubelles per seguir sumant de 3 en 3 en aquest inici de la segona catalana en el grup 6è, on el Cubelles ara mateix és un dels líders després de sumar 6 punts de 6 possibles. Carai Cleu per al Club Patí Cubelles aquest cap de setmana, on el masculí jugava la seva segona jornada de la temporada, en aquest cas en el partit que els enfrontava davant del Ripollet, amb derrota cubellenca per 3-4 en un partit molt ajustat, on els de Cubelles finalment no van poder sumar punts, com si van fer la primera jornada, que van arrencar un empat a la pista del Vendrell. També debutava el femení del Club Patí Cubelles, també a la primera catalana, un femení que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens nacional, jugant fins i tot al play-off d'ascens. Les noies del Club Patí Cubelles han començat fortes també aquesta temporada, amb una contundent victòria aquest cap de setmana per 0-5 davant de l'Horta, i d'aquesta manera doncs començant la temporada amb una bona victòria. El proper partit per les noies del Cubelles serà el proper diumenge a 1:45 i ho faran rebent a l'Alpicat al pavelló poliesportiu de Cubelles. Així doncs, inici bo per al femení del Club Patí Cubelles. El masculí, per altra banda, encaixa la seva primera derrota de la temporada en la segona jornada de la primera catalana, també en aquest cas pel que fa al masculí.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

camino descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

Ses muntanyes, ets hotel, ets una campana, ja sé l'olor que fas a Matlle. Ses retxes d'una

res pot completar. Jo només vull tornar a aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: lloc on vaig ser trist. No enfocar-me en el desig, no buscaré ser feliç, al mateix lloc on vaig ser trist.
1: Va, que torna!